0: Bé, doncs, benvinguts. Avui tenim uns quants tertulians i estaria bé potser que us presentéssiu, si us sembla. No sé, tal com us estic veient aquí, doncs comença tu, Javi.
1: Bon dia, sóc el Javi Creus, sóc el fundador de Ideas for Change i em dedico a la innovació disruptiva.
0: Héctor?
2: Bon dia, sóc el Héctor Sankoski, antic professor de la UB, treballador de l'àrea metropolitana, directiu de l'àrea metropolitana i estic en temes de desenvolupament sostenible.
0: I Ferrer?
3: Doncs bon dia, sóc el Josep Ramon Ferrer, sóc el president de Graustic i sóc el director d'innovació a CIRT.
0: Bé, doncs avui el tema del programa és... Avui no parlarem del tram, encara que segur que surt. Parlarem de la intel·ligència artificial i el seu desenvolupament, que hi ha postures diferents, no? Els americans sembla que van a saco a veure tot el que treuen, i aquí... doncs ens ha donat per regular i no, potser no desenvolupar. Però vaja, no vull ser jo qui parli del tema. El tema és aquest. Unió Europea, intel·ligència artificial, regulació o acció? I endavant, qui vulgui, doncs que comenci.
2: Bueno, si voleu, trenco jo, que sóc el que més últimament estic parlant d'aquest tema. A veure, el problema no és no regular, sinó què regules i amb quina cultura de la regulació, diguem-ne, no? Jo crec que el problema de fons que té, seré molt breu en aquesta primera intervenció, ara ha millorat bastant, havia sorgit una primera regulació, ara l'estan modificant, sembla que va en millor camí, però jo crec que el problema de fons és que la cultura de la regulació que està regulant la intel·ligència artificial no lliga amb el moment de la intel·ligència artificial en el moment productiu i en el moment econòmic actual. O sigui, és, per dir-ho suaument, és una cultura de la regulació decimonònica, diguem-ne, no? Del Codi Civil de Napoleó, per entendre, no? El qual hi ha tota una sèrie de principis que són correctes, però potser algú s'hi hauria d'ajornar.
0: Doncs vinga.
1: Home, jo estic d'acord en part, però també crec que cal considerar que Europa està molt endarrerida en inversió digital. Teníem indústries madures, no teníem indústries de bases digitals, hem crescut amb una dependència digital i energètica que ara ens adonem, i em sembla que no està en la regulació, però moltes vegades la Unió Europea ha regulat i s'ha adoptat com a estàndard global. També a l'últim moviment de Google, a l'última demostració, et garanteix que compleix la regulació a tot el món. És a dir, que la regulació està embebida en els propis sistemes clau ara mateix també.
0: I Ferre, tu com a president de Graustic, una associació que abarca doncs, tot el teixit TIC d'aquí a Catalunya, com ho veieu des de Graustic?
3: Bé, a mi em sembla que el que està passant és una mica el que ha passat en els darrers anys a nivell de regulació, no només amb el tema tecnològic, sinó també amb els temes econòmics i amb altres punts. No em sembla massa diferent el que està fent Estats Units, el que està fent la Xina i el que està fent Europa respecte a altres matèries en relació doncs, al camp energètic o altres camps. El que potser, com deia l'Héctor, és un moment en què hem de trobar l'equilibri entre com regulem i al mateix temps com som capaços d'impulsar aquesta innovació amb intel·ligència artificial. I també estic bastant d'acord amb el que deia el Javier, de que si som capaços de trobar aquest punt d'equilibri, al final Europa acaba fent que aquest tarannà o aquesta regulació acabin esdevenint estàndards mundials. Per tant, jo crec que el que es tracta és de si som capaços de trobar aquest punt d'equilibri entre el que regulem i com incentivem al mateix temps la innovació i el desenvolupament tecnològic.
0: No sé si preguntar-vos quina postura... Bueno, no, Héctor, vinga.
2: A veure, aquí... Deixem-ho que faci un petit incís en un altre tema, no té res a veure, però que en el fons sí. Jo dono classes de compliance, no?, per la universitat. I és curiós, diguem-ne, perquè la primera cosa que els dic, sóc l'únic no penalista, diguem-ne, no?, lo qual ja és curiós, i la primera cosa que els dic als alumnes és tot el que esteu regulant de compliance està en el Codi Penal. Per tant, per què hem de fer un sobreposat? Moltes de les coses que estan en la regulació actual ja estan en el Codi Penal. O sigui, el dret a la intimitat, totes les coses que han sortit, la protecció de la infància, tot això que són uns dels elements que conformen el cos principal, diguem-ne, de la regulació en general, de tot el tema aquest del tractament de les noves tecnologies, de les TICs, ja està molt regulat. Està bé que es pugui ajuntar tot això. El problema de la intel·ligència artificial és que els debats sobre els quals entren de fons, ètics, etc etc, i és molt interessant tot aquest que s'ha donat aquests dies a partir del YouTube aquest que està penjat al grup, diguem-ne, tenen que veure molt més amb percepcions, jo diria, quasi filosòfiques, que la necessitat de regular lo fil per randa, no? Perquè la intel·ligència artificial està evolucionant a un grau i a un nivell en el qual les preocupacions van en coses que no hem previst, no les que hem previst, diguem-ne, no? Ja hi ha una llei de protecció de dades, diguem-ne. El problema no està en la llei de protecció de dades, està en el que jo plantejava en l'article i el que he plantejat en la reunió és l'autonomia que pot tenir un dron, diguem-ne, quan va fer un atac, diguem-ne. Aquests són els problemes que té la intel·ligència artificial i com regules una cosa que està constantment, es diu generativa, creant nous mecanismes i està evolucionant. Aleshores, aquest és el tema de com s'estableixen els límits, perquè estem parlant de regulació, no estem parlant, diguem-ne, de la intel·ligència artificial, no estem parlant de la regulació del seu control. A mi és el que crec que em preocupa i aleshores si hauria de... És necessari, crec que amb això estem tots d'acord, el tema és per on s'agafa el toro i com és d'alguna manera s'utilitza un pinzell molt fi per saber exactament en quins temes i en quins camps actuar. Per mi és el principal problema, no? Sí, per raó ètica, perquè fer un document ètic sobre la intel·ligència artificial està bé, però... I tal, però no és... Això no sé com regular la ètica en aquest sentit, no?
0: Un moment, ara respostes per part del Javi i del Ferre, però s'acaba d'incorporar el Ramon Palacio. Ramon, benvingut, estàs aquí?
4: Hola, gràcies. Sí, em sembla que ja en sentiu i superat certs problemes tècnics i he pogut sentir a partir de la segona... Bueno, la primera de l'Hèctor me l'he perdut, però ja estic aquí. Estic bastant d'acord amb el que comenta l'Hèctor. I anant directament a la pregunta que posaves, és regulació o acció, tu l'he dit, regulació i acció. Ara, la regulació ben feta, i és veritat, com diu l'Hèctor, estic d'acord, que pràcticament està tot preregulat amb altres codis, el Codi Civil, sobretot, i que no cal fer masses extres. De tota manera, jo penso, per anar ràpid, jo penso que Europa té tendència a codi napoleònic, no?, a regular ex ante i a regular tota la casuística, i això és impossible de mantenir actualitzat perquè la vida evoluciona. Llavors és millor, penso, regular ex post i regular els conceptes fonamentals que probablement estan ja al Codi Civil. En quant a l'acció, i vaig també aquí al grano, en quant a l'acció, les grans tecnològiques són americanes o xineses. I la intel·ligència artificial és un producte de les grans tecnològiques avui, que és americà o xinès. Penso que Europa no podrà competir, no perquè sigui intel·ligència artificial, sinó perquè és un producte de les grans companyies que no existeixen a Europa, per aquest motiu. Existeixen als Estats Units i a Xina. Aleshores, quin rol li queda a Europa, a part de regular? Que ja el sabem i és el que estem discutint. Doncs li queden rols importants. Li queda el rol de l'ús, li queda el rol del talent, i, si cas, copiar a Xina i posar la intel·ligència artificial, no fabricar-la, sinó utilitzar-la bé a les escoles, saber utilitzar totes aquestes eines a les escoles. I, per suposat, intentar competir amb la producció, però partim de molt avall i mai serem, mai, a curt termini, no podrem competir amb el que estan fent avui els dos grans blocs de creadors d'intel·ligència artificial, que són empreses dels Estats Units i de la Xina.
0: Respostes.
1: Home, jo estic d'acord amb això. També crec que, a veure, insisteixo, és que el darrerament no és la intel·ligència artificial, és digital. És a dir, tal com diu el Ramon, es poden construir apps sobre el que hi ha. Tal com es podien construir negocis a sobre la internet, que la compartia per tothom, i a Europa tenim només Spotify, pràcticament. És a dir, potser el que falta és la manera d'aprofitar-ho, la manera d'invertir-hi. Ara tenim diverses oportunitats, la despesa militar, que bona part serà en intel·ligència artificial, i jo crec que tenim un avantatge estructural a Europa, que som els ciutadans. La intel·ligència artificial menja dades i en lloc del món hi ha 500 milions de ciutadans educats en llibertat d'expressió i xarxa social. I crec que activar aquestes dades és el que ens donaria a l'Europa una diferència respecte als Estats Units, respecte a Xina i potser aliances amb altres llocs com la Índia o Brasil o Nigèria, la resta del món, no?
3: Jo també penso que la força d'Europa, partint de la base del que s'està dient, que amb tecnologia doncs, en aquesta matèria anem molt endarrerits, la força és el model europeu. el model social i el model europeu. I en el fons, jo crec que també darrere aquesta regulació o aquests crits de la regulació, en el fons és la por a perdre aquest model europeu o la voluntat de preservar aquest model. Per això segurament jo crec que regular amb por és un error, regular tenint la fortalesa de que el model és el model europeu per nosaltres, el model a seguir, segurament regular en positiu per potenciar el model ens faria canviar una mica aquest xip. Jo crec que el tema és buscar aquest punt d'equilibri amb què facilitem la implementació i explotar al màxim el que hi ha amb casos d'ús per potenciar el nostre model.
0: Però jo us pregunto, aquesta regulació que pretén regular? El desenvolupament de la intel·ligència artificial o a l'ús de la intel·ligència artificial? Entre altres coses, perquè si és l'ús, és una intel·ligència artificial que no hem fet aquí.
4: Aquesta regulació entenc que pretén regular l'ús a Europa, i això és una part i un lloc. Vull dir, és dos vegades limitat. Dos vegades limitat. I mai serà... Mai arribarem a més, no?
2: Jo considero... Bueno, no sé, Ramon, si vols primer intervenir tu... No sé. Volies intervenir, Ramon, perdó. No, jo simplement el que considero és que això que tu planteges és en part una dicotomia, però jo, francament, o sigui, primer, el que tu has dit és absolutament impecable. Com pots regular el que fan els Estats Units? Com a molt el que podràs és fer el que fan els xinesos, que és censurar-lo, diguem-ne, no? El que fa Iran, no? No entra, punto. No entra. Jo quan vaig estar a Iran, perquè vaig tenir que donar un curs, tothom tenia parabòlica i connectava amb tot per parabòlica i s'ha acabat, diguem-ne, no? Anaven al satèl·lit, no? Però tota la classe mitja i classe alta, òbviament, la gent pobre segurament no podria, no? Perquè era molt car. Però bueno, existia. Segon tema. El tema és, fixeu-vos, justament el que ve a dir la regulació existent és justament sobre l'ús final, diguem-ne, de la intel·ligència artificial, diguem-ne, i que afecta això que parlàvem amb el Ramon, que dèiem el Ramon coincidentment, tot el tema, diguem-ne, que està recollit bastant en el Codi Civil, diguem-ne, no? I algunes coses en el penal, Ramon, també algunes coses són del Codi Penal en la nostra legislació europea. I aleshores, jo crec que és molt difícil en aquest sentit regular, insisteixo, si no entrem en un camp que és un camp de lo desconegut, que és, això ens fa recordar la primera regla o la tercera regla de Asimov, no, de Yo Robot, no, mai podrà atacar un home, diem-ne, no? O sigui, que la intel·ligència artificial l'única cosa que no pot fer és destruir la vida, diem-ne, no, el robot en aquest cas, diem-ne. Jo crec que la resta és tot molt, molt feble. I aquí Europa ha sortit endavant per dir, hòstia, com es protegim? I en lloc de protegir-nos, estimulant, i aquí jo voldria posar una petita diferència amb el que s'ha dit, jo crec que hem optat per el camí històric, no? La regulació, el mateix que hem fet amb els cotxes elèctrics, dues coses importants. I l'he plantejat en diverses reunions. Els xinesos fa 10 anys no tenien els cotxes elèctrics actuals i avui dia són líders. Per tant, han superat els americans, han superat el Tesla. Per tant, això que no és possible és un... Bueno, és cert el que dieu de que el tema de les tecnològiques, però també és cert, diguem-ne, de que s'hauria d'estimular molt més. Jo quan sento el que ha posat França i el que ha posat Espanya per desenvolupar la intel·ligència artificial pròpia, ja comencem malament, no? La pròpia, no? Cadascú en el seu idioma i tota la història. Però ja amb això no entro. I comparo amb la pasta que han dedicat, els diners que han dedicat als Estats Units, cosa que ningú diu, de fons estatals, de fons federals, al desenvolupament de les tecnològiques, clar, és que la comparació és enorme. Per tant, clar, si no invertim, si no apostem per una inversió d'una altra manera, no sortirà. I per últim, hi ha una experiència que sempre s'ha de recordar, que l'experiència d'Estònia, diguem-ne, no? Estònia és el país avui dia d'Europa més avançat en matèria, diguem-ne, de més que Estats Units. Jo he treballat molts anys al Banc Mundial i anàvem a veure de tot el món Estònia, eh? No solament, o sigui, el Banc Mundial, que estava als Estats Units, com ho sé, i per tant, acabo. Allà hi ha un tema que és que potser hauríem de pensar que no en tots serem els líders, però en alguns temes podem ser tenir un lideratge i invertir. Clar, sense pasta això no es pot fer. Tenint talent, sense pasta no es pot fer. Gràcies.
3: A mi, jo estic molt d'acord amb això que diu l'Héctor de la inversió pública. Jo crec que clarament... He dit dues coses que a mi m'han semblat molt rellevants, que és inversió pública i, a més, sense vergonyes. Si Estats Units fa molts anys que inverteix el diner públic en tecnologia, no ara, des de fa molts anys, i jo crec que Europa hauria de treure's aquesta careta i fer el mateix, i fer-ho de manera conjunta. Jo crec que un bon exemple també és què ha passat amb Airbus i Boeing. O sigui, és un bon exemple de que poder tenir una indústria molt competitiva si ens hi posem de manera conjunta. I una de les coses que sentia darrerament és que sembla que amb el tema de la regulació a Europa està per minimitzar la burocràcia. Veiem-ho, perquè en fons jo crec que gran part del problema que tenim a Europa és no en si mateixa la regulació, sinó l'aplicació d'aquesta regulació i la burocràcia associada a tot això.
4: Absolutament d'acord, absolutament d'acord, si em permets. Sí. Aquí hi ha una paraula que per mi és important, que és confiança. Llavors, si Europa regula, ha de regular en confiança. I, per exemple, el Reglament Europeu de Protecció, el Reglament General de Protecció de Dades, tan bonic, de què serveix? De que hi hagin uns responsables de les empreses que els poden multar o que poden multar l'empresa, però que a nivell particular estem subjectes a la desprotecció de dades tots. Llavors dius, estima, per què el fas si no s'aplica o no es pot sancionar o no troben els... Això és el risc de la regulació, que no passi igual amb la intel·ligència artificial. I en quant a lo de la inversió pública, també absolutament d'acord. I ara, en aquests moments que tenim una inversió pública prevista per motius que a mi no m'agraden gens, igual aquest 2% que es posa a Espanya o aquest 2% que hi ha d'Europa de seguretat i defensa es podria dedicar bàsicament a inversió tecnològica.
0: En quant a l'acció, això que acaba de dir el Ferre acaba de dir, si ens hi posem de manera conjunta, no és aquest un dels problemes, aquest intentar treballar de forma conjunta, perquè Europa no deixa de ser...
1: Està clar que tant a nivell d'inversió com de mercats, com de desenvolupament de tecnologies, si poden ser obertes, com dades ciutadanes, insisteixo, si la Unió Europea es donés a cada europeu un ID digital que serveixi per tota la Unió Europea i un repositori personal de dades on qualsevol institució, qualsevol empresa dintre Europa tingués que donar-nos una còpia de les nostres dades, podríem, la partida seria diferent, perquè això no existeix a cap... A Estònia. Estònia és el model més similar a aquest. És a dir, insisteixo en el rol dels ciutadans i crec que és molt important. I també una altra cosa, que ara estem veient una intel·ligència artificial molt centralitzada. Però no sabem si el model final serà un model DeepSeek, molt lleuger, que cadascú tindrà el mòbil, que aprendrà de manera contextual. És a dir, la partida està als inicis. La internet semblava que seria molt descentralitzada, acabant estant molt centralitzada. Aquí potser ens trobem que la partida final és diferent a com l'estem dissenyant ara.
0: Vinga, no pot haver-hi silenci aquí. Qui li toca?
2: No, però silenci no hi haurà. El tema està de que, com ens vas dient, que si hem curs, diguem-ne, si hem molt... Escolta, jo només insisteixo, diguem-ne, de que... Però fixeu-vos, ara Ramon ha dit una cosa, bueno, tothom està dient coses superinteressants, però és una cosa que és molt important. Entonces, bueno, jo estic molt familiaritzat amb la cosa europea per raons de feina, quan estava abans, no?, la feina europea. Fixeu-vos que quan es surti aquesta regulació hem de fer 27 transposicions. No te lo pierdas, eh? 27 traduccions, 27 transposicions, comparar-los... Amb això és insostenible. No sé si m'entereu. Només fer això, com deia, la burocràcia d'això és un disparat, no? Però bueno, hem de pensar en una altra cosa. Jo no sé... Bueno, crec que sí, que toca reduir burocràcia i toca... Bueno, podríem aplicar la intel·ligència artificial, perquè som capaços de reduir la burocràcia.
4: Quasi sempre, quan parlem d'aquests temes, pugem, tirem per elevació i em sembla que ho fem bé. O sigui, parlant d'acció o de regulació, estem parlant del problema d'Europa amb la burocràcia, estem parlant del compliment o la compliance, que deies tu, estem parlant d'inversió pública. Potser podríem dedicar aquests últims minuts a això, a fer un resum de les que són les nostres recomanacions a Europa. I jo n'he dit algunes ja.
0: Sí, jo el
1: que volia demanar... Hi ha un altre, jo crec que...
0: Parla un moment, Javi, jo sí volia demanar, perquè ens queda el temps junts, de fer una roda de en definitiva, tancar cada un de vosaltres.
1: Jo crec que per sota la dependència digital que hem tingut està la dependència energètica. És a dir, els centres de dades es mereixen no en volum de dades, sinó en volum d'energia, en megawatts, no? I a Europa no tenim resolt la independència, l'autonomia energètica ni l'abundància energètica, i tenim la possibilitat de fer-ho. Em sembla que això també ho hem de contemplar.
3: Jo també, per acabar, jo per acabar també diria que Europa té un model social i un model de qualitat de vida que no només ens cal preservar, sinó que molta gent del món voldria, i per tant l'hauríem d'aprofitar en positiu en lloc de fer-ho amb les pors que estem fent, i que estic convençut de que podem desenvolupar indústria en matèria tecnològica i en matèria energètica i evolucionar amb sostenibilitat i amb un model, diguéssim, que la regulació ens ajudi a impulsar-ho.
0: Ramon?
4: Penso que el paper dels estats, en aquest cas del macroestat Europa, és posar el terreny de joc, i el terreny de joc és aquest que estem dient entre tots ara. És un terreny de joc on les empreses puguin jugar més fàcil, on els recolzaments públics siguin enfocats a les finalitats grans, i on no es posin traves a les iniciatives. I penso que Europa pot fer això, i el desburocratitzar, si em permeteu, és bastant important.
2: Dos cosetes, inversió en innovació, sostenir cohesió social, tres coses, i el tema energia que ha dit el Javier és clau, i ja ho he explicat en diverses vegades, Javier, i tenim energia de sobres en Europa, si volem, de sobres. El que passa és que hem d'invertir també en energia renovable, clar, és que es mossega la cua.
0: Javi, tenim energia o no tenim energia?
1: Tenim el potencial, com diu l'Hèctor, el que no tenim és un... Primer, mercats nacionals ja és molt difícil d'optimitzar. És que la manera més fàcil d'optimitzar és connectar producció i connectar emmagatzematge. I això no ho fem ni a nivell regional ni a nivell europeu, perdem el temps.
0: Bé, doncs el que sí que crec és que nosaltres sí que tenim energia i que l'apliquem a intentar resoldre això o, no sé, contribuir de la forma que puguem. Res més, gràcies per haver estat aquí, Javi, Héctor, Ferre i Ramon, i us espero la propera edició del programa, si voleu, esteu convidats. Vinga, gràcies.
3: Gràcies a tu, Tomà.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
0: I això ha estat tot per avui al Món és Digital. Avui hem obert un debat fonamental sobre el paper d'Europa en aquesta era de la intel·ligència artificial, que és regular o actuar. Hem escoltat veus que ens han recordat que la clau no és només fer normes, sinó saber per què i per qui les fem. Res més, donar les gràcies al Javi, a l'Héctor, al Ferre i al Ramon per compartir idees tan valuoses, i gràcies per suposar a vosaltres per escoltar-nos. Recordeu que el futur digital és aquí i que el construïm entre tots. Ens trobarem a la propera edició del Món és Digital la propera setmana. Res més.
5: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
6: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
5: hola@barcelonadot.com.
6: Escolta cada setmana El Món és Digital.
7: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
8: Benvingudes i benvinguts un dia més al Col·lectius en Xarxa, l'espai on coneixem persones, entitats i projectes que contribueixen a construir una societat més compromesa, inclusiva i solidària, que sona perfecte, Lluís. Wow. Això, tant de bo que realment acabi sent així tot plegat,
9: home,
8: no? Nosaltres hi treballem perquè així sigui.
9: Home, i tant, no? Totalment. Bueno, jo crec que ho complim 90%.
8: Sí, sí, sí, totalment. Avui, de fet, et diria, amb tot això, digues, amb aquests compromisos que tenim, conversarem amb Brian Giner. Ell és integrador social i activista i també divulgador, conegut per la seva tasca de sensibilització contra l'assetjament escolar. A partir de la seva pròpia experiència, ell ha convertit una realitat molt dura en una eina també per ajudar altres persones, promovent valors com el respecte, l'empatia i la convivència. I de fet, avui el que volem fer amb ell és una mica conèixer-lo millor, que ens expliqui també el punt de partida que ell li va tocar viure i com això ho ha convertit en una eina per ajudar les noves generacions, no? I per ser una mica també el mirar on adolescents i infants s'hi doncs, puguin també veure doncs, alguna manera reflectits, no? I que sigui també doncs, un punt de sortida, perquè no, d'aquesta situació.
9: Totalment.
8: I jo trobo també molt important, Lluís, que li preguntarem també a Brian d'aquí uns instants, no només per la persona assetjada, sinó per al cercle que formen part d'aquestes aules i d'aquests grups, i que és important també doncs, que juguin un paper actiu, no? Per ajudar doncs, a la víctima i a la persona que es troba vulnerable en aquell
9: sempre
8: moment.
9: Sempre que hi ha assetjament s'ha d'entendre que hi ha una persona assetjada i que hi ha al voltant...
8: Un cercle.
9: Un cercle de gent que potser permet o sense actuar...
8: Total,
9: no?
8: Total.
9: Deixa que les coses passin.
8: Doncs anem per feina.
9: Vinga, va.
8: Va, avui al Col·lectius en Xarxa, Brian Giner.
7: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: I abans de començar aquesta conversa, Lluís, volem posar algunes dades sobre la taula que ens ajudaran també a entendre la magnitud de l'assetjament escolar. Segons diversos estudis, entre un 6% i un 10% dels alumnes afirmen haver patit bullying o ciberassetjament de manera directa. A més, més d'un terç dels estudiants asseguren haver presenciat casos d'assetjament al seu entorn escolar. Per això el que dèiem, que és tan important que tothom jugui un paper no, davant d'aquest assetjament escolar. L'edat amb més incidència se situa entre els 11 i els 13 anys, coincidint amb el pas de primària a secundària, una etapa de grans canvis personals i socials, que això, Lluís, ens ho podràs explicar, no? Aquesta etapa de 11 a 13
9: clar,
8: és important.
9: És amb el format de l'escola pública, no? No sé que estiguis en un institut d'escola, canvien de centre, canvien de dinàmiques, canvien de mestres, canvien de companys i companyes...
8: T'anava a dir, canvien de grups, també.
9: Canvien de grups, i aquí es mou la petita societat, que és una aula, no? I clar, poden passar moltes coses, i tant, sí, sí.
8: Que això és una curiositat que tinc, no sé si això ens ho podrà resoldre, Lluís, però quan es fan els grups, els nous grups, no?, de la primària a l'ESO, què es té en compte per fer l'A, el B, el C, el D? És a dir, com s'agrupen els... No, més o menys, aproximadament, com es fan els grups classe?
9: Jo sé com es fan aquí, en el lloc on jo treballo, val? Però hi ha molts criteris. I un d'ells és tenir en compte què els hi diem les mestres de primària...
8: Sí.
9: De les agrupacions, perquè nosaltres prèviament hem pogut parlar amb ells i elles, no, i hem pogut saber, no, amb qui t'agradaria anar, amb qui, i nosaltres els coneixem de molts anys. Llavors, hi ha tot aquest traspàs d'informació a les orientadores i orientadors de secundària perquè conformin el grup de manera que els nens i les nenes es sentin al màxim còmodes i puguin aprofitar també al màxim les sessions que els hi donaran.
8: Molt bé. De fet, parlàvem del ciberassetjament, també continua creixent any rere any, aprofitant les xarxes socials i també les aplicacions de missatgeria per allargar doncs, aquest assetjament que va més enllà de les aules, no? Que no acaba a les 5 de la tarda, sinó que continua doncs, quan estan doncs, en el seu temps de lleure, i també és preocupant que gairebé la meitat dels alumnes reconeguin que no intervenen, ho dèiem abans, quan presencien una situació de bullying, sovint per por, inseguretat o desconeixement de com actuar, que això també és important, dotar d'eines a tots els alumnes.
9: A tothom, també als que presencien un assetjament, i tant.
8: I darrere de cada percentatge hi ha infants també i joves que pateixen en silenci, i per això doncs, és tan important aquesta prevenció i aquesta sensibilització, i també els testimonis doncs, com la persona que avui ens acompanya en aquest programa i que ara sí ja podem anar a saludar.
7: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
8: I per parlar d'aquesta realitat, avui ens acompanya en Brian Giner. Ell és integrador social, activista i divulgador contra l'assetjament escolar. Després d'haver patit bullying durant una bona part de la seva etapa educativa, va decidir transformar aquella experiència en una eina per ajudar altres joves i donar visibilitat en programes i en podcasts com el nostre, doncs aquesta problemàtica que encara afecta a milers de joves. Brian, com estàs? Benvingut.
10: Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me, la veritat.
8: Gràcies per estar amb nosaltres i sobretot, per començar per alguna banda, demanem una definició, després entrarem molt més en detall, però com podríem descriure què és aquest assetjament escolar doncs en el qual s'hi veuen, doncs, com dèiem, afectats moltíssims nens i nenes en la seva etapa escolar?
10: Doncs mireu, l'assetjament escolar està definit com a tal com un assetjament que es fa de manera contínua a una persona, no? Sí que és veritat que la paraula d'assetjament han anat variant depèn els anys, perquè ara no només passa un assetjament que sigui verbal, sinó que també és físic. I a mi, quan, de manera personal, quan estem parlant d'un assetjament físic, jo ja no ho dic com bullying, sinó ja ho menciono com una violència escolar. Uh-huh. Llavors, crec que la paraula bullying ha anat evolucionant i cada vegada més s'està parlant, no?, per poder arribar a un, a una solució.
8: Si et ve de gust, Brian, explicar-nos una mica, perquè la gent també et conegui, qui ens estigui veient o escoltant, quina va ser la situació que tu vas viure i també doncs, que ens serveix una mica per fer una mica de context de per on has acabat passant.
10: Doncs mireu, jo vaig patir assetjament escolar durant 12 anys. Llavors, en aquests 12 anys vaig passar per diferents etapes, no només va ser a primària, sinó també a secundària. Comencem des d'una part molt infantil, doncs només hi havia un aïllament per part dels docents en aquell moment. Evidentment, també des del grup classe, perquè no em van saber incloure dins del grup. I va, de manera progressiva, pujant al verbal i al físic. Arribem a primària, on ja comencen les primeres agressions d'infants cap a la meva persona, per un tema físic, per un tema del meu cos, després pel meu ull, perquè jo tinc estrabisme en l'ull dret des de que sóc petit. Llavors, aquest estrabisme el que fa és un desviament, no?, de l'ull. I la paraula per excel·lència, que sempre s'ha mencionat o s'ha dit, és una persona estràbica, és una persona bizca. Llavors es ficava molt en mi per això, no? O mires, aquelles risses, no?, que hi havia de fons al pati o inclús a l'aula. I això també va progressivament pujant a secundària, quan no només hi ha la part física i la part verbal, sinó que també comença el ciberbullying. Ciberbullying de passar tot el que hi ha dins de l'entorn escolar, dins de l'edifici de l'escola, a les xarxes socials. Insults, amenaces, coaccions, bueno, una sèrie d'episodis que no van passar només a un centre, sinó que va ser en tres centres diferents. I, bueno, la veritat és que hi ha episodis molt greus, des de llançar-me per una escala, que aquest el menciono sempre, o clavar-me un boli a la mà, insults molt i molt greus. Bueno, sí, coses molt greus.
8: De fet, Brian, amb això que explicaves d'aquestes agressions físiques, t'he vist en algun podcast, en algun programa, explicaves que quan passaven situacions, que ara com ho expliques, doncs són molt greus, com tu deies, però seguia la rutina i les classes, és a dir, l'activitat de l'escola continuava, no? És a dir, que es donava com certa normalitat a que passessin aquest tipus de situacions entre alumnes dins d'una aula.
10: Clar, és que no hem d'oblidar que la paraula bullying és una paraula nova. Llavors, en aquell moment, que a mi em fa molta ràbia, però sempre s'ha dit, no, són coses de nens. I el bullying es tractava d'una manera natural i d'una manera sense cap tipus de protocol, perquè no hi havia. Llavors, clar, què passava? Que una persona es ficava a l'altra és, bueno, són coses de niños, no? I ja, no es tractava. Es quedava allà o es parlava amb les dues parts de manera conjunta, quan això no es pot fer mai, no es feia ni a cap taula rodona, no es feia res, a l'aula, pim-pam, i clar, tot quedava d'una... O sigui, com molt fred, no? Dient, ostres, què està passant, no? Jo sóc un nen i l'adult, que és el que està donant la cara en aquest cas, l'única cosa que està fent és parlar davant de tota la classe, és a dir, m'està ridiculitzant en algun moment, o sigui, m'està fent el ridícul i no puc fer res. No, clar, tu com a nen, què fas? Després, amb els anys, evidentment, s'ha fet un protocol, hi han coses establertes, com per exemple que han fet fer una taula rodona, parlar amb les dues persones de manera individual, fer informes, fer, en fi, una sèrie d'ítems que s'han de complir, no? Com la paraula que, bueno, la frase que dèieu a l'inici, no? Que això del ABCD, no? Que s'ha de tenir, que són diferents criteris que s'han de seguir, que s'han de tenir en compte de cara a un seguiment, per exemple, de primària i secundària.
9: En aquest temps vas tenir la sensació que podies recórrer als adults del teu voltant perquè t'ajudessin, o creus que no?
10: A veure, sí, de manera intencionada sí, perquè al final un nen busca un adult, no?, per demanar ajuda. El que sí que és veritat, que jo va arribar un moment que vaig normalitzar el que em feien. Llavors, per mi era normal el bullying que m'estaven fent, perquè no ho veia com a bullying. I aquest és un problema molt, molt, bueno, molt actual, no? Quan una persona rep algun tipus de violència, per exemple, desgraciadament de gènere, no? Generalment la persona que està dins no ho està veient. És les persones que estan fora que estan veient aquest, aquesta agressió, no? O aquesta violència continuada. Però la persona que està dins moltes vegades diu, va, si no és per, no és per tant, no? Llavors és una miqueta el que em passava a mi, que deia, bueno, no, no crec que sigui tan greu, al final són una cosa que em fan a mi o fan a dues persones més, però evidentment era una cosa continuada, era una cosa que em feia molt de mal i de fet jo no vaig dir res a casa perquè ho veia de manera normal, com dic. Anys més tard, evidentment, sí que ho vaig comunicar i vaig veure que el que per mi era un problema insignificant era un problema que estava patint molta gent i que, evidentment, en molts casos acaba molt malament.
9: Quines ajudes llavors et podria preguntar has demanat per un cop ja tu ets més conscient de que estàs patint un assetjament per refer-te tot plegat, per reconstruir la teva història, per posar-hi nom, per ensortir-te'n?
10: Bueno, principalment, jo crec que l'ajuda que jo vaig demanar o la que em va funcionar va ser el fet de parlar, no? Parlar-ne amb la meva família i poder comunicar, no?, el que m'estava passant, dient, no sé com definir el que m'està passant, perquè hem de dir que jo era un nen, no era un adult. Llavors, amb les paraules que tens en aquell moment o la manera que tens d'expressar-te, informes, no?, tot el que t'està passant. I, evidentment, la meva manera d'expressar-me va ser m'està passant una cosa, jo crec que això ja no és normal, s'estan ficant en mi però de manera molt, molt, molt greu i està passant una línia que jo crec que ja no és coses de nens, no? Ja no són bromes, no són tonteries. Clar, una broma deixa de ser una broma quan només fa gràcia a un grup, a un col·lectiu, no? La persona que està al mig no li fa gràcia, doncs a lo millor aquí ens hem de donar, no? I això va ser la manera que jo vaig tenir de comunicar-ho a la meva família, però clar, també et dic que hi havia petites senyals, com per exemple jo aturava el despertador de ma mare al matí, o sigui, a les tantes de la matinada jo em llevava i apagava el despertador, perquè clar, per mi aquestes 2 hores que potser ma mare s'adormia i no es despertava, eren 2 hores que jo no anava al col·le i estava a casa sense patir cap mena de bullying. I al final, evidentment, ma mare no era tonta, ma mare era molt, molt, molt llesta i sabia que alguna cosa estava passant.
8: Clar. Brian, amb això que ens expliques, i ara en parlarem també perquè tu has aconseguit revertir aquesta situació, t'has fet integrador, t'has format, estàs fent moltíssima visibilitat, però en la teva època com a adolescent o com a més jove encara, amb què t'ha condicionat o què va marcar la teva manera de ser o de relacionar-te al fet d'haver patit bullying? És a dir, quines són les coses que creus que et van jugar també en contra o també en positiu, potser també doncs el fet d'haver estat víctima d'aquest assetjament?
10: Doncs mireu, jo tenia por escènica. Això és un... Vaig fer d'arbre a una obra de teatre perquè no volia fer cap paper. O sigui, jo tenia molta, molta, molta por a la comunicació, a les persones, i mireu ara, no? O sigui, també això de manera positiva, és a dir, he après a comunicar i he après a treure aquesta por, no?, que m'envoltava. Sí que m'ha quedat un petit trauma, podríem dir, i és a l'hora de relacionar-me amb les persones. El fet de, per exemple, no poder mirar els ulls a la gent. Es ficaven molt en mi per això. Llavors, l'aspecte de ser social amb gent i poder mirar els ulls i tractar-ho de manera natural, a mi em costa molt, perquè crec tota l'estona que m'estan jutjant d'una manera irreal, no? Perquè realment no ho estan fent, però el meu cervell ho interpreta que sí, no? O a vegades quan escoltes una risa o escoltes unes persones que estan allà parlant, així amb veu fluixa, ja penses que
8: estan parlant. T'ho portes cap a tu, no? Clar.
10: Sí, de manera no intencionada, interpreto que això que s'està fent és un atac cap a mi, no? I tot i que ho estic treballant i s'està treballant, de fet, l'última ha sigut treballar a un institut. Jo treballo ara a un institut i a una escola de primària i era el primer any que treballava a un institut, la primera vegada que treballo a un centre de secundària, però és que també era la primera vegada des que jo vaig finalitzar l'ESO que tornava a trepitjar un institut, perquè des que vaig acabar la quart d'ESO tots els meus estudis han sigut online. Jo no he pogut tornar a una aula. Les primeres setmanes jo estava plorant al lavabo. No podia. L'olor, la gent, la sensació, per mi era un món molt gran. Llavors, clar, també he après, amb aquesta nova feina de secundària, he après a treure'm un trauma que jo tenia allà, no?, com una espinita, de dir mai més podré tornar a un centre de secundària. I mireu, he tornat.
8: I tant.
9: I fas d'integrador llavors al centre?
10: Sí. Bueno, ara estic com a vetllador per tot el percal, que hi ha educació, que no hi ha la figura i de més, però sí.
9: Llavors, entenc que pots ja copsar d'alguna manera, en aquests anys que també has estat a primària, canvis en la manera de tractar l'assetjament cap als infants. Estàs veient aquests canvis? Són canvis reals? Les mestres estan més formades en aquest sentit? Saben ajudar?

0: profes, no? A futurs profes de primària. I hi ha assignatures de la prevenció de l'assetjament escolar. No sé, que en molts centres no hi ha, no? Llavors, clar, ja estem sortint amb noves generacions de persones molt joves que ja saben perquè ho han vist en primera persona o perquè ho han estudiat, perquè hi han...
1: Perquè se'ls ofereix aquest estudi, no?
0: Correcte, perquè hi ha aquesta eina, no? Llavors ja són coses que abans no hi havien o que persones més grans, que ara estan ara mateix estan a l'educació, no ho han estudiat perquè no hi havia en aquell moment o perquè no es tractava, no? Llavors, clar, quan parlem d'educació o parlem d'estudis per les noves generacions, sí, s'està implementant noves mesures per poder definir i poder aturar de manera molt, molt, molt prèvia a l'assetjament perquè no arribi a ser assetjament, però també t'he de dir que si hi ha una bona formació però no hi ha un bon protocol, no funciona. No? Llavors, el protocol d'avui dia no funciona. No funciona perquè són una sèrie d'ítems que si no estan dins o no estan establerts ja no és bullying. També estem parlant de ràtios. Ràtios que tenim als centres educatius, que també totes aquestes vagues que hem tingut aquests dies ve una miqueta arrel amb això, no? Perquè ens trobem, com mencionàveu, el tema de les classes que estan numerades per lletres, això, no, això té un perquè. Això té un perquè i és el fet de, primer, separar els nens per diferents nivells, en concret, persones que venen de fora, persones que venen o que tenen algun tipus de dificultat o que tenen algun tipus d'inclusió, inclús que necessiten, no, d'aquestes persones de vetlladors, educadors, socials, però és que ara mateix no tenim això, o tenim molt poc personal pel tant ràtio que hi ha de nens amb necessitats. Llavors, això què vol dir? Que no estan cobertes, no estan cobertes. I el tema de la inclusió i el tema d'activar un protocol no és real. O sigui, no hi ha inclusió als centres educatius avui dia perquè no hi ha el personal i els protocols tampoc es poden establir o no es poden incloure perquè ara mateix no hi ha personal per fer seguiment. No hi ha per fer seguiment, no hi ha per fer un bon control, per fer un bon ús i també perquè ara mateix tenen més control de la imatge que vol donar un centre que de les actuacions que es fan. O sigui, hi ha centres que volen més tenir una ressenya positiva a Google que activar un protocol. I per activar un protocol s'ha de fer un seguiment i s'ha de fer de manera legal. No s'ha de fer de manera interna com molts centres educatius ho estan fent ara avui dia.
2: Brian, amb tot això que ens explicaves i parlàvem també al principi del programa una mica del paper que juguen doncs, la resta del grup, la resta de la classe, no? I dels companys i companyes doncs, que d'alguna manera juguen un paper no actiu però que sí que formen part i que a vegades són testimonis fins i tot doncs, d'aquestes agressions, d'aquests insults. Com s'hauria de treballar o com hauríem d'entendre també aquest paper, no? Perquè jo estic pensant en aquests alumnes i a vegades fins i tot és més aviat salvar-se a ells per estar en un grup concret determinats, no? I formar part d'un grup guai, no? I per salvar bàsicament doncs, la seva imatge, la seva reputació i no caure del grup gran, no? Del grup que lidera doncs, aquesta persona que fa bullying. Què s'hauria de fer o què es pot fer doncs, en aquestes situacions també?
0: Situacions vols dir en el cas de la gent que ho fa, vols dir?
2: No, la gent que no forma part de l'acció però que d'alguna manera forma part de la classe i és coneixedor d'aquestes circumstàncies.
0: Bueno, al final aquest perfil que estàs mencionant és els observadors, que jo crec que és el paper més important del bullying perquè tothom som observadors en algun moment de la vida i dins de l'aula són tots els nens que estan veient a l'acte del bullying i no estan fent res. No? Llavors, per mi formen part del problema igual que la persona que ho està fent, perquè una persona és activa, que és la persona que ho fa, i passiva la persona que està veient i no actua. S'ha de tenir molta coherència quan es menciona aquest tema, perquè jo sempre implico, no, als alumnes quan parlo a les xerrades de dir... Es que me dicen que soy el chivato. Cuidado. Hem de tenir ja una edat i hem de saber que ser chivato no és dir una persona adulta s'estan ficant o estan fent mal a un nen o a una nena. No estàs fent que aquesta persona rebi ajuda i estàs anant a un adult que és el que has de fer. No? Evidentment, si passa una cosa al carrer, trucaràs al 112 i si estàs dins del col·le aniràs a un adult perquè és el que ha de fer l'adult també. Ha de parlar i ha d'actuar i mediar. Això és el primer. Després també et dic que... Els nens estan molt, per la meva percepció, sobretot a secundària, estan normalitzant la violència. Veuen la violència com una cosa normal o com una resposta i no com una cosa dolenta. Ho veuen com una cosa normal. Clar, aquí tenim un problema, perquè quan hi ha un problema ja de base o hi ha un conflicte i la seva solució, en comptes de demanar ajuda, és fer una baralla... Yeah. Clar, aquí també tenim establert que la societat, evidentment, està canviant.

0: canviant, que ara connectes la tele i tot són desgràcies, però és que socialment parlant estem en un punt que només hi ha violència. I a la vegada aquests nens s'estan nutrint d'aquestes violències, no? I també és un factor de risc que jo a vegades ho veig, no? També amb les famílies, que moltes estan desestructurades, molts problemes en general, i al final és el nen que ho paga.
1: Mm-hmm. Brian, de fet, amb el que ens estàs explicant i parlaves del teu cas, no? I parlaves de, doncs, els canvis de centre, és veritat que en moltes ocasions el que passa és que la persona que és víctima d'aquest bullying, la solució acaba sent, doncs, canviar-lo de centre, no? I acaba sent un afegit encara més. Per què? Perquè va a un nou institut, ha de conèixer un altre cop a uns nous professors, a uns nous companys i resar perquè no es torni a repetir la conducta per part de tota la gent que forma part d'aquesta comunitat i li torni a passar el que li havia passat a l'anterior escola o a l'anterior institut, no? Sembla que qui paga les conseqüències sempre és la víctima.
0: Sempre. I va passar a la meva època i continua passant. És la desgràcia. De fet, a mi em va passar. Per què? Bueno, per el fet que l'escola no vol fer res. Una és aquesta. I l'altra, perquè la llei no està feta. No hi ha una llei bullying. El Codi Penal no surt, no s'estipula com a tal. Tu pots denunciar una persona per coacció, per delictes d'odi, per suspensió d'identitat, però no pots denunciar una persona per bullying. Llavors, clar, no hi ha peix de llei, si no hi ha proves no hi ha delito. No? Mm-hmm. I l'escola moltes vegades, per no ficar-se en problemes, per no fer les coses com s'han de fer, recomana a la família de la víctima que marxi, que és com, hola, en sèrio? És molt trist, però és la realitat que estem vivint. Si hi ha centres implicats des del punt de vista educatiu, perquè sembla que estem parlant de coses externes, no, de, no sé, com que l'educació és un altre, que està en un altre món, està en un altre plano, si parlem d'una escola que realment ha d'educar, el que hauria de fer és parlar amb la família i que la família, o sigui, que l'escola prengui decisions correctes o directament que sigui l'escola que ha de denunciar en aquest cas que aquest nen està fent bullying. Però torno a lo mateix, el que passa és que no hi ha una llei i els menors de 14 anys són inimputables. Llavors, què passa? Que pot fer el que li foti i no té cap mena de conseqüència? Doncs en aquesta lluita estem.
2: Bueno, jo crec que amb el que deies abans, no? que cada cop s'estan implementant més protocols, que cada cop hi ha més consciència, no? En els claustres de que la problemàtica és real, allò que deies a l'inici, que et passava a tu a la teva època, de que és cosa de nens, és una frase que està pràcticament desterrada del vocabulari dels docents. També és veritat que totes aquestes problemàtiques de les que parlaves en la teva exposició, no? Hi ha moltes coses per atendre a l'escola, a l'escola se li estan donant moltes responsabilitats, no? I moltes funcions, i és veritat que quan hi ha un problema important has de fer un esforç extra, no? que és tot aquest seguiment del que parlaves, el que a vegades se t'escapen, no? O se'ls poden escapar coses. Hauríem d'ajustar, no? Al màxim aquests esforços, ajustar al màxim aquest personal i també explicar, no? Potser que aquests canvis de centre són mesures molt extremes que es produeixen quan hi ha situacions, això, no?
0: Jo et diré que, jo pensava que abans el... Ho dic des de fora, ara que estic treballant al col·le, l'altra perspectiva, però jo des de fora, abans de treballar als col·les, pensava, els profes tenen el problema de tot. Jo així ho pensava. Una vegada que he treballat dins del col·le i he vist com funciona tot, agafo les paraules teves. Crec que les institucions donen tota la responsabilitat i també totes les famílies o gran part de les famílies pensen que el problema és del col·le, dels profes, és que tot passa a dins, no? Quan realment s'està donant molta tasca, molta feina als docents i els docents deixen de ser docents. O sigui, jo crec que ara els profes ja no són profes. Són profes, metges, psicòlegs, policies... O sigui, no tenen una professió concreta. No poden ensenyar moltes vegades. Per què? Per ràtios que diràs, ha sigut així tota la vida, ja, però pel fet de que hagi sigut així tota la vida no significa que hagi estat bé, no? I les coses estan canviant, la societat està canviant, no es pot estar, per exemple, ara mateix a una aula a la societat que estem ara avui dia i amb la temperatura que estem, que fa 30 anys es podia estar, genial, no hi havia el canvi climàtic que hi ha ara avui dia, no? O per exemple, les inclusions que haurien d'haver-hi o les adaptacions que hi han d'haver-hi a l'aula no ho pot cobrir només una persona. Haurien d'haver-hi dos tutors o una persona d'educació especial per aula, que no hi ha. Llavors, clar, quan estàs parlant dins d'una aula i veus que realment ja no és només que tinguis nens ordinaris, sinó que tens amb discalcúlia, amb dislèxia, amb autisme, i aquests nens s'han de cobrir les seves necessitats. Clar, qui ho fa? Una persona. Però les famílies no ho veuen, les famílies només veuen que el seu fill està allà i punto. Clar, també hem de tenir en compte això.
1: Doncs important. Brian, moltes gràcies per acompanyar-nos i recomanem a tothom que et segueixi a les xarxes socials, on també fas molt activisme, crees contingut, per tant, doncs també que la gent el recolzi i se'l trobi. Gràcies, Brian, fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Nosaltres, Lluís, marxem amb una recomanació musical.
2: Marxem amb l'Alanis Morissette.
1: Vinga, sí. Doncs amb aquesta cançó donem també les gràcies al Marçal CC i tornem la propera setmana. Que vagi molt bé.
2: Adéu. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

Ens agrada fer llistes. Els famosos de l'any, els discos més escoltats, els millors futbolistes de la història, els nostres personatges favorits del Senyor dels Anells. Sigui com sigui, sigui quin sigui el tema, classifiquem i jerarquitzem. La tradició medieval no era aliena a aquesta dèria nostra. Al llarg del segle XIV sorgirà una llista ben curiosa, la dels nous cavallers més dignes i famosos de la història. I això, en una època on ens trobem en el moment de màxima esplendor de la cavalleria europea, és molt dir. Aquesta setmana repassem aquesta llista de cavallers famosos i en veurem els seus detalls i influència. Benvinguts als Nou de la Fama. Benvinguts a les Portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Portes de Troia, el programa d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar dels Nou de la Fama, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut, com estem?
1: Bé, bones, què tal?
0: De quins Nou de la Fama parlarem exactament?
1: Quina bona pregunta.
0: Quina bona pregunta per bona pregunta.
1: No sé a què heu vingut aquest programa, però podeu haver vingut per dos motius diferents. Hi ha els nou barons de la fama, o els nous barons de la terra, que són, ja ho veurem, els nou nobles acompanyants d'Utger, el fantàstic Utger Cataló. No perquè fos molt bona persona, sinó perquè és inventat.
0: Perquè dels que parlarem avui no.
1: Bueno, ja veurem. A veces que sí, a veces que no. Lamento dir-vos que no, el programa no està dedicat a Utger Cataló i als nou barons de la fama, si no haguéssim posat Utger Cataló i els nous barons de la fama. No descartem fer-ho. Sí que en farem menció al llarg del programa, si vols, excepto preguntes en roda de premsa sobre el tema.
0: Podem fer-ho.
1: Sinó que parlarem dels altres nou de la fama, o els altres nou valerosos, els nou dignes, els nous predilectes, que ja veurem, és una llista de nou grans personatges de la història, nou grans cavallers, nou grans generals, nou grans homes il·lustres de la història, en una llista que es posa molt de moda durant l'edat mitjana i que anirem resseguint una mica qui són aquests personatges, quan apareixen, per què es trien aquests i no uns altres. I llavors aquests seran els nou, no l'onze inicial d'avui, sinó el nou inicial d'avui. Ja veurem quin és.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa d'avui amb una pregunta que és obligada per començar un programa que té el títol. El títol ja diu nou, no? Qui són exactament, Alberto, els nou de la fama?
1: Doncs podríem fer com si fos una alineació de futbol, no? Com no, a la porteria, a les portes de Troia.
0: A les portes?
1: Tindríem a Héctor.
0: Home, bon porter.
1: I millor porter de Troia. Héctor, a la defensa, tot i que hauria de ser davanter, Alexandre el Gran i Juli César. Mm-hmm. Al centre del camp, Josué, aquest sí que té nom de futbolista, Josué, David i Judas Macabeu. I el trident ofensiu, el rei Artús, Carlemany i Godofré de Bouillon.
0: Jo no sé si els giraria una miqueta,
1: I posarem Lewandowski, perquè com és molt gran, també estava viu quan existia aquesta gent.
0: Sí, perquè té uns anys, eh? Des de la meva poca cultura futbolística és
1: saps això. Que és més gran que tu.
0: Sí. Sé això sí. I sé altres
1: però
0: coses.
1: Tu ja estàs en aquesta edat de que els futbolistes són més joves que tu.
0: Són molt joves. Bueno, tenim alumnes que estan a lligues molt importants.
1: Sí, jo...
0: Bueno, alguna cosa. I per què són nou, Alberto? Vull dir, té algun significat aquest número?
1: Bé, podria ser nou. Hi ha qui pensa que podrien haver estat nou com qualsevol altre, però sí que té un sentit. Bàsicament perquè no són nou cavallers de la fama o nou dignes, sinó que són 3, 3 i 3. No? Realment són tres tríades, tres grups de tres personatges que, ja sabeu, si sou aficionats a la simbologia, a la numerologia, els números tenen un significat, no? Mm-hmm. Dins d'aquest valor que tenen els números, el 3 és un número molt important, no? Remet fins i tot al cristianisme, no? Aquest misteri de la Santíssima Trinitat, 3 que són 1... Sigui com sigui, aquesta llista que ens ocuparà avui... hem de parlar més aviat de tres grups de tres, serà o no? En comptes de jugar amb un 4-3-3, jugarem amb un 3-3-3.
0: Bueno, i com s'ordenen aquestes tríades, aquests grups de tres?
1: Bé, doncs bàsicament, ja veurem quan expliquem una mica quan i com sorgeix aquesta llista, bàsicament seran tres cavallers o tres generals o tres homes il·lustres de l'antiguitat pagana, és a dir, de l'antiguitat greco-romana, entesa d'una manera molt, molt ampla, no? Perquè ni Héctor era grec, ja. ni Alexandre, si ens posem tiquismiquis, era gaire grec en el sentit estricte.
0: Però, bueno,
1: tres pagans, tres homes importants, tres cabdills de l'antiguitat clàssica, tres cabdills, tres líders d'homes de l'antiguitat jueva, i tres homes del present o de l'antiguitat més propera, de l'antiguitat cristiana, de l'antiguitat medieval, no? Llavors, aquí sí que té sentit, aquests tres personatges antics, Héctor, Alexandre i Juli César, tres personatges jueus, no? Josué, David i Judas Macabeu, i per acabar, tres personatges que pels homes i dones de l'edat mitjana, encara que estiguem, ja veurem, a principis del segle XIV, eren personatges... alguns més literaris, altres menys, però més percebuts com reals, com podien ser el rei Artús, Carlemany o Godofré de Bouillon.
0: Molt bé, i ja que estem parlant de números, hi ha alguna altra xifra que tingui un significat especial en el tema que ens ocupa avui?
1: Bueno, tindríem molts, descomptant les quatre tortugues ninja, aquest és un altre tema.
0: Un altre
1: per exemple, un altre programa hagués pogut estar als 12 parts de França, no? Els 12 cavallers del Zodíac, però en aquesta dèria dels cantars de gesta, dels romansos, de la literatura èpica, de generar alineacions d'herois, no? Que en el fons és això, hi ha un altre que ressona, que potser alguns oients han escoltat o llegit alguna vegada, que és aquesta idea de Carlemany i els 12 parts de França. 12 mm-hmm. parts perquè eren igual, no perquè fossin 24.
0: Vale. Vale.
1: No són els 24 savis de l'Apocalipsi.
0: Una altra
1: tema, ni els 4 evangelistes. Com veiem, sempre podem anar buscant...
0: paral·lelismes, no? Sí.
1: Qui són aquests 12 parts de França? Pues són els 12 paladins que des del món de l'èpica francesa s'identificaven com un cos especial dins dels exèrcits de Carlemany, no? Cavallers valerosos i propers a la figura de Carlemany, a voltes de la seva família, i entre ells els més coneguts són Rutllà i Oliver, no? Aquesta parella que són protagonistes del Cantà de Rutllà, i també el bisbe Turpí, que sempre és molt divertit imaginar-se un bisbe repartint hòsties allà, sí, com sí. Pans a la marca. Aquests 12 parts apareixen ja en obres del segle XII, com hem dit, com la cançó de Rodolà, o una obra molt divertida, que crec que n'hem parlat poquet al Troia, però a mi m'agrada molt, que és el Pelegrinatge de Carlemany. Crec que quan vam parlar en algun programa d'Antoni Rossell, potser el vam mencionar, que és un cantar de gesta del segle XII, d'èpica còmica, satírica, i és molt divertit. Ja recupereu els programes, i si no, ja li dedicarem un dia al Pelegrinatge de Carlemany.
0: I quan apareix per primer cop aquesta llista de nou cavallers de la fama? També és en aquests cantats de gesta del segle XII?
1: Doncs no, haurem d'esperar, no? Sí que és molt de l'èpica, la idea aquesta de generar uns herois, uns personatges que aglutinen les característiques fonamentals del que suposa ser un bon guerrer, no? Un home de profit, diríem. Però estem davant d'una llista erudita, no? En principi, és una llista creada, tot i que hi ha algun referent, algun d'aquests personatges ja estaven com en l'imaginari dels models de comportament guerrer, però és una llista creada a principis del segle XIV i que es recull en la manera que l'hem conservat per primera vegada l'any 1312, en un cantar de gesta tardà, que són els Vots del Paó, escrit per Jacques de Longuyon, en honor al bisbe de Lieja, no? Hem marcat aquesta data, principis del segle XIV, 1312, apareixen aquests nou personatges, no? Repartits en tres tríades, identificant-se com els personatges que al llarg de la història, els nous personatges que al llarg de la història han agressolat les virtuts guerreres, de comandament, de virtut cristiana, fins i tot, no? En aquells personatges hi ha una mena com de prefiguració, no? Hi ha aquests personatges de l'antiguitat que, tot que no eren cavallers o no eren bons cristians,
0: no eren
1: bons senyors en el sentit que s'entén al segle XIV, prefiguren, no? Un model de comportament, i estem en una societat cortesana, la de finals del segle XIII, a principis del XIV, que ja està buscant, no? Que ja està sublimant aquests cartes de gesta i convertir-los en aquesta literatura cortesana que vindrà després.
0: Molt bé, i aquesta obra que mencionaves, Els Vots del Paó, va tenir molta fama?
1: Sí, de fet, és un cantar de gesta molt tardà, però va convertir-se en un èxit dins de totes les corts europees ja des d'inici del segle XIV, i això explica també la ràpida i la gran difusió del concepte, no? Aquests nou cavallers dignes, aquests nou de la fama, aquests nou cavallers famosos, aquests nou personatges importants, començaran a córrer per tota Europa, no? Perquè tothom ha llegit aquest llibre, o l'ha escoltat recitar, o l'ha vist representar, o n'ha llegit fragments, o ha vist les samarretes, o ha vist els pòsters de les marquesines dels autobusos, i comença, no? És una d'aquelles tradicions que no parteix de la cultura popular, sinó de la cultura erudita, no? Hi ha una persona que s'inventa aquesta llista, i aquesta llista es fa tan famosa i apareix en una obra tan famosa que a partir d'aquí tothom la replica, no? Perquè s'ha instituït en un cànon.
0: I no sé si ens vols posar algun exemple d'aquesta gran difusió que va tenir l'obra.
1: Mira, us hi posarem molt ràpidament dos exemples.
0: Som-hi.
1: Un de llunyà i un de proper.
0: Vale.
1: Vale? Perquè veieu una mica fins a on arriba aquesta difusió i la rapidesa en què ens transmet, no? El que ens queda més lluny. Estem cap a 1330, és a dir, uns 18 anys després de la publicació d'aquest llibre, que pot semblar molt, però estem a l'edat mitjana. És a dir, molt poc després de la primera aparició d'aquesta llista, es realitza a l'Ajuntament de Colònia, no? Es fan unes obres, es decora la sala hanseàtica de l'Ajuntament, no? On es reunien els membres de la Hansa, uh-huh. I es realitza a la decoració d'aquella sala important de l'Ajuntament, un conjunt escultòric on apareixen representades les escultures dels nous homes bons. De fet, si busqueu a internet els nous de la fama, els nous dignes, els nous barons de la fama, el primer que poseu escultura i el primer que us surt és aquesta fantàstica o fantàstic grup escultòric del gòtic. Aquests seran els nostres protagonistes d'avui, i fixeu-vos, no? Només pràcticament uns 18 anys, 15-18 anys després, aquests nou personatges són lo suficientment famosos i coneguts perquè decorin la sala, no, de negocis de la Lliga Hanseàtica a Colònia. Vol dir que eren personatges que tothom coneixia i que als que tothom atribuïa una saviesa, un honor, una legalitat, no, un poder polític o un poder de representació que feia que ningú li sorprengués. No, no és un mural de la Minjamal allà a la plaça del teu poble i que la gent s'enfadi, sinó que ocupen els espais de poder. El segon exemple que us he promès, que és més proper, de fet són dues referències que recull Rubio i Lluch, Antoni Rubio i Lluch, el seu sempre recomanadíssim, són dos volums, llibre sobre documents per la història de la cultura catalana mitjaval, publicat el 1908, i que és una recopilació de referències de cancelleria, de cartes reials, sobre les ments de la cultura. No? Quan documents que citen llibres, o que sé, recull, per exemple, el document on apareix mencionat el mapa mundi de Cresques, o documents de trobadors, o de músics, o de juglars que viatgen per la Corona d'Aragó. Bueno, doncs un d'aquests centenars de documents, hi ha dos que ens interessen, no? Un que parla de l'existència a la cort del rei d'Aragó d'un tapís sobre la història novem militum, no? La història dels nou guerrers de 1351. Fixeu-vos, no? 1312 apareix el llibre, 1330 està ja decorant la sala de l'Ajuntament de Colònia, 1351 sabem que a la cort dels reis d'Aragó
0: hi havia un tapís, no?
1: Una obra publicada a Brussel·les, no? Que té un conjunt escultòric a Colònia, té un tapís decorant, no recordo ara quin palau era de la corona. No només això, sinó que 5 anys després, el 1356, el rei Pere el Cerimoniós menciona una tela no? decorada, on diu que apareixen precisament aquestes figures, no? La de Juli César, la d'Hèctor, la d'Alexandre, la de Judas Macabeu, la de David, la de Josué, la de Carlemany, la de Godofred i la del rei Artús. És tal qual, no? Sabem que està marcant una altra obra que sabem, no? Ja fos un tapís, ja fos un pany, no? Que és la paraula que utilitza, és a dir, són dues obres diferents. Hi havia com a mínim dos elements a la cort dels reis d'Aragó que decoraven espais, no, públics, capelles d'altar, sales de la cort, menjadors, espais privats, on aquesta història dels nou de la fama, d'aquests nou homes bons, aquests bons cavallers, aquests personatges importants, apareixien representats. No? Per tant, sabem que en qüestió de poques dècades l'obra no només havia arribat a Catalunya, sinó que era àmpliament coneguda dins la cort dels reis d'Aragó i n'existien diferents elements decoratius sobre la mateixa. I, per tant, estem en aquest ambient, no? Ens explica molt bé com aquesta història sap encaixar-se en els ambients de la cort, no? de les corts europees.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Molt bé, i ara que ja hem fet la introducció, no, ja ens has plantejat una miqueta quins són els orígens d'aquesta llista dels nou, si et sembla, dediquem aquesta part central del programa amb aquesta gran música, no, que suposo que no és casualitat.
1: No, bueno, estem parlant d'un equip d'herois, no? És la mateixa lògica que porta a que Marvel reuneixi els seus herois. Bueno, no, és que tampoc eren els seus herois més famosos, sinó que, bueno, que potser no podien fer cosetes sols.
0: Ah, s'havien d'ajuntar, ja, no?
1: Bueno, s'havia de regir una mescla entre personatges recuperats, nous personatges... Bé, mm-hmm. Total. Però és la mateixa dinàmica, no? Si tenim herois, si tenim personatges que funcionen per si sols, per què no crear un supergrup? Per què no crear, com fan Marvel o com fan DC, doncs lligues de superherois, grups de superherois que uneixin, no? El més ràpid, el més fort, el mag, el guerrer, no? Com si fos una mena de party equilibrada.
0: El Rick, del no? D&D.
1: Sí, Elon Musk. A veure. El borratxo cocainòmag.
0: Arribarà un moment del programa que farem paral·lelismes o no?
1: Amb què?
0: Entre els nou de la fama i els Vengadores, per exemple, o no?
1: Si vols... O sea, mira,
0: si tenim temps,
1: mira, aquest podia ser el teu superpoder. Jo et vaig explicant qui són els personatges. Hòstia. I tu em dius quin personatge de los Vengadores.
0: Uf, no sé si conec prou, però ho puc intentar.
1: Podem intentar.
0: Ho podem intentar.
1: Vale.
0: Doncs com estàvem dient, si et sembla, ja que hem fet una introducció i tot, dediquem al bloc central del programa a parlar sobre cada un d'ells, no?
1: Vinga.
0: Alguns són més coneguts que altres, i altres, bueno, potser no tant. Per quin comencem?
1: Doncs jo crec que podíem fer-ho. Tenim una llista, aquesta llista té un ordre, potser una vegada a la vida podíem seguir l'ordre natural de les coses.
0: Home.
1: I començar-la pel principi, no? I començar per aquests tres personatges de l'antiguitat, que són Héctor, Alexandre el Gran i Juli César, aquests tres personatges del món jueu, de l'Antic Testament, Josué, David i Judas Macabeu, i per altra banda els tres modernos, europeus, que són el rei Artús, Carlemany i Godofred de Bouillon.
0: És com curiós dir-li moderno a Carlemany.
1: Però bueno, a la seva època sí.
0: Sí, sí, a la seva època, no? I tant.
1: I feia barbacoes.
0: O sigui, d'això en vam parlar a la història del menjar.
1: Sí, al programa de la història del
0: menjar. Molt interessant.
1: Gràcies.
0: Doncs som-hi, comencem amb l'Héctor, l'heroi troià. Què tenia d'especial per ser triat per aquesta llista?
1: Bueno, juga a casa, no? Perquè és l'heroi que defensa Troia, és a dir, l'heroi que lluita a les portes de Troia, i per tant hauria de ser el primer de la llista. Si no s'ho ha guanyat només per això, s'ho ha guanyat també perquè és l'exemple perfecte del per què s'ha d'estar en aquesta llista, no? Qualsevol que conegui la Ilíada, l'hagi llegit, l'hagi escoltat, hagi vist la Brad Pitt en Pareo, o hagi... Sí? Tu és massa jove, però va impactar.
0: No, ja he vist en Brad Pitt en Pareo.
1: Ah, que bien, que bien. Doncs tothom que s'ha apropat a l'Ilíada sap que Héctor és, més enllà d'Aquiles, el veritable eix de la història, no? I fins a cert punt l'heroi veritable de la mateixa. No, no és el rei de Troia, o serà el seu pare, Príam, però és el general dels exèrcits que defensen la ciutat, qui lidera els seus, no?, a primera línia de la batalla, és el bon fill, el bon pare, el bon marit, el bon germà, no? I per tant representa aquests valors del defensor, no? Aquesta persona que lluita per defensar allò que cal defensar.
0: I per què Héctor i no Aquiles?
1: Bé, bona pregunta, no? Perquè sembla que si estem fent una llista d'herois greco-romans, el grec dels dos és Aquiles. Héctor segurament seria mig sense saber d'on venia.
0: Mm-hmm.
1: Però és una raó més senzilla, no? Cada heroi és un arquetip, no? Sempre els herois, i això passa també amb els superherois, si vols tirar-ho cap on vols tirar-ho.
0: Crec que ja ho tinc pensat.
1: S'ha dit moltes vegades, però això és veritat a mitges, i és veritat sobretot pels herois de DC, que no m'agraden gens, així que no en parlarem d'ells. Però hi ha aquesta idea de que els superherois són els nous herois, no? En aquesta idea mitològica. Potser no tant, perquè precisament la grandesa de Marvel és crear herois que són humans, no? Amb els seus efectes, amb el seu... No, aquesta cosa filofeixista dels herois de DC, no? Que són purs i perfectes. Mm. En qualsevol cas, Héctor és la mesura. Héctor és la mesura, la fidelitat, no? L'amor fraternal, l'amor marital, i Aquiles és la còlera. No? Si no sé quin personatge seria Héctor, però sé que Aquiles seria Hulk.
0: Té pinta. Té bastanta pinta.
1: No sé si el gris, el vermell o el verd, però Aquiles seria la persona que el seu superpoder és enfadar-se molt, vale? I per tant són dos personatges diametralment oposats. Per a la cultura cavalleresca cortesana de principis del segle XIV, la mesura, el regular-se a si mateix, és un fet importantíssim, no? I a més és el guerrer que sap que la derrota és inevitable i que tot això
0: continua
1: lluitant. No fuig com Enees. No, allà...
0: Me'n
1: vaig amb el meu pare, queda't allà i mor. Com...
0: I no fundi Roma, no?
1: Roma.
0: S'hagués acabat tot molt ràpid.
1: Clar, és que al final sempre reivindiquem... Vull dir, Roma la van fundar els covards, que van fugir de Troia. En canvi, Héctor mor i sap, no, que la derrota és inevitable i tot això continua lluitant. I ho fa perquè està defensant la seva llar, el seu fill, la seva família. I, per tant, és la figura del protector. Seria el Capitán Amèrica, potser.
0: És el que anava a dir. Jo anava a dir el Capità Amèrica.
1: Ah, que bé.
0: Sí,
1: el Capità Troia.
0: El
1: Capità Troia.
0: El segon personatge és un perfil bastant diferent, no? Anem a

0: així, algun text que es podia millorar, però no, no.
1: M'agrada molt a nivell...
0: Moltes faltes d'ortografia,
1: això, això, això sempre, no? Sí, sí. Sí, perquè la rotulació també està feta a mà, bueno, a mà.
0: Manual,
1: és
0: sí,
1: digital,
0: sí.
1: Però que està feta a mà, vamos.
2: La lletra és teva pròpia?
0: La lletra és meva, a pulso.
2: Ostres, sí. Però tens una lletra sí. Molt de comiquera, però que no és la lletra típica comiquera, però que està molt guapa.
0: Sí, sí, no, amb això m'hi has marat en trobar...
1: Sí.
2: I que... Està molt de temps per trobar aquesta lletra, sí. Que t'agradés.
0: Sí, sí, donant-hi moltes voltes.
2: Ostres, però escriure tot això a mà és trigar, eh? Perquè quan... La gent no se n'adona que quan s'escriu en majúscules trigues més que quan escrius normal.
0: Sí.
2: Jo me n'adono perquè a vegades...
0: Es llegeix millor, eh?
2: Sí, no, sobretot per llegir còmic o alguna cosa així, sí. Sí.
1: És a dir, la rotulació, la tipografia també són elements gràfics que formen part també de la teva composició. I també volia mencionar i destacar aquí el Canígola, llegir-la també fa servir com molts estils diferents per representar escenes, diguéssim. No estils, sinó recursos diferents, no?
0: Sí.
1: Fins i tot alguna com més infografia o alguna cosa així. Això també se't van acudint a mida que anaves treballant. És algo que tens premeditat i dius, vull fer una infografia, sí o sí?
0: Sí, allò... Sí, és cap al final, que hi ha una pàgina...
1: Sí.
0: Que s'havia d'explicar un concepte i, de fet, no estic gaire orgullós d'aquelles dues pàgines.
1: No?
0: No. Inclús, si t'hi fixes, a la pàgina anterior, abans de girar,
1: sí.
0: Hi ha un personatge que ja t'avisa. Demano perdó, les dues pàgines següents són una turra, però no vas trobar una manera d'explicar tot el que t'havia d'explicar sense fer una turra.
1: Ostres, doncs a mi em va semblar curiós, em va agradar, perquè és això, és una sí. Turra, però és una turra necessària i agradable.
0: Sí, però a mi m'agraden els còmics quan,
1: ja, que...
0: quan les bafarades són curtetes i vas passant pàgina així rapidíssimament.
1: Doncs pues, t'anava a preguntar, si no sé si coneixes un autor, crec que és canadenc, que es diu Seth,
0: sí.
1: que també fa moltes infografies d'aquestes i t'anava a preguntar si era un homenatge o alguna cosa, perquè em va recordar molt amb ell, realment, amb el tipus
0: però, de... El Seth fa moltes infografies i no el...
1: Sí, o sigui, és molt... Com podríem dir? És molt minimalista, en general, però també fa com pàgines, sí, jo... No,
0: és que, Chris Ware, vols dir?
1: Bueno, Chris Ware encara en fa més, però Seth també té algunes coses, sí. Per exemple, aquest que és... que va com d'un tio que és esportista i tal. Bueno, sí que ha fet... No és...
0: No
1: sí, Chris Ware és...
0: Aquell llegit de set no és...
1: Vale, no té tantes, no? Però sí, per exemple, doncs Chris Ware també és un altre que encara fa sí, servir aquest... moltes més, no?
0: Vale, sí.
1: No sé, també preguntar-te per referències, ja que estem. No sé si aquests autors et diuen sí, alguna cosa.
0: Més Chris Ware més que el set, sí. Sí, i tant. I després també molts francesos, o el Blaine...
1: Sí.
0: O l'Arsenet, també, molt.
1: El Blaine és molt bo, eh? Jo tenia apuntat aquí, també, còmic clàssic franco-belga, de... Pues així més...
2: D'enredo.
1: Sí, sí, i més cartoon, no? Sí. Perquè el teu estil de dibuix té com aquest toc cartoon, no?
0: Sí, sí, sí.
1: A l'hora de dissenyar personatges, per exemple, com tu fas... el que et surt del llapis o busques, per exemple, també referències?
0: I dono moltes... I m'agrada que tinguin algun punt que sigui...
2: En comú?
0: No, que es pugui... Que sigui recordable, saps, aquell personatge?
1: Sí.
0: Per exemple, la Paula, la protagonista, pues, les ulleres aquestes i la melena... Pues...
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Sé que amb dos traços puc fer-te entendre que és aquest personatge.
2: Ahà. Uh-huh. Sí, busques senzillesa per, a l'hora d'identificar sí. Personatges i tal.
0: Sí, que tinguin sempre un tret
2: la característic. La iaia posa arrugues i perquè la dibuixes que sembla una pança, tu. està molt... Bueno, i parlant en francès...
1: Sí, cert.
2: El bé diu, us porto una cosa, i dic, hòstia, ens han portat la revista Charlotte, que és una mensualité, no, bueno, una, sí, és sí, una sí. Mensualitat, i que és un magazín de còmics que costa 14 pavos més o menys, i que publiquen a gent com, per exemple, Chris Ware.
1: Sí, ara mencionaven Chris Ware, també el Johnny Ryan, autors bastant de còmic indie, no?
2: I què ha passat? Doncs pues que han publicat...
1: A l'Adrià Turina.
2: Al Canícola, a l'Adrià Turina.
1: Explica'ns d'on ve això.
0: Aquesta és la bogeria més gran que m'ha donat Canícola, vaja. El dia que em va trucar l'editor i m'ha dit escolta'm, que hi ha uns francesos que estan interessats en comprar-te els drets.
1: Genial.
0: No m'ho crec. Ni l'editor s'ho creia, deia. O sigui, un autor com tu, que té la primera...
2: Actor nové. Sí. Ei,
0: i va ser res, al cap de... No sé si van ser 2 mesos de que sortís, estigués publicada ja Canícula. O sigui, va ser superràpid. Sí, sí.

0: I també és la publicació serà com per capítols, perquè és una revista ja deia mensual, no? Que va... Tu t'has hagut de replantejar algun còmic o el còmic sortirà...
1: No, no, els hi vam passar els arxius i... I... Es van muntat.
0: Vale, vale, vale. Sí. Però deia, potser al ser per capítols... Bueno, realment funciona molt bé per capítols aquesta
1: història. Sí, jo crec que sí, que és fàcil de, sí. de dividir.
0: Sí, sí, sí. Seran unes quantes mensualitats, entenc, perquè la història també té unes quantes...
1: 10 capítols.
0: 10 capítols, bueno. Si sou francesos o si llegiu en francès, no sé què feu escoltant aquest programa, però...
2: Els donem un mèrit, volen aprendre català.
0: Us donem un petó, un mèrit, i també us animem a que compreu aquesta revista, perquè hi ha autors, ja us dic, molt interessants, a part de l'Adrià...
2: Byron, Julià...
1: Aquí l'últim mico soc jo, aquí, d'aquesta
0: revista.
1: Sí, el
0: que sé, que estigui Chris Ware, per exemple, és un...
2: Jerry Ryan... També.
0: No sé si vas visitar l'expo de Chris Ware, sí, que va estar a Barcelona, que també era tremenda, i el van tenir aquí també fent diverses xarxes. Xerrades. Aquí al programa, no, a Barcelona, fent diverses xerrades, no, molt interessant.
2: Encara no som tan importants.
0: No, no.
2: I Adrià,
0: encara...
2: qui... tens algun projecte en futur? O
1: ara sí, estic treballant en...
2: Podem dir alguna cosa?
1: En còmic.
0: No sé si es pot preguntar més o...
1: Serà amb Editorial Finestres i amb un guionista, ara, a quatre mans.
0: Ah, guai.
2: I què tal és treballar, de fet, tu... Tu obra tot sol, menjant-te el cap, això em quadrarà, el que he escrit aquí ho sabré dibuixar.
1: Que,
2: hola, m'he escrit això, dibuixa-m'ho.
1: No ha estat tan així, ha estat l'editor que ha dit, mira, tu i tu, em sembla que feu bona parella, què tal si em feu una història sobre X? No, no explico res.
0: No, no, no cal que...
2: I com ha estat?
1: I aleshores, entre el guionista i jo, més o menys... Hem dissenyat els personatges una mica i ell després ja ha escrit el guió i la trama de tot.
0: Ah, que guai.
1: O sigui que...
0: Que guai.
1: Està part guai perquè estic dibuixant algo que també he dissenyat jo, diguéssim.
2: D'alguna manera, sí. No? Sorgit a quatre mans els personatges i a partir d'aquí a volar.
0: Crec que és la millor manera també de treballar.
1: Sí, després el que més em costa, que és escriure una trama i un guió i que tingui tot un nus i un plantejament i tota la pesca, pues, d'aquesta feina me'n lliuro.
0: Sí. Ben fet.
1: De luxe.
0: Dels gàsters també, ens has ensenyat, bueno, ens has portat una aventura nova, aventura vampírica, a més. Entenc que... A part d'estar treballant aquest nou còmic per Editorial Finestres, segueixes fent autoedició i autopublicant coses.
1: Segueixo fent autoedició, sí, sí.
2: Que és com un vici...
0: És un vici, no?
2: No, perquè molts autors...
0: L'autoedició, ese vicio.
1: Sí, és un divertimento, perquè després tampoc... Bueno, si aconsegueixo... Com es diu això? Ai... Quan arribes a cobrir els gastos...
0: Sí, pues, sí, sí. Ja... Sí, ja és molt, no?
2: Balance cero, ja va bé.
1: Si em puc pagar els 70 euros que val el tòner, pues...
0: Sí, no, és el que té l'autoedició, sí, també.
1: Exacte.
0: No sé si vas a moltes fires o no i com funciona la cosa. Com veus tu el món de l'autoedició una mica? Veus difícil, també, deies això?
1: És que, bueno, si estàs és perquè t'ho passes bé, no?
0: Per vocació,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, no, és, no hi ha una ambició... Per tant, difícil no ho veig difícil, tampoc. I hi ha moltes fires i...
0: Sí.
1: Sí, sí, pots triar i tot.
0: Estaràs aviat a alguna fira? O tens
1: estaré
0: alguna...
1: la propera, m'han agafat el graf.
0: Ah, molt bé.
1: Suposo que la Diada del Còmic també tornareu a trobar.
0: Espero que sí. Que aquest any la Diada del Còmic jo crec que ho podem anunciar ja. Ho podem anunciar
2: ja, segur?
0: Sí, vinga, va.
2: Ostres, no sé jo,
0: Aprofitem que estàs aquí. Aquest any la Diada del Còmic en català es celebrarà a Mataró a la plaça Santana, com els darrers anys, i serà el 18 d'abril, un cap de setmana abans de Sant Jordi. Cuidado.
2: Ojo,
0: Ojo. I això, esperem que l'Adrià pugui venir, ara després acabarem de parlar de detalls. I el graf és al març, i també tenim moltes ganes d'anar-hi, perquè sí. Com cada any al graf hi ha molta cosa.
2: Sí.
0: No sé si ja també anem tancant el programa una mica i parlem de recomanacions, que a nosaltres sempre ens agrada parlar molt de recomanacions. No sé si segueixes algun altre autor així més d'autoedició que vinga al graf, perquè aquest any no he vist encara qui ja ha confirmat, però sempre porten com material molt guai. El cartell ja l'han anunciat, que és de l'Ivan Gil, que és molt xulo, no? No sé si segueixes tu algú altre.
1: Sí, bueno, vaig conèixer just l'any passat, que va ser el primer que vaig fer parada al graf.
0: Sí.
1: Vaig conèixer la gent del Push Comics, per exemple.
0: Ah, sí.
1: L'Arnau Vendrell.
0: La Rosa Codina, molts jefes.
1: Sí, sí, molt guais.
0: també hem parlat amb ells moltes vegades i també és això. Bueno, també patint una mica les desgràcies i les gràcies de l'autoedició, que al final és això, no? Però bueno, pues estarem atents també al Graf a poder, pues això, fer també alguna entrevista. Com
2: algo farem.
0: Sí, sí. Farem. Guai, doncs això, vols que fem bufaters o què, per acabar?
2: Bueno, sí, quin és el teu còmic de capçalera?
1: Ostres.
0: Et farem pensar una mica ara de còmics.
1: Pregunta difícil.
0: Sí.
1: Us diré qualsevol novel·leta d'aquestes del Jason.
0: Vale, ostres. Per exemple. És una saga que jo no he seguit gaire, però sempre m'ha cridat molt l'atenció. Jo
1: recomanaria, comença per Jo maté Adolf Hitler.
0: Sí, sí, sí.
1: Recomanadíssim.
0: Aquesta potser com és com el títol més... cridaner i el més sí. Típic, no?, per llegir-lo.
1: Històries boges i... Sí, sí.
0: Vale.
1: Societats estrambòtiques.
0: Potser també em recorda una mica els teus còmics. Ja són ara
1: és possible.
0: Hi ha aquí una mica d'influència, també. Sí. Que també, és el teu còmic, no hem parlat de Canícula, també trobo moltes referències això. Abans has mencionat Tarantino, per exemple, també jo l'he vist aquí. També moltes referències als principis dels 2000, a Kevin Smith.
1: És que, és que està ambientada al principis del 2000.
2: Els germans Coen amb lladres cutres que els hi surt tot... Que són gent dolenta, però dolenta i dolents. Que la dolenteria la fan malament.
0: Sí, sí, sí.
2: Són cutres.
1: Lladres cutres, sí, sí. Podrien ser també els lladres de Solo en casa.
0: També, sí, sí.
1: És aquest prototip de personatge.
0: Tirant més als 90, 80.
2: Com hem dit, una sàtira gore que està molt bé.
0: Doncs sí, doncs si vols afegir alguna cosa més, si no, anirem tancant la paradeta.
2: Sí.
0: Això, recordem, ens podeu escoltar a Mataró Ràdio i a 20 ràdios més de la xarxa local de ràdios.
2: 20 comptant Mataró Ràdio.
0: Vale, bueno, doncs són moltes. 19 més.
2: Bueno, és que són moltes.
1: Són poques, eh?
0: No, ens teniu també a YouTube, que som els Bufacanyes, i a xarxa social, @elsbufacanyes.
2: A l'Instagram, no?
0: Sí.
2: I també a
0: Twitter.
2: A la X, que abans era el Twitter. Sí.
0: Molt bé. També tenim l'Adrià Tonina, el teniu també a xarxes, que vas compartint també algunes il·lustracions que vas fent. A part, també, és molt sacrificat. També podeu trobar els seus fanzines, a part del Graf, que estarà a la seva pàgina web, que és també Adrià Tonina. Bueno, que et busquin Adrià Tonina a Google,
1: si entren,
0: no?
1: Sí, a Google o a l'Instagram,
0: vale.
1: Estan els enllaços per allà.
0: Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres ens veiem la setmana que ve, també.
2: Si seguim vius, sí.
0: Perfecte. Doncs ens veiem fins ara.
2: Adéu, bufaganyes!
0: Adéu-siau. Sí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Acaba esto en este programa.

0: Benvinguts, benvingudes a una nova edició de La Gent Normal, ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la, de conversa reposada, aquí a Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM, i també a les 3w.radiorubí.cat. I per si voleu veure, també ja ho sabeu, veure, escoltar, reproduir els millors moments del programa, ens trobareu a al nostre perfil d'Instagram, aquí tenim de tot, perfil d'Instagram @lagentnormal_radiorubí. Diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, com a referència, Institut d'Estudis Catalans, que una ruptura és l'acció de rompre o rompre's, és a dir, l'acció de trencar o de trencar-se. Ho dic per si el verb rompre us sona una mica arcaic i una mica poètic. Rompre o trencar ens pot remetre a un univers que podríem dir que és molt físic, no? Un got que cau a terra i es trenca, un fil que estirem massa i acaba cedint, o fins i tot un os, a causa d'un cop doncs que s'esberla, no? Però també podrem parlar d'un univers emocional i de ruptura. I això, com és el cas de l'os que es trenca, produeix un cert dolor. Un dolor profund, un dolor intens, un dolor que anul·la moltes vegades i que no sempre és fàcil de quantificar, perquè de moment, crec que no tenim cap aparell ni cap unitat de mesura que mesuri la intensitat d'un mal. Us ha passat mai que us heu trencat per dins? Que a la vostra vida ha passat alguna cosa més o menys extraordinària? A vegades ni tan sols cal que sigui extraordinària, que us ha deixat tocats, emocionalment baldats i inestables? Que per un moment heu pensat que això és el final, que no podré sortir d'aquest pou on estic tancat? Doncs aquests trencaments tan humans, d'altra banda, precisament, són els que ens fan precisament això, ens fan humans, i són molt més habituals del que segurament moltes vegades podem i volem reconèixer. I és que la nostra salut mental, i ara estiro el globus, la nostra salut mental encara, avui en dia, encara sol ser una qüestió tabú. Avui a La Gent Normal volem parlar de ruptures, de trencaments, no dels físics, sinó dels emocionals. I de com podem sortir-nos-en de la manera més airosa, o d'una manera airosa i menys dolorosa possible. Perquè el dolor hi serà. I fins i tot diria que és sa i que és terapèutic sentir-lo. Però rabejar-se en aquest dolor, rodolar en el fang de la pena, tot i que el nostre cervell ens hi aboca moltes vegades, no és ni molt menys la millor opció terapèutica per tirar endavant. Avui ens acompanya, per parlar-ne de tot això, l'Ivan Bovet, que des de fa uns quants anys és mentor en ruptures. I ara descobrirem exactament què vol dir ser mentor en ruptures. Aquesta cançó l'has triat tu. L'he col·locada en primera posició i ara quan l'escoltava pensava, no, si ens va de conya per entrar en matèria.
1: Sí.
0: Perquè aquest boig per tu es pot convertir en una mena d'obsessió, es pot convertir en una mena de malaltia emocional, anem a dir-ho així, no? Es pot convertir en una mena de, doncs això, no? de trencament emocional. Benvingut, Ivan, a la Gent Normal. Mentor en ruptures, com definiries allò que fas?
1: Abans de res, agrair-te l'oportunitat d'estar aquí. Després, com deies, la cançó va molt bé perquè és aquell moment que justament comences a obsessionar-te per una cosa tan profunda que ets incapaç de poder sortir d'allà, no? I aquesta cançó precisament va ser un moment en el qual, per mi, va ajudar-me a entendre que la bogeria és una cosa mental, no és una cosa real.
0: La bogeria és una cosa mental. O sigui, que darrere que allò que ens sembla que ens estem tornant bojos o que ens afecta moltíssim, tot allò és un guió del nostre cervell.
1: Correcte.
0: És a dir, moltes vegades no hi ha una correspondència física que porti a pensar doncs allò que el nostre cervell està processant.
1: Correcte. Al final, i ja aprofunditzarem una miqueta, al final tot el que veiem és el que creem. La nostra realitat és nostra i el que veiem és la realitat que creiem. Llavors, llavors quan comencem a entrar en un bucle infinit és perquè nosaltres estem creant aquell bucle infinit.
0: Fixeu-vos que ja estem entrant gairebé en l'univers de la filosofia, pràcticament, eh? És a dir, o la psicologia filosòfica, o la filosofia psicològica, diguem-li com vulguem, no? Però és molt interessant això que dius. És a dir, al final, no, el nostre cervell és una màquina extraordinària, per la part bona i per la part dolenta.
1: Vale?
0: I aquí segurament avui veurem una mica aquest cantó canalla, no? del cervell que ens fa veure coses que, bueno, doncs que objectivament no són així.
1: Correcte. Abans de res, explicar-te el que deies. Espera amb ruptures és simplement poder fer entendre que tot allò que et passa és la possibilitat de poder aprendre. I la millor forma d'aprendre és quan hi ha un trencament. Perquè quan tu estàs tranquil, imagineu-vos que estem a la platja, amb un daiquiri, allà no prens res, allà estàs tan tranquil, potser estàs present o potser no, estàs divagant. Però realment, quan aprenem, és quan hi ha un trencament. És el moment precís en el que tenim que aprendre.
0: Són les patacades de la vida, per entendre'ns.
1: Correcte. I aquelles patacades, en certa manera, estan buscades per nosaltres mateixos. Perquè, com deia, la nostra realitat la creem nosaltres.
0: Un moment. A veure. Espera, que ara aquí bueno, riurem una mica, no, això és molt seriós, eh? Però pots tornar a repetir el que has dit? És a dir, nosaltres ens acabem buscant els problemes per poder aprendre? Seria aquesta una mica la síntesi o el titular?
1: És com jo he entès durant aquests anys d'aprenentatge, és el que jo he anat entenent.
0: Quan dius anys d'aprenentatge, partim d'una realitat, és a dir, partim d'una experiència real, en aquest cas, Ivan?
1: Correcte, sí.
0: Es pot explicar?
1: Ui, tant, cap problema. És més, és gràcies a aquesta experiència, a dia d'avui, ofereixo tot aquest totes aquestes eines o aquesta forma d'entendre. Doncs, així resumint, jo havia tingut moltes relacions i sempre les relacions començaven igual, es desenvolupaven igual i acabaven igual.
0: Però clar, tu, perdó, que et talli,
1: sí,
0: però tu això ho vas veient, clar, això la primera vegada no ho veus.
1: No, ni de conya.
0: La segona, tampoc. Suposo que és a partir de la tercera que penses, ui, potser, no sé, que tinc un déjà vu, no?
1: Correcte. O sigui, partim de la base que no se'ns permet cometre errors. Ja quan som petits, cometre un error ja està malament. Ja et renyen i no et deixen que experimentis. Què passa? Que quan ets més gran, al no tenir aquest termini d'aprenentatge, de caure't, no tens aquesta experiència de poder dir, ei, aquí hi ha algú que falla, sinó que tot t'ho trobes de nou. Llavors, clar, vas fent. I com que tens una cultura, tens una societat, tens unes formes de fer, uns patrons familiars, vas fent segons allò que has anat observant i has anat veient.
0: Clar, perquè al final som deutors de tota la, ja no només del pes de la cultura o de la societat on ens movem en plan macro, sinó també dels exemples més pròxims que tenim a casa, no? Patrons de comportament,
1: correcte,
0: i maneres de fer, etcètera, no?
1: Correcte.
0: I clar, això marca, és a dir, això es va arrossegant...
1: I molt.
0: Exacte, i molt. Es va arrossegant en el temps, i clar, cada família porta les seves motxilles, per dir-ho així.
1: Correcte, i a més, tu vas carregant motxilles que no són ni teves, que són del teu pare, del teu avi, del teu besavi, del teu tataravi, o sigui...
0: Clar.
1: A pes de la teva.
0: Clar.
1: Perquè van passant de generació en generació. El clan familiar crea una forma de fer i arrossega unes ferides que, com no les vol sanar, perquè no se'ns dona el poder de poder caure'ns, llavors les vas deixant allà, les vas amagant. Les emocions les vas amagant. I com una olla a pressió, allò va allà, quedant-se tancat.
0: Clar, i tu fas una relació, en fas dos, en fas tres, i arriba un moment que vas veient que sempre caus sobre amb la mateixa pedra.
1: acabo sempre, la relació sempre acaba de la mateixa manera. Uns dos anys i poc. Uh-huh. Totes les relacions comencen, tenen el mateix desenvolupament i acaben igual. I amb el teix, aproximadament el temps de durada sempre és el mateix.
0: I al principi... Clar, això no és casual.
1: No, les casualitats, dius, hòstia, ja aquí comença.
0: De la 1 a la 2, val, t'ho compro. De la 2 a la 3, t'ho podria arribar a comprar amb... tenint en compte un patró estadístic i tal, dius, bueno, mira, doncs, jo què sé, com a qui li toca la loteria dos cops, eh?
1: Sí, sí.
0: Però, clar, a partir de la tercera ja la cosa comença a fer una mica dolor.
1: Correcte. I aquí és quan em començo a plantejar que què està passant, que per què passa igual. El primer plantejament va ser un plantejament molt mental i molt d'home, de dir, jo estic fet per l'amor. Jo no sóc d'una sola dona.
0: No sóc home d'una sola dona.
1: Exacte, jo sóc...
0: un esperit lliure.
1: Lliure, aquí. Viva la monogàmia, no?
0: Uh-huh.
1: I m'ho vaig creure. Vaig estar durant un temps... Primer vaig tenir un temps de celibato. Vaig estar 2 anys que no tenia contacte amb ningú, ni amb mi mateix, ni amb cap dona, ni amb companys, ni amics. Anava a la feina, perquè ells llavors treballava a l'hospital, treballava a quiròfan... Anava a l'hospital, tornava a casa i no tenia relació amb ningú. 2 anys d'autèntica soledat d'ermitanyo.
0: Però això, clar, centrem-nos un moment en aquest episodi. Clar, això és un... Amb ajuda terapèutica o no? O sigui, tu sol contra tu.
1: Jo sol contra mi,
0: tu sí. Tu contra la màquina.
1: Perquè no ho recomano a ningú, tampoc.
0: No, perquè clar, és que ara m'ha vingut al cap la pel·li que hi ha Trainspotting. Una mica. Llavors, sí. Vull dir, és que l'altre dia remenava Filmin, puc dir Filmin, ja està, m'ha dit no ens patrocina, ni ens patrocinarà mai Filmin, i em va sortir Trainspotting. I ara he fet aquesta associació d'idees, no? I tal com vagament recordo Trainspotting, que fa molts anys que la vaig veure, és una mica això, no? De dir, sí. Ostres, doncs vaig a tancar-me i vaig a, entre cometes, desintoxicar-me jo sol. I tu vas fer una mica aquest moviment, no?
1: Sí.
0: Terrible, això.
1: Molt terrible, per mi molt necessari.
0: Necessari, però terrible.
1: I a més, o sigui, no ho recomano a ningú sempre i quan no ho sentis de veritat. O sigui, jo sentia profundament que havia de fer això, perquè era com una necessitat interna de desintoxicació del món, desintoxicació de les meves creences, de la forma de fer, de tot allò que m'havien dit, de lo correcte i lo incorrecte. I era una cosa que la sentia.
0: Clar, quan parlem de... La gent a vegades igual se'ns despista una miqueta. Quan parlem de creences, és un terme que es fa servir molt en el món de la psicologia, sobretot en la psicologia més, diguéssim, de caire més com més modern, anem a dir-ho així, eh? Però que és un terme que apel·la a tot allò que nosaltres portem... per dir-ho d'alguna manera, marcat en els nostres xips, que no som conscients i que actuem una mica com amb aquest pilot automàtic sense processar per què estem fent allò d'aquella manera. No? Són aquestes creences que tenen, a més, un pes terrible en la nostra manera de ser, en la nostra manera de fer. No?
1: Correcte. Per mi la creença és una cosa irreal que te la creus real.
0: Anem a dir-ho així, exacte. Sí, sí.
1: És a dir, al final és com veure les coses intrasubjectives, que són aquelles coses que no existeixen, però que te les creus. Com, per exemple, jo sempre faig la mateixa broma, encara que potser algú pugui ofendre, però és com si et vas a una aranya i li dius tu tienes derechos arañiles.
0: Clar.
1: L'aranya et mirarà i dirà què és això? Lleis, drets humans, totes aquestes coses que no són reals, però que ens les creiem.
0: Bueno, hi ha tota una sèrie de convencions, no?
1: Correcte, no? Un estat social, unes normes socials perquè siguis una persona de ben fer, que no et surtis de la línia, no? Tot allò.
0: Clar, però això, és a dir, això xocaria, segurament, o això no vol dir que tu puguis anar per la vida amb un machete a la mà i anar tallant caps. Vull dir que aquí hem de trobar una mica el punt mig i el punt d'equilibri.
1: Aquí està en el moment de trobar-te.
0: Són aquests 2 anys i escaig.
1: Correcte. I aquí hi ha el... És el que, com et deia, nosaltres quan naixem, sí, tenim una cosa que es diu el sistema de supervivència. Aquest sistema de supervivència és natural de qualsevol mamífer i qualsevol animal, que és el de sobreviure.
0: Uh-huh.
1: Llavors, com a animal, per sobreviure, el que fas és anar amb la manada, sí? I faràs tot allò que calgui per formar part de la manada.
0: Això es veu molt en els adolescents, per exemple.
1: Correcte.
0: No? És a dir, els adolescents que... Tu ara quan venia cap aquí, m'he creuat amb un grup d'adolescents, no? I jo els encalçava per darrere, no? I me'ls mirava tots i pensava, són tots iguals. Tots iguals, vull dir, vesteixen més o menys igual, amb colors diferents, però vesteixen més o menys igual. Evidentment, porten tots el mateix pentinat.
1: Sí.
0: Es mouen més o menys de la mateixa manera, sí, no? Desmanegada i tal i qual. Clons,
1: correcte,
0: no? És a dir, clons, però en el sentit de pertanyença a aquest grup.
1: Correcte. I això és una de les etapes. Quan som infants, fem el que digui el papa i la mama.
0: Uh-huh.
1: És a dir, si jo pinto un dibuix i surto de la línia i el papa o la mama em renyen, jo automàticament sé que jo no ho tinc que fer, perquè s'enfaden. Perquè ja, com deia abans, se m'està ficant dintre del meu cervell què està ben fet i què no està ben fet. Si faig això, el papa i la mama s'enfaden, llavors no està ben fet. Ja no ho faig.
0: I això acaba sent una creença.
1: Correcte, això és una creença. Això acaba sent una creença i te l'acaba, o un patró familiar.
0: Uh-huh.
1: Sí? Llavors, ja comences a no ser tu. Perquè ja comencen a dir-te tens que anar per aquí, perquè això és el que s'ha de fer.
0: Clar, però això és molt... Bueno, és complicat. Al final és una qüestió de... Ostres, des del moment que neixes... Hi havia un poeta català del segle XIV, em sembla que era, que deia que venia a dir... No amb aquestes paraules, perquè era català antic, però deia que comences a morir en el moment que has nascut. No? I aquí podíem fer la paràfrasi, no?, de que deixes de ser tu mateix en el moment en el qual la gent que t'envolta, la societat que t'envolta, comença a tirar-te inputs.
1: Correcte. Sí, seria una mica això. L'avantatge que tenim és que tenim el que se li diu libre albedrío, poder de decisió.
0: Correcte.
1: Però aquest poder de decisió... És a dir, a mesura que vas creixent, sí, vas agafant aquests inputs. I arriba un moment a l'adolescència, que nosaltres l'entenem com l'edat del pavo, no? La típica edat del pavo en l'adolescent.
0: Una mica de rebel·lió.
1: De
0: no?
1: rebel·lió. Doncs pues aquesta rebel·lió és, sense més cap de dubte, és primera, l'adolescent, la part prefrontal del cervell encara no el té desenvolupat 100%, llavors hi ha moltes coses que un adult les pot veure i l'adolescent no. No perquè no passi de tot, sinó que realment no ho veu.
0: Biològicament no, i neurològicament no té aquesta capacitat.
1: Correcte. A més, li afegim que és en el moment en el que ells es senten que volen fer la seva i no volen entrar dintre de l'aro de lo que els hi diguin a casa.
0: Uh-huh.
1: No per una qüestió de desobediència, sinó per una qüestió de sentiment. I aquí ja comença a haver-hi el primer catacrec important en les nostres vides, que és que o passes per l'aro o passes per l'aro. I aquí ja l'adolescent comença al final a deixar de ser ell per complet, per començar a ser allò que esperen que sigui ell.
0: Clar, aquesta frase és molt, a més és molt repetida a milions de famílies, no? O esperar el que esperem dels nostres fills, no?
1: Correcte.
0: I moltes vegades amb unes perspectives molt elevades i sense tenir en compte això que estaves dient tu ara, Ivan, del ser un mateix, no? Vull dir, com a molt podem arribar a dir estudiar el que vulguis, que ja fem, és una concessió petita, si vols, però és una concessió cap a aquell moment de dir ostres, doncs, si jo com a pare sóc advocat, vull que el meu fill també sigui advocat, perquè en algun moment... com deia aquell del rei Lleó, tot això que veus serà teu. Val? Una miqueta per seguir la... Però fixa't, per
1: sí,
0: seguir
1: sí.
0: Aquest patró familiar.
1: Correcte.
0: Una mica.
1: No, és que és així, sí. I no ho fem inconscientment, no som conscients de tot això. Nosaltres, o sigui, com a pares, i fem el millor pels nostres fills. Però hi ha d'haver un moment en què això s'ha de trencar. S'ha de trencar en el moment que entenem que ells fan el millor que saben i poden amb les eines que han tingut. Però no volem allò. Els hem d'estimar, respectar, perquè gràcies a ells som qui som, però no volem allò. hem de començar a agafar la nostra vida, la nostra vida en el sentit de saber qui som, perquè puc assegurar que el 99% de la gent del món mundial no sap qui és.
0: Fixeu-vos, hem començat, estem només a la definició de mentor de ruptures, hem tirat molt enrere, vull dir, ens n'hem anat a la infantesa, a la més tendra infantesa, hem saltat ara a l'adolescència, però encara, com aquell qui diu, encara no hem entrat en matèria.

0: Em sap greu, trencar aquest himne, perquè això és un autèntic himne, eh?
1: Sí, sí, la veritat és que sí, és... A mi aquesta cançó m'encanta per dos motius. Primera, perquè li cantava a la petita, li encantava que li cantessin aquesta cançó. I segona, perquè pel transfons de la cançó de I Never Went Alone, mai caminaràs sol. I és que és cert, mai caminem sols. Ens pensem que sí, però mai caminem sols.
0: Perquè, de fet, i ara corregeix-me, si m'equivoco, Ivan, amb els primers que caminem som amb nosaltres mateixos. Passa que moltes vegades ens negligim aquest donar-nos la mà a nosaltres mateixos, escoltar-nos, saber qui som, no? Parlàvem de saber qui som, no? Moltes vegades ens girem nosaltres mateixos l'esquena, no ens escoltem, no ens sentim.
1: Sempre.
0: Quan dic sentim, no dic d'oïda, sinó sentir el cor, anem a dir-ho així, eh?
1: Sí. És que mai ens sentim, no ens permetem. Som tan exigents que ens pensem que això no forma part.
0: Clar, i llavors, quan ve un moment... tu parlaves d'un catacrac, no? Quan ve un catacrac ja de... Bueno, pot ser d'adolescent, però segurament és més habitual en l'etapa adulta, una ruptura, no? Una ruptura emocional, una ruptura sentimental. I aquí, tots plegats, i qui estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra, i t'asseguro que qui tira la primera pedra així ràpid està mentint. Qui més qui menys ha tingut algun sotrac d'aquest estil a la vida, aquí això és quan ens agafa amb la guàrdia molt a baix.
1: Correcte. Sí, sí, és que és evident, és el que et deia. Ningú ens ensenya. No, ningú ens ensenya les nostres gestions emocionals. No ens ensenya que una emoció... Fixa't que un nen petit té una emoció que li dura segons. Passa de plorar a riure en segons. Uh-huh. I al revés. Sí? Tot el que ve després és mental i sentimental. El sentiment és mental també. Uh-huh. Una emoció pot contenir entre uns 5.000, 7.000 sentiments. I dintre d'aquests sentiments poden haver un 10.000 o un milió de pensaments. Però tots
0: és, és molt complex, això, eh? Vull dir, la taranyina és molt atapeïda.
1: Correcte. És no donar-li valor. Al donar-li valor, amb el correcte i incorrecte, com el que deia, correcte i incorrecte, és el que ens ensenyen. Llavors, quan tu penses algo i ja tens en la teva creença que està mal fet, ja no, ja dius, oh, i t'entra la pena i t'entra la culpa. Una relació. Tinc molta quantitat de pacients que quan deixen, han fet la ruptura i es deixen, molt senten pena perquè han trencat la família. És que he trencat la família.
0: Però clar, això suposo que és aquest sentiment, aquesta creença, no? De fallar, no? De fer una cosa que, anem a dir-ho així, que socialment pot estar mal vista, i sobretot el que diran, clar, ostres, quan et toquen el que diran, evidentment tothom es posa en estat d'hiperalerta, no?
1: Correcte.
0: Ostres, clar, és complicat, això.
1: Sí. Bueno, al final és... Les coses que m'agrada que la gent vegi és que tu tens el poder. Tu crees la teva realitat, com deia. El que tu crees... Si tu vols estar en aquell pensament i vols creure't aquell pensament, serà real.
0: Però moltes vegades aquestes decisions, segurament per creences ancestrals, permet-me la frivolitat, no? Per creences ancestrals o per creences socials, estan associades a fer mal. És a dir, quan tu trenques una relació, per exemple, que deies, no? Trenco la família, no? Clar, el primer que pots arribar a pensar és això ho he fet malament perquè estic fent-li mal a algú altre. I això és, per simplificar-ho molt, és una altra vegada caure en el pensar més amb els altres que no pas pensar en tu mateix.
1: Correcte.
0: És a dir, estaries disposat a viure infeliç, per dir-ho així, per simplificar-ho molt, viure en la infelicitat, en una, per exemple, en una relació que no t'aporta gaire cosa, però que pots anar tirant, que no pas fer el pas ferm, fer el pas valent i tenir el coratge de dir fins aquí hem arribat.
1: Correcte. Bueno, ja quantitat de relacions que a dia d'avui, sobretot els nostres avis i alguns dels nostres pares...
0: Ui, aquest és un capítol a part, eh?
1: Aquest són famílies que no s'estimen, que... Lo més important per poder tenir una relació amb una altra persona és, el primer pas és estimar-te a tu. I per poder estimar-te a tu, has de saber qui ets. Perquè, clar, si no saps qui ets, a qui estimes? Què estimes?
0: I ara et faré una pregunta del milió, Ivan. Com... És a dir, dos preguntes en una, eh? Com saps que t'estimes a tu mateix? O quines serien les característiques d'estimar-se a un mateix? I com s'aconsegueix això? Igual això ja ens dona per un altre programa.
1: podria ser, sí. Bueno.
0: Però segur que ho saps resumir de manera més o menys entenedora.
1: Sí, saps que t'estimes quan ets capaç de mirar-te als ulls en un mirall completament despullat i dir-te t'estimo. Això és un pas molt important. Tenir la capacitat de poder-te mirar-te tu als ulls, que gràcies als vidres d'avui en dia, als miralls, tenim aquesta oportunitat de
0: fer-ho. I a les ulleres, pels que som curts de vista, també de les ulleres, perquè si no, no anem enlloc.
1: Poder-te mirar als ulls fixament i dir-te que t'estimes de veritat i acceptar-te tal i com ets, perquè ens passem tot el dia en modo crítica de com som, què som, soc calvo... Ui, ara em surten canes, ui, em surt una arruga, ui, no sé què. No acceptem mai res del que tenim. I això ho fa l'ego. L'ego, el sistema de supervivència, com vol formar part de, en el moment que hi ha alguna cosa que surt fora de lo que és establert, tu t'autoexigeixes i t'autofustigues perquè, ui, ja està, ara ja soy un viejo joven, ara ja no sé què, ara ja, bueno, i arriba un moment que estàs tan desgastat mentalment que et deixes anar i és com, bueno, ja no tinc edat per això, i la gent es deixa anar tant que de veritat estan perduts en un laberinto com que no tenen sortida.
0: Mentre estaves dient això, clar, evidentment m'ha vingut al cap, lògicament, que jo sóc així, m'ha vingut al cap de, ostres, series capaç de posar-te jo davant d'un mirall despullat mirant-me els ulls i acceptant-me com a tal? I més enllà de dir si sí o si no, que no ho diré ara en públic, he pensat, és una experiència que no és tan senzilla com sembla.
1: No, és una de les eines que dono als pacients que tinc. I...
0: Perquè ara podem dir, ah, sí, jaja, mira, pues mira, despullo, surto de la dutxa, em poso davant del mirall i em miro als ulls, i què? Però aguantar aquesta mirada segurament deu ser més complicat del que sembla.
1: I mínim són 5 minuts, perquè pots aguantar aquí, 30
0: aquí,
1: segons.
0: Aquí anava jo, el concepte temporal.
1: Aquí, sí.
0: Val.
1: I és una de les eines que dono, el poder començar a acceptar-te tal i com ets, en el moment que ets, perquè ets qui ets, perquè tu has decidit ser així. I això és una cosa que costa d'entendre, perquè vivim en una societat i ens movem com que la responsabilitat sempre va fora.
0: Oh, i tant, hombre.
1: Si no guanyo diners és perquè el jefe no em paga prou diners. Si no tinc un sou digne és perquè el govern no paga lo suficient. Sí? Sempre tot és fora. Mai és dintre. I com tot és fora, mai em responsabilitzo. Ara, ficar-te davant d'un mirall és començar a responsabilitzar-te. Aquí comences a estimar-te, perquè comences a fer-te càrrec de qui ets tu, què sents, què penses, quines emocions hi ha que estan allà enquistades, quina vida has tingut, si és la que has volgut, no, has estudiat el que has volgut, estàs fent el que vols, quina vida tens, és la que sents. Aquí comences a estimar-te.
0: Al final, això d'estimar-se a un mateix, que és molt senzill i molt difícil alhora i molt complicat, al final és una mica deixar-se escoltar, deixar-se sentir, deixar sentir el teu cor i escoltar-te, això que dèiem, escoltar-te a un mateix, no posar música de fons, com tenim ara, sinó és escoltar aquest silenci. Perquè moltes vegades aquest silenci amb nosaltres mateixos és un silenci que pot ser molt enriquidor, que ho és, però també pot ser molt terrible, perquè ja he rescatat del teu perfil d'Instagram, he rescatat algunes frases que m'han fet pensar, no? Parlaves de viure en pilot automàtic, sí, no? És a dir, aquesta vida que portem, una mica, doncs, això, no? Com els pilots d'avió, que es passen un percentatge de temps bastant gran de la ruta sense tocar els comandaments.
1: Correcte.
0: Perquè hi ha una cosa que es diu pilot automàtic que et porta a la ruta, no? I aquí anem moltes vegades, i jo, per exemple, alguna vegada he fet aquesta reflexió de... És que anem d'inèrcia i som incapaços de sortir de la carretera perquè... No, clar, és que si surts de la carretera, vés a saber, no? I aquesta por, aquesta por.
1: Esma, a veure què passa. I però al final és el que deia, és la por... Sí, sempre dic que quan hi ha por, gas. Si hi ha por, gas, és perquè és el camí. Perquè la ment sempre et dirà no, què fas, boig? Per qui no? Què diran?
0: Què la passarà? Ment és molt conservadora, pel que estic veient. És,
1: no,
0: el cervell és com molt de dretes, per entendre'ns, eh? Vull dir, és molt de...
1: Bueno, al final, mira, tenim la part del sistema de supervivència, que és l'ego, que és un extrem, sí? I després tindríem l'ànima, per així que ens entenguem, que seria l'altre extrem. I nosaltres el que hem vingut a fer aquí ens anem una miqueta més enllà, fem una passa endavant, és a unificar. Aquí estem en un món dual. Uh-huh. Venim a experimentar la dualitat. Què vol dir la dualitat? Que ets la part més fosca que pots imaginar-te, però també ets la llum més potent que pots imaginar-te.
0: I casar aquests dos universos a vegades és complicat.
1: La ment fa que sigui complicat, però és més fàcil del que ens imaginem. Ja som. Simplement hem de poder abraçar-nos. Què passa? Que la ment, com deia, et dirà que això està ben fet o no està ben fet. Sí? Jutjaràs constantment a tothom, però en realitat t'està jutjant a tu. Hi ha una pel·li que m'encanta, que és La cabanya, uh-huh, que la recomano molt perquè la gent la pugui veure, que allà veuran un paradigma molt esgarrifant et trenca per dintre. Perquè és molt fàcil poder jutjar a fora, però quan tu tens que decidir, quan tu tens que ser el jutge de la teva pròpia família...
0: Llavors la cosa es complica.
1: La cosa es complica. Hi ha una frase a l'hospital que deia: ets un professional fins que el pacient és el teu familiar. Per què? Perquè quan aquest pacient és el teu familiar, faràs tot allò que calgui per salvar-li la vida, però no seràs objectiu. Faràs tot allò que calgui.
0: Uh-huh. I això dona per pensar molt, eh?
1: Sí. Llavors, a la vida passa igual. És molt fàcil poder jutjar i dir que la gent fa allò o deixa de fer, però quan realment tu estàs dintre i et toca a tu decidir, la cosa ja és diferent. No posaré aquest exemple aquí perquè pot ser una miqueta bèstia, però quan tu tens que decidir, si tu tinguessis que... Imaginem-nos que ens han entrat a robar a casa, uh-huh, sí? I han pillat el lladre i ha trencat algo molt valuós, que tenies un record molt important de la teva mare, d'un familiar, i aquella persona l'ha trencat, i aquella persona, tu diries, hòstia, aquesta persona, quin és el primer pensament que et ve, no? Què faries amb aquella persona?
0: Descarregar tota la teva ira contra ella.
1: Sí, i si té que anar a la presó, inclús si és un tio que a més ha generat violència, presó i alguna ment una miqueta radical, mm-hmm, inclús la pena de mort.
0: Exacte, sí.
1: Sí? Ara bé, imaginem-nos que aquest lladre és el teu fill. Què fem amb aquella tota ira? La guardem? La deixem anar? Què fem?
0: Evidentment, la guardem. És a dir, no actuaríem de la mateixa manera que si fos un desconegut.
1: Canvia. I vaig a rinxolar el rinxol.
0: Encara més?
1: Sí. Imagina't que tu, aquella persona, saps que ha sigut una persona que el seu pare l'ha maltractat, ha abusat, que l'única forma que té de conèixer l'amor és la que li han ofert a casa seva, i que l'única forma de donar amor és la que li han ensenyat. I tu això ho saps. Com pots veure aquella persona? Com començaries a veure-la? Sí. ¿La veuries igual?
0: Hosti, Ivan, això ja aquí estamos hablando de palabras mayores, eh? No, no, aquí em planteges un dilema ètic molt, molt interessant.
1: Pues és, això està aquí, en què no ens hem de creure res del que ens expliquen, perquè tot això és una experiència i hem d'experimentar, ens hem de caure per aixecar-nos, però per aprendre.
0: Què pots aprendre d'una ruptura? És a dir, tu quan et ve un pacient i et ve amb un quadre de ruptura, que és el que al final és el que et dediques, estem parlant de ruptures en general sentimentals, eh?
1: Sí, sí.
0: Una mica quina experiència, o sigui, què em pot treure d'aquesta ruptura? Des d'un punt de vista d'aprenentatge, eh?
1: Sobretot veure quines creences el limiten. Uh-huh. És, les ruptures, hi ha dos formes de relació. La relació amb una persona que t'ensenya i una relació amb la que comparteixes. Són completament diferents. Les relacions que tenim que ens ensenyen són aquelles persones que, anem a dir una miqueta així, però seria profunditzar més, són aquelles persones que nosaltres mateixos, abans de venir a viure aquesta experiència dual i mundana, hem decidit que ens vinguin a ajudar a aprendre. I són aquelles persones que ens ensenyen l'oposat a nosaltres. Si, per exemple, a mi no se'm dona bé estalviar, però la persona que tinc al meu costat sí se li dona bé estalviar.
0: Perdona, un moment. I això no passa per casualitat?
1: No.
0: És a dir, nosaltres, en el moment que fem... És que això, a mi aquestes coses m'apassionen. És a dir, en el moment que nosaltres ens fixem en aquella persona, eh? Ostres, aquesta tia em cau molt bé, l'he conegut i em cau molt bé i tal, i comença un tonteig, una tal, i això acaba amb una relació, no? I a mesura que va avançant la relació, veus, posem l'exemple dels estalvis, eh? Veiem que és una persona que, doncs, que se li dona molt bé estalviar, que té una planificació d'estalvis, etc etc. I a mi, jo que sóc un... tinc un forat a la mà, doncs això em fa reflexionar, em fa pensar i, ostres, d'aquí en trec un aprenentatge, no?
1: Correcte.
0: Però aquest aprenentatge, per dir-ho així, estava programat, per dir-ho així. És a dir, aquella persona havia d'aparèixer a la meva vida perquè jo descobrís que...
1: Correcte, sí. Pot ser una miqueta...
0: Pot ser una mica esotèric, si vols.
1: Sí, però també pot ser una mica com balla merda, perquè al final és ja la meva vida programada, però la sort és que no te'n recordes. Llavors, com no te'n recordes, parteixes de la base de que guai, anem a experimentar-ho tot, uh-huh, per viure-ho tot, per aprendre. Sí? Perquè saps que no et passarà res.
0: Ja.
1: O sigui, l'important és poder veure, afrontar la vida des d'una perspectiva diferent a la que ens han ensenyat. No sé si és així o no és així. Jo sempre dic, del que jo explico, que ningú es cregui res. Experimenteu-vos. Experimenteu i disfruteu.
0: Uh-huh. Llavors, hi havia ja aquest tipus de relació i n'hi havia un altre,
1: sí,
0: que és la relació...
1: És la relació de compartir la vida.
0: De compartir la vida, exacte.
1: Que és una persona que és igual que tu. És a dir, ja s'estima. No necessita a ningú per estimar. Ell ja s'estima, té prou. Uh-huh. Ara comparteix aquest amor. I des d'aquí és el compartir i el d'oferir. No és el de tinc que aprendre, sinó que ja cadascú ja ha après a estimar-se i és una relació que és de win to win. És a dir, uh-huh, és igual que tu. I aquesta persona segueix ensenyant-te, però ja no t'ensenya allò que et falta, sinó t'ensenya allò que tens que millorar.
0: És com un complement.
1: Correcte.
0: Així, no? Ivan, què és el que la gent... Clar, tu deus haver vist molts casos, no?, de ruptures i gent que està com molt al pou, no?, que realment ho passa malament, no? Què és el més bèstia que t'has trobat? Que es pugui explicar, eh? No posarem noms i cognoms,
1: no,
0: lògicament.
1: No, gent a l'abisme de suïcidar-se.
0: Per amor?
1: Sí.
0: O pel que creus que és amor?
1: Correcte. Anem a dir que per amor, però sobretot per la poca capacitat d'estimar-se a un mateix. Mm. Però sí, és per amor. En realitat és per l'amor, per l'amor propi.
0: Mm-hmm. Res et motiva després d'una ruptura. El teu cervell està vinculat emocionalment a aquesta persona. Sentir-te a tu és el més important. Això està extret d'un dels teus reels i realment aquesta vinculació emocional que establim amb les parelles, no?, amb les relacions que tenim, a vegades és no te n'adones fins que no passa aquest trencament, no? De com d'enganxat estàs en una realitat, i ara parafrasejo una mica el que deies, en una realitat que moltes vegades no és del tot objectiva.
1: Correcte. Sí. Mira, aprofito la benentesa. Quan jo vaig trencar amb la quarta parella, em vaig donar compte d'una cosa molt important, que la persona que buscava era el que jo creia que necessitava. No ho necessitava, però jo sentia que sí. Com dèiem, el sentiment és mental. Llavors, el que buscava era una persona igual que ma mare. Per què?
0: Tornem a la importància dels pares.
1: Correcte. Quan jo era infant, els meus pares es van separar, sí? Va ser una separació, anem a dir-li, una miqueta heavy, no?
0: De les traumàtiques,
1: sí. Vaja. I jo vaig haver d'agafar el paper de patró, el patró de pare. Jo vaig fer de pare. Què passa? Que, clar, érem ma mare, jo i el meu germà. I jo feia de fill, que cada vegada em feia menys, i cada vegada feia més de pare. Què passa? Que quan jo em vaig fer gran, vaig adquirir aquell patró. Llavors, totes les relacions que buscava eren persones com ma mare, que ma mare és una persona

0: que tot el que estàs fent ho estàs fent perquè t'han dit que ho has de fer així i perquè et creus que ho has de fer d'aquesta manera. No estàs sent tu en cap moment.
1: No, i és com si, és com si un, com si un cor de veus, no? De moltes veus, i totes, vaig a dir, totes alhora t'anessin donant inputs, no? I que són aquestes veus de família, de societat,
0: correcte,
1: de cultura, etc, etc. I tu al final tinguessis aquella mena de garbuix sonor al cap i al final acabes una mica acabes fent el que et diuen per no escoltar-les més, eh? Una mica si haguéssim de muntar una escena per representar això, aquesta podria ser una.
0: Seria també com tenir quan tens un fill que li estàs dient que es mengi les galetes i et diu que no, o que es mengi la verdura i et diu que no, i agafa la barraquera i dius no, que és fins aquí, i tens les opcions: una, accept, o sigui, poses el límit que no vols fins aquí, o el que fa la gran majoria de gent és cedir i donar-li la galeta.
1: Correcte. Aquest també és un problema bastant humà, el problema de posar els límits.

0: Hem passat del sau, una baladeta així tal, a un himne i hem, de moment, ens hem encaminat cap a un dels mites del thrash metal, era això?
1: Sí.
0: Pantera. Ostres, feia molts anys que no escoltava Pantera. Quan els he escoltat aquest matí he pensat, oh, que bons que eren. Sí. Per què aquesta cançó, Ivan?
1: Perquè aquesta cançó és...
0: És una cançó com molt de... ja estic... Ja
1: This
0: ja
1: is my
0: prou.
1: Name. This is my name.
0: Sí.
1: Qual és mi nombre? És això, és... Qui sóc jo? Sí? És el moment de dir... Ja està bé. És el trencar. Trencar tot això és... En el moment... Un dels moments més importants de la meva vida va ser eliminar tot allò que havia estudiat, que m'havien ensenyat, que havia après, tot... Ho vaig agafar en aquells dos anys d'autèntico celibato. Vaig agafar i vaig llançar-ho tot a la basura.
0: Això és com fer com una mena... És com fer un reset de la vida.
1: Correcte.
0: És com un retiro, però en format extès, eh?
1: Sí.
0: En el temps.
1: La ment és molt, molt punyetera, eh? La ment... O sigui...
0: Vas tenir moments de flaquesa, de dir, hòstia, sí, què estic fent aquí? O sigui,
1: sempre.
0: Porto... Sí, no?
1: Sempre. Però aquí determina...
0: Però tu eres conscient que anaves a fer allò, eh? És a dir, no, això no t'hi vas trobar per causalitat. Ai, mira, fa dos mesos que estic aquí en mode celibat, en mode monàstic, i no veient a ningú i només a mi mateix, no. Vull dir, tu vas dir, m'hi poso i hasta que el cuerpo aguante.
1: Va haver-hi un coach que quan vaig començar a sortir d'aquí vaig anar a algun retir amb ell i... que deia que tot depèn del grau de responsabilitat que vulguis tenir tu amb la teva vida i de la constància que vulguis fer.
0: Grau de responsabilitat amb la teva vida. Això, aquest concepte és un concepte molt potent, perquè a vegades, bueno, jo crec que hi ha molta gent que no, vull dir que no és que no s'ho prengui, és que no ni és conscient que pot tenir grau de responsabilitat sobre la seva vida.
1: I correcte.
0: Sobretot ara que dèiem, no, la culpa és de l'altre. Llavors, clar, tenir una responsabilitat amb tu i amb la teva vida, clar, vull dir, això ja és de, diguéssim, des de nivell pro, no?
1: No sé si és de nivell pro,
0: que no.
1: No,
0: hauria de, no hauria de ser, eh? Però, vull dir, tal com va la vida i tal com va el món, que anem amb aquest pilot automàtic que comentàvem abans, no?
1: És que és més fàcil. És més fàcil fer-se la víctima i fer els culpables que siguin fora que no responsabilitzar-se un mateix. Per què? Perquè si et responsabilitzes de tu mateix, fa por. Per què fa por? Perquè pots tenir pensaments i sentiments que no són correctes amb el que t'han ensenyat. Llavors, entra la culpa, i al entrar la culpa ja estàs fotut. Llavors, vols eliminar allò d'allà. Però el sentiment i el pensament és el que és, un sentiment i un pensament. I allò se'n va, no tenen cap credibilitat, simplement...

0: li dones credibilitat si tu vols. Si tu t'ho vols creure.
1: Passa que aquest has de fer, és a dir, aquest punt intermig de qüestionar-ho, aquest és el, diguéssim, és el que has de ser molt madur emocionalment per ser capaç de dir prou.
0: És molt fàcil. Tu vas conduint a les 8 del matí direcció Barna.
1: Vale.
0: Sí.
1: I que Déu t'agafi confessat, sí, per entrar a Barcelona. Sí. Però sí, sí, imaginem-nos-ho.
0: I de cop i volta ve un cotxe, gira allà i es fot enmig del camí i tu fots un Cristo allà i comences a dir, a cridar, sí, i comences a alterar-te i ets capaç inclús de baixar del cotxe i liar-te castanyes en aquell tio. Què ha passat? Que tota la ràbia continguda que tu estàs tenint, perquè tu l'estàs emmagatzemant, de tot el que tu creus, sí, ho estàs deixant anar allà. Sí? Aquesta és una. Deixes anar. És el moment perfecte que l'olla a pressió obri i tanqui. Seguim. Vas cap a Barna, al mateix cotxe, i el mateix paio fa el mateix. I tu quedes callat i no dius res. I dius, bueno, aquest tio que baixaria el cotxe i el rebentaria. No. Això no està ben fet, perquè, clar, perquè no, qui sóc jo per rebentar-li això? Això és estarats. Aquesta gent està estarada. Estàs fent pràcticament el mateix. Estàs... No estàs ni obrint. Estàs cada vegada tancant més aquella pressió, aquella ràbia que tens interna, l'estàs deixant tancant allà i allò va creixent. Mm-hmm. Sí? Ja t'estàs sentint culpable perquè has tingut un pensament que baixaries del cotxe i li rebentaries la cara. Sí? Quin seria el més apropiat?
1: Ostres, no t'ho sabria dir. Jo és que em sento molt identificat amb la primera escena, perquè jo era d'aquests abans. Jo era dels que cridava molt i no sortia del cotxe perquè sé que jugo amb inferioritat de condicions. Però aquesta ràbia em podia.
0: I ara et trobes amb l'altra i definitiva, que és la... Vas conduint, entens que la responsabilitat és teva, que tot el que et passa al teu voltant és creat per tu, i aquell paio surt i et surt la ràbia. I li dius, gràcies, perquè gràcies a tu acabo de veure tota la ràbia que tinc dintre meu i que no sé d'on collons ve, però és meva.
1: I tu no has de per què pagar-la.
0: I aquella persona no l'ha de pagar. A més, gràcies a ella l'has pogut veure. Has pogut veure que tens ràbia interna. I ara et toca a tu responsabilitzar-te i dir, d'on collons ve aquesta ràbia?
1: És curiós, eh? Aquesta diferent manera de veure les coses. De veure allò que dèiem abans, no? De veure l'oportunitat, de veure el que et permet aquest aprenentatge, no? És a dir, un fet banal, casual, es converteix en un aprenentatge. Ivan, ens hem polit 53 minuts de programa. Ja ho he dit jo, que això donaria per molt. Déu-n'hi-do el que hem parlat. Però en qualsevol cas, a l'Ivan Bovet el trobareu a Instagram, en el perfil Ivan Bovet, si no sí. Recordo malament, amb dues Bs. O sigui, la primera, Ivan, és B baixa, el cognom és Bovet, amb dues Bs altes i amb O. Tu tens un nom i un cognom complicat, com el meu. Moltes gràcies per haver-nos il·lustrat i haver-nos fet entendre coses que passen pel nostre cap, que moltes vegades no sabem d'on venen, no sabem ni què sentim, en fi, moltes coses que ens passen.
0: Moltes gràcies.
1: I a tots vosaltres, ens tornem a escoltar aquí el pròxim dimecres a La Gent Normal a partir de les 6 de la tarda a Ràdio Rubí. Que tingueu una molt bona setmana i sigueu molt feliços i escolteu-vos més a vosaltres mateixos, que també convé.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats, s'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Una calorada que afecta especialment les persones més vulnerables. Aprofundirem tot seguit en els efectes que té en els malalts d'Alzheimer en conversa amb Montse Vergés, responsable de la unitat d'atenció diurna d'ACE Alzheimer Center Barcelona. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Vall, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. Obrim àrea de serveis i atenció a l'ensurt que s'ha viscut aquesta matinada quan a l'AP7 ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com els dos ocupants, com dos ocupants més, han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. 4 minuts els que passen ara de les 7. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns. A hores d'ara, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara comencem a parlar ja de retencions habituals, sobretot en direcció a Barcelona i els seus voltants i accessos. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc ens deixa retencions en sentit Llobregat a les dues primeres parts de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també tenim retencions, com dèiem, a la C58 de manera intermitent a l'alçada de Sant Quirze del Vallès. També a la AP7 hi ha retencions en el tram en sentit sud entre la Roca del Vallès i Montmeló. També tenim retencions d'un quilòmetre a la C59 a Caldes de Montbui o a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud. Per altra banda, al Llobregat ja també tenim retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, també de manera intermitent en direcció Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, retencions de 4 quilòmetres i mig per la C32 des de Gavà i Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera aquest dilluns el servei de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Renfe mantindrà els autobusos complementaris per compensar les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. Tot plegat després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. I previsió del temps ara, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença una setmana que serà d'extrema calor a Catalunya. Una onada de calor de primera categoria. I, de fet, ja al matí d'aquest dilluns està començant francament càlid, sobretot a les comarques de la costa i les de Girona, cap a l'Empordà. Continua bufant un palet de tramuntana molt feble, però molt cremadora i, per tant, temperatura disparada. Al llarg d'aquest matí, amb un cel completament ras, sí que hi ha restes de fum dels incendis que tenim a hores d'ara a la Catalunya Nord i, de fet, aquesta tarda es formaran algunes nuvolades al Prepirineu, especialment del Berguedà cap a les comarques de Lleida. I, de fet, amb algun ruixat molt local, sobretot amb 4 gotes de calor. La temperatura aquesta tarda puja més que la d'ahir. Arribarem a passar dels 40 graus ja a les comarques de Ponent. Déu-n'hi-do. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Us ho destacàvem en la portada. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Totes aquestes feines de combat de les flames s'emmarquen en el context de la segona onada de calor de l'estiu i això fa mantenir una especial vigilància dels efectius desplegats sobre el terreny. El cap dels bombers a Girona, Jordi Martín, ha explicat com s'afronta la jornada d'avui, que pot ser decisiva de cara al control de les flames, malgrat que l'extinció total no s'espera, com a mínim, fins a mitjans d'aquesta setmana.
4: Un incendi que ha continuat mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet afrontar la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
1: Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial justament a la zona a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
5: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
6: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur, perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: I mentrestant continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa justament d'aquest incendi. El confinament a la colònia del Palau i al carrer Clavell, a Sant Andreu de la Barca, s'ha aixecat un cop estabilitzat un altre incendi, en aquest cas el que ha afectat el municipi del Baix Llobregat aquest diumenge. El foc ha cremat en ascendent i amb força intensitat, però els bombers han aconseguit que la intensitat dels dos flancs disminuís ràpidament. No hi ha hagut perill per a les urbanitzacions properes. S'hi han destinat, això sí, 5 mitjans aeris i 11 de terrestres, prioritzant els aeris al flanc esquerre, que era el motor del foc. Protecció Civil ha demanat als ciutadans que no s'acostin a la zona per precaució. 1.500 veïns afectats han rebut una alerta als seus mòbils per iniciar el confinament mentre han durat les tasques d'extinció del foc. Doncs lluny de millorar el risc d'incendis, augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el cos d'agents rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt del foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció dels incendis ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el parc de Collserola conserva desenes de camins que connectaven antigues masies o eren lloc de pas pels pagesos que treballaven les terres. Aquells usos han desaparegut i l'espai natural s'ha convertit, a l'espera que s'aixequin totes les prohibicions de pas que imposa la pesta porcina, en àrea d'esport i senderisme. Un grup de veïns que viuen a les Planes, a Sant Cugat del Vallès, netegen i mantenen el camí més a prop de casa ells mateixos i demanen que el consorci que gestiona el parc de Collserola faci una llista dels camins interns que val la pena de conservar. És una informació d'en Manel Gómez i de l'Anna Ruiz.
7: Aquest és el camí que el Carlos, l'Àngel i la Marifé recorren cada dia i que també cuiden i mantenen davant el creixement de la natura. Un camí històric perquè Collserola n'està ple.
8: Sí que hi ha uns camins diguem, que serien més importants perquè connecten, per exemple, aquest és el cas de dos veïnats, la Floresta i les Planes. Hi ha uns altres camins que connecten masies. Hi ha uns altres camins, per exemple, hi ha un camí que connecta la Floresta amb la Rierada, que està a Molins de Rei. Aquests camins, diguem, es van tancant i veritablement hi ha molts camins, però penso que caldria fer una tria i dedicar uns recursos a mantenir els que serien més importants.
9: Hay zonas muy estrechas, hay otras zonas que están con muchas piedras, con muy poco, por no decir nada de mantenimiento.
10: Pues se ha ido cerrando poquito a poco, porque claro, hasta que... Como somos poca gente los que lo vamos utilizando, pues la naturaleza pide su lugar.
8: Fem una crida a que el parc de Collserola mantingui aquests camins que connecten dintre del parc.
7: En aquest sentit, els veïns proposen l'elaboració d'un cens de camins històrics i prioritzar els més importants per conservar la memòria natural i històrica del parc.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous, us ho explicàvem. És la segona de l'estiu que s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindrà per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. Una arribada d'aquesta nova onada de calor que tornen a posar en risc les persones més vulnerables i entre elles les que conviuen amb l'Alzheimer. La calor extrema altera rutines, dificulta la percepció del malestar i pot desencadenar situacions complexes que sovint passen desapercebudes. Volem poder identificar aquests símptomes i per això ens acompanya la Montse Vergés. Ella és responsable d'infermeria de la unitat d'atenció diurna d'AC Alzheimer Center Barcelona. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns avui. Per què la calor afecta tant les persones amb Alzheimer? Què fa que siguin un dels col·lectius més vulnerables durant les onades de calor?
11: Bon dia.
1: Em sembla que tenim problemes per intentar establir amb correcció aquesta entrevista, aquesta connexió. Que fem és parlar d'altres temes, intentarem recuperar-la d'aquí una estona. Dèiem que el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic i per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica implica durant l'estiu. En té més detalls la Carme Defe.
12: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
13: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
12: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
13: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
12: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de Metges de Catalunya fet el mes de juny.
1: I Catalunya s'ha bolcat un any més amb el Mulla't per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta. L'ha seguit la Marina Sancho, de BTV.
14: El Mulla't per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
15: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent, també perquè la gent en prengui consciència, ens en tingui una miqueta més.
14: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica. Però encara hi ha feina per fer.
16: Que tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
14: El Mulla't es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
1: El Departament de Salut convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, a les xarxes socials i als punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea de medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa i a nosaltres ens ho explica la Maite Polo.
11: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
17: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
11: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
1: Deu minuts i arribarem a 8:15 del matí. Hisenda convoca avui les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i es remetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. Avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública Carmen Cabezas en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I a Venezuela, la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop dels 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatges, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre d'espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats. El ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar 3 vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de les dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
18: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
19: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
1: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb l'inici a Granollers i al final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Un recorregut d'avui que tindrà nombroses afectacions en vies del Vallès, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Ho repassa el Marc Pijuan.
20: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida a Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. El recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment, hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
1: Doncs deixem de moment la bicicleta, perquè el Mundial de Futbol Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima, ja amb el temps complet. I a les 9 del vespre, la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels De La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial.

0: Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
1: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions a tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: d'adquirir un protector solar és important conèixer algunes curiositats, com el significat de SPF, que fa referència a la seva protecció. Sun Protection Factor fa referència al temps de protecció solar que tenim davant de l'exposició als rajos ultraviolats. Per exemple, si fem servir una crema amb SPF 30, no vol dir que la nostra pell estarà protegida durant 30 minuts, sinó que el temps que estarem protegits davant la radiació solar serà 30 vegades el temps que ho estaríem sense el producte SPF. També t'interessarà saber que un protector amb SPF 100 no és el doble d'eficaç contra la radiació ultraviolada que un amb SPF 50. Encara que suggereixi que són molt més segurs, no és així. Qualsevol SPF més gran de 50 només protegeix entre un 98,5 i un 99% dels rajos solars, mentre que un SPF 50 protegeix un 98%. La diferència és gairebé nula, així que els factors de protecció solar més elevats de 50 no augmenten la protecció davant de la radiació ultraviolada. Això no vol dir que no hi hagi protectors solars amb SPF 100, però solen utilitzar-los les persones amb al·lèrgia al sol, pacients oncològics o aquells amb la pell molt delicada.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc, presumptament per l'ús d'una radial. De seguida connectarem en directe amb el centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, on s'està gestionant aquest incendi, per buscar la darrera hora amb els companys de TV Costa Brava. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 6 de juliol. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Doncs sobre tot aquest escenari de risc d'incendis i també de la gestió que cal fer dels boscos per evitar-ne la virulència i l'expansió, en parlarem tot seguit amb Jordi Terrades, director gerent de Boscat. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques, on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Vall de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. I obrim ara àrea de serveis, parlant-vos primer de l'ensurt que s'ha viscut de matinada quan l'AP7 ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, tranquil·litat a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Es registren les habituals cues al nus de la Trinitat, que també afecten les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, congestió intermitent per la C58 des de Sant Quirze en sentit Barcelona. I a l'AP7 en sentit sud hi ha lentitud a la Roca, a Montmeló i a Barberà. I pel que fa al Llobregat, retencions per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol. Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera aquest dilluns el servei de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Renfe mantindrà els autobusos complementaris per compensar les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. Tot plegat després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre La Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. I pel que fa al temps, nova onada de calor arrenca una setmana d'extrema calor a Catalunya. De fet, aquest matí de dilluns està sent molt càlid, principalment a les comarques de la costa i també de Girona. Ens espera així temperatures disparades, cel ras i restes de fum dels incendis a la Catalunya Nord. Aquesta tarda passarem dels 40 graus a les comarques de Ponent.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:15, us ho dèiem suar en titulars. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la última hora en connexió des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys Marc Montes i Raül Martín. Molt bon dia. Raül, explica'ns quina és l'última hora.
2: Bon dia, doncs sí, ens trobem en aquest centre, no, de comandament base aquí a la Bisbal d'Empordà, i l'última hora és que tot pinta que hi ha bones notícies, perquè tota la base que hi havia aquí de les carpes muntades a poc a poc es va reduint amb aquesta gent. I com bé comentaves, l'última hora és que ahir, a la compareixença de les 8 del vespre, en Jordi Martín, que és el cap de bombers de Girona, va explicar, doncs, que ja tenien el 80% estabilitzat d'aquests 40 quilòmetres que hi ha l'incendi de les Gavarres, que tot i això hi havia algunes fumaroles, però que estaven refredant tota aquesta zona. I és l'última hora també la que es va avançar ahir diumenge. Va ser que s'aixecava aquest confinament a totes les poblacions afectades i que les persones que van ser evacuades, doncs, podien tornar als seus domicilis. També Jordi va explicar que s'havien fet una inspecció de totes les edificacions afectades i hi havia més d'una vuitantena, i hi havia 14 del perímetre afectades, i una desena d'aquests habitatges no afectats eren de major importància. L'última hora també és que nosaltres estem esperant ara a 8:15 que facin aquesta nova compareixença als bombers aquí als mitjans de comunicació per explicar com ha anat tota aquesta matinada. Però nosaltres el que anem a fer és escoltar les paraules que deia ahir el cap de bombers d'aquí de comarca gironina, Jordi Martín.
3: Un incendi que ha continuat, doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees, i que això permet, doncs, afrontar, doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti, doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
2: El que sí que van informar també és que aquesta matinada, doncs, la baixada d'aquesta tramuntana seria favorable i que continuarien treballant i que serien hores intenses. Ja es poden parlar també d'aquestes més de 2.200 hectàrees cremades que ocupen el 97% de l'espai protegit del massís de les Gavarres. El 15% han afectat a la zona més urbana, el 53% a zones agrícoles, i tota la resta són espais forestals. També els agents rurals van explicar, doncs, que aquesta calor i aquesta humitat, doncs, han fet també, doncs, que el foc, doncs, hagi tardat més en estabilitzar-se. Però el que diem, nosaltres estem a punt per atendre, bueno, perquè siguem atesos, no?, pels bombers, perquè ens expliquin aquesta última compareixença a pocs minuts, perquè avui dilluns ja faci tres dies des que va començar aquest incendi al massís de les Gavarres.
1: Doncs gràcies, en Raül. Gràcies, deia Raül, per aquesta última hora. Línies obertes, i en tan bon punt comenci aquesta compareixença tornarem a connectar amb vosaltres en aquest espai concret de comandament. Gràcies, companys. Fins ara. Doncs, pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració, que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat també una vuitantena de edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
4: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim, i res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
5: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur, perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: L'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega: com gestionem realment els nostres boscos. Les imatges d'aquest cap de setmana han evidenciat mancances que els gestors forestals fa temps que denuncien: camins impracticables, massa combustible i una burocràcia que frena qualsevol actuació. En parlem tot seguit amb Jordi Terrades. Ell és director gerent de Boscat, és la federació que agrupa les associacions de propietaris forestals de Catalunya i que representen més de 200.000 hectàrees de bosc. Senyor Terrades, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Hola, bon dia.
1: Quan el bosc ja crema, aleshores tothom veu que hi ha massa combustible, però vostès ja fa anys que alerten que el bosc català no és rendible i que per això s'abandona. Quina relació directa hi ha entre la pèrdua de rendibilitat i la intensitat del foc que hem vist a les Gavarres aquests tres dies?
6: Doncs mira, de forma genèrica podríem dir que quan menys rendible, més incendis tenim, bàsicament perquè deixem de gestionar els boscos, deixem d'aprofitar aquests recursos que tenim forestals, se'ns acumulen en el bosc, que llavors li diem que tenim combustible, ja no parlem de bosc com a tal, sinó de combustible, i quan més combustible hi ha, quan hi ha un incendi, doncs evidentment és més gran. Però sí que m'agradaria fer un incís, perquè el massís de les Gavarres era un massís també gestionat. Aquí hi havia una associació de propietaris forestals, hi ha una associació que agrupa unes 9.000 hectàrees, uns 70 socis, hi ha un consorci també de les Gavarres que ha estat també actiu en la gestió, que s'havien fet infraestructures de prevenció d'incendis, s'havia fet gestió forestal, i tot i així, amb els incendis que tenim avui en dia, aquestes infraestructures es veuen superades quan un incendi ja entra amb molta velocitat en un massís, com és el cas que ha passat aquí.
1: Aleshores, què podríem dir? Que falten professionals del sector, que hi ha una incomprensió social davant la tala d'arbres, tot i ser necessari per la salut del bosc, per exemple?
6: És un seguit de tots aquests factors que comentes. De fet, falten professionals del bosc, és evident. És un sector que ha anat fent-se petit amb els anys i, per tant, hi queda molt poca gent que hi treballi, i que hi vulgui treballar de nova, doncs n'hi falta molta. I perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui, les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser. I en el sector dels boscos ens passa. Per tenir uns boscos vius, sants i que puguem protegir-los, necessitem gestionar-los de forma activa. I aquí ens falta doncs poder explicar, i la gent ha de poder entendre doncs que per gestionar hem de tallar alguns dels arbres per tenir unes estructures més resilients davant dels incendis.
1: Jordi Terrades, director gerent de Boscat, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí, molt pendents de la compareixença que ara mateix estan tenint els bombers a la Bisbal d'Empordà, i per tant ho deixem aquí si li sembla bé i connectem en directe allà. Gràcies, bon dia.
7: Bon dia, sabem que estem en onada de calor, sabem que hi ha l'entrada de marinada, ens continua preocupant aquest flanc dret, no?, que ja venim treballant des de fa dies, i aleshores seguirem amb els efectius, seguirem amb l'incendi estabilitzat i esperarem que passi tot el dia d'avui, a veure com evolucionen aquests punts calents i aquestes represes. Aleshores, seguim amb les 2.025 hectàrees del font de satèl·lit. Les afectacions, s'han fet la revisió de totes les afectacions estructurals. Hi hauria 55 edificacions intactes en aquesta zona de cremat, d'on ha passat el foc. Hi hauria 14 amb afectació parcial, que vol dir que el foc ha tingut alguna afectació a l'exterior de l'edifici, de l'habitatge, però no a l'interior, i una 11 edificacions en les que sí que han tingut una afectació estructural, una afectació a l'interior de l'habitatge. Estem treballant 184 efectius de bombers, hi ha 25 vehicles d'aigua i un total de 40 vehicles. Seguirem amb aquest dispositiu, també hi ha un bombarder que estarà activat i que estarà treballant durant tot el dia, i l'helicòpter de comandament, i junts amb el GRAF i tots els recursos de tot el dispositiu.
8: Llavors, entenc que avui tampoc preveieu controlar l'incendi per aquestes revifades, no sé si és per concretar, i crec que...

0: dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no. Però veient com durant el dia i aquesta matinada mateix no, hem tingut aquesta revifada molt a prop del perímetre, diré pràcticament zona cremada, però hem tingut aquesta revifada que hem pogut apagar, doncs hauríem d'esperar tot el dia d'avui.
1: A quin lloc exactament aquesta revifada?
0: Sí, ha sigut molt a prop de Mas Ambrós, a tal de tot de la urbanització al Mirador. Allà és on hi ha hagut aquesta petita reproducció que de seguida s'ha pogut controlar.
2: Ahir ja hi va haver també alguns incendis a altres punts de Catalunya. Mm-hmm. Entenc que això, aquesta setmana amb onada de calor, és un dels temes que més es preocupa, no?, de la simultaneïtat d'incendis.
0: Efectivament, el cos de bombers treballa sobretot no, doncs per poder donar servei no només als incendis forestals, sinó a tots els serveis de la ciutadania que en reclama durant el dia, i per tant es tracta de ser eficients, també treballem en xarxa, doncs hem vingut vehicles de tot Catalunya, de tot el cos de bombers, i el que treballem és per ser efectius i per estar preparats doncs, per si hi ha altres focs, poder reaccionar ràpid i també poder enviar els recursos necessaris.
3: I què és el que més us preocupa ara mateix? Perquè està clar que reducció d'efectius és bastant dràstica, no? Uh-huh. Esteu més tranquils, però què és el que més us preocupa ara mateix?
0: El que més ens preocupa segueix sent el flanc dret, segueix sent aquesta l'interior de les Gavarres. Quan parlem de flanc dret és això que dona no, cap a Girona, d'alguna manera. Continua sent el que ens preocupa tant per l'entrada de la Marinada com per aquesta definició de perímetre, aquest perímetre no, com desigual i com amb llengües i difícil d'extingir, i és on hi tenim la vigilància i és on hi tindrem també doncs, els mitjans aeris també vigilant des de l'aire, perquè de seguida que es detecti una columna poder-hi reaccionar ràpid.
4: Tot i això, el pronòstic del vent és més favorable que el primer dia, el divendres?
0: Les marinades seran reforçades durant l'onada de calor. O sigui que sí que vam tenir un vent, l'incendi va córrer en tramuntana, i el vent de tramuntana no, doncs és el que va fer, de fet, que l'incendi es desenvolupés tan ràpid amb aquest pirocúmul, era una situació. Ara és una altra situació, les marinades no seran tan fortes com la tramuntana, però sí que es poden anar reforçant amb aquesta onada de calor i ens preocupen.
3: I pel que fa a zona urbana, hi ha algun punt que us preocupi o que els veïns hagin d'estar especialment alerta?
0: Tota la zona urbana no, de Mont-repòs i la Mas Ambrós són zones que estan molt a prop de perímetre i que, per tant, no, tot i que s'han desconfinat no, i s'havia evacuat i ara la gent pot estar a les cases, doncs sí que ens preocupa en el sentit de que tot i que estan amb seguretat, doncs han de tenir no, una vigilància, tant que la farem nosaltres, òbviament.
5: La limitació, les restriccions a la circulació dintre de la zona cremada, com continuen, sotsinspectora?
0: Sí, de la mateixa manera que s'ha aixecat no, el confinament, sí que es continua amb el control d'accés, és a dir, tota la nostra zona de treball és una zona restringida, i segueixen els talls de carreteres, la de Romanyà i la de Coll de la Ganga, les dues estan tallades d'accés, i són per fer-lo servir nosaltres, per els nostres moviments, o per les persones que necessitin aquest accés als habitatges, molt concretament d'aquestes dues urbanitzacions.
3: Sí, seguirà sent amb acompanyament l'accés a dintre del perímetre.
0: Exacte.
1: Molt bé, gràcies.
0: Merci.
5: Moltes gràcies, Maria. Vinga, parlem més tard.
6: Doncs escoltàvem a Mari Muñoz, que era sotsinspectora dels bombers, dient que els preocupa moltíssim encara el flanc dret, el que, diguéssim, acompanyaria o aniria, les flames anirien cap a Girona, que els preocupa també la simultaneïtat que es pugui produir d'altres incendis, i que els preocupa també moltíssim, està clar, les hores centrals del dia en aquesta onada de calor, amb el vent que podria doncs, bufar a 30 km per hora, i que, evidentment, no està controlat el foc i no el donaran per controlat encara, ni tan sols potser al finalitzar el dia. Per tant, era aquesta compareixença en directe que us hem ofert íntegrament des d'aquí, des del Notícies en Xarxa. I mentrestant, continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu justament per aquest foc, i al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, ja ho sabeu, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Però lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals

0: la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció d'aquests focs ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I com us avançàvem en titulars, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu, per quart any consecutiu, sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té més detalls la Carme de Fes.
1: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques, on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
2: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos, debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
1: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
2: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
1: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de Metges de Catalunya fet el mes de juny.
0: El ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
3: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
4: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
0: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final a Les Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. I el Mundial de Futbol, Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complet. Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
5: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions de tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat després de declarar el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Aquesta matinada hi ha hagut una petita revifada de les flames i els bombers creuen que el control del foc va per llarg. Ho acaba de dir la sotsinspectora del cos, Maite Muñoz, des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
2: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: De seguida tornarem a connectar amb el centre de comandament de la Bisbal per buscar la darrera hora. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
3: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, seguit del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nau. Obrim àrea de serveis explicant-vos primer l'ensurt que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més que anaven també al vehicle han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I quan passen gairebé 5 minuts de les 8, volem saber a aquesta hora, hora punta, com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, tornem a connectar ara amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
4: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs la situació viària en aquest matí de dilluns comença a complicar-se. Tenim, per exemple, ara mateix a la A2, a Sant Vicenç dels Horts, un accident en sentit Barcelona amb dos carrils tallats i una motocicleta implicada i 5 quilòmetres de circulació lenta. En el cas d'aquests accessos sud, la B23, la via que hi ha en surt de la Diagonal, també amb aturades entre Sant Feliu i el Papiol cap a Barcelona, i en el cas de la C31, aturades al Prat, a la C32, a Sant Boi i també al tram de l'Hospitalet amb la seva connexió amb la Ronda de Dalt. Els accessos nord, hem de mencionar aturades per una topada en concret a la zona de Granollers, però ja està la situació bastant arreglada, 3 quilòmetres. Hi ha aturades a la C16, als Sorells de Vallvidrera, Sant Cugat, a la C17, a Mollet. Recordeu que el Tour avui fa sortida per aquesta via. I també a la C58, on hi ha aturades. De Ripollet cap a Sabadell, a les rondes carregades, i sobretot seguir recordant que hi ha 3 vies afectades encara pels incendis. Això és tot. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, interrompuda ara mateix la circulació de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. Això quan avui s'havia de recuperar justament aquest servei. I ara és temps pel temps, el fem com sempre amb en Lluís Miquel Pérez. Continua la calor, Lluís Miquel, bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs sí, i passada de voltes, perquè avui puja una mica més la temperatura respecte a ahir. Ja a aquesta hora l'ambient és molt càlid, sobretot a la costa i en alguns indrets de l'Empordà, de l'Alt Empordà. A hores d'ara, 8 i 5 minuts del matí, 8 i 6, doncs tenim ja més de 30 graus de temperatura. Per què n'hi ha tants de graus? Doncs perquè hi bufa la tramuntana. És una tramuntana molt rescalfada, però només en aquesta banda de l'Alt Empordà, com dèiem. El matí ha de ser molt assolellat i la tarda ha de continuar sent-ho, però amb algunes nuvolades que apareixeran bàsicament del Berguedà cap a l'oest, en el cas del Prepirineu, i sobretot al Pirineu o Prepirineu, com dèiem, de Lleida, hi haurà algun xàfec de calor. Molt poca cosa. A la resta del país no esperem que hi plogui, no esperem ni tan sols que hi hagi núvols, i si aquest, aquest plomall de cendra que ens arriben dels incendis forestals que hi ha a la Catalunya Nord. Aquesta tarda, Helena, amb aquests valors de temperatura fregant els 40 graus a l'interior gironí, a la vall del Llobregat, al prelitoral de Barcelona, i sobretot a l'Ebre i comarques de Ponent. I aquests 40 graus no seran les temperatures més baixes d'aquesta setmana, perquè déu-n'hi-do la que ens espera. I n'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntana prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys en Marc Montes i en Raül Martín. Bon dia, Raül. Explica'ns l'última hora d'aquesta compareixença que hem pogut sentir en directe.
6: Bon dia, doncs sí, fa qüestió de 10 minuts, 15 aproximadament, doncs Mari Muñoz, que és la sotsinspectora de bombers de Catalunya, doncs ha fet aquesta compareixença als mitjans on ha explicat que com ha estat els operaris, no, aquesta matinada, i han explicat doncs que el que més els preocupa és el flanc dret, no, que tenen estabilitzat, però que encara hi ha punts calents i algunes revifades per al vent. És cert que la tramuntana ja no és la mateixa des que va començar l'incendi, però tot i això estan en alerta, estan en vigilància perquè no revifi més aquest foc i puguin actuar ràpidament. Mari Muñoz també ha explicat doncs, que ara mateix hi treballen 25 unitats d'aigua i 40 vehicles i també tenen un bombarder pel que pugui passar a tota aquesta zona que encara crema. Ha explicat també doncs, que com el foc no ha cremat bé, estan en vigilància tota l'estona pel que pugui passar amb el foc i que avui no es preveu controlar aquest incendi per la revifades que poden haver-hi durant la jornada i també tota la onada de calor que comença aquesta setmana. Avui dilluns ja tindrem altes temperatures aquí a Massís de Gavarres i el que més es preocupa és el flanc dret de les Gavarres, que diguéssim és la part anant cap a Girona. També doncs, aquesta matinada hi ha hagut una revifada un altre cop aquí al Massís de les Gavarres, però que molt a prop de Mas d'Ambròs de Calonge, però que els bombers han actuat ràpidament i no ha hagut perill. També explica que tota aquesta zona tocant a la zona de Mas d'Ambròs i Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, diguéssim que la tenen totalment controlada perquè és la zona on el foc està més a prop de les cases. És cert que ja no hi ha aquest confinament, però tot i això, Mari Muñoz ha explicat fa uns moments, i ara ho podrem sentir, doncs com està de controlat aquest foc, tot i que aquesta nit encara no es preveu que sigui 100% controlat.
2: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
6: Muñoz també ha assegurat doncs, que han fet una inspecció a totes les vivendes afectades i tenim 55 edificacions que han quedat intactes, 14 parcial i 11 que hi ha hagut afectacions dins la vivenda. També continuen els talls de carretera de la Canga entre la Bisbal i Calonge i la de Romanyà perquè les unitats terrestres i els bombers i cossos de seguretat doncs, puguin fer servir aquestes carreteres. Tot i això, totes les cases no, que estan en aquestes carreteres, sempre les persones que puguin desplaçar-se doncs hauran d'anar acompanyades d'aquests cossos de seguretat. Aquesta és l'última hora des d'aquí, des de la base de comandament aquí a la Bisbal d'Empordà, amb aquesta última compareixença dels bombers, i estem a l'espera doncs, que a finals del dia doncs, puguem dir si està controlat o encara haurem d'esperar uns dies més per dir aquesta bona notícia.
1: Gràcies, companys, doncs, per aquesta última hora. Amb l'ull fixat encara en vosaltres, en aquest centre de comandament, perquè ens pugueu explicar l'última hora, si convé, d'aquí una estona. Gràcies, doncs, per la feina feta. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor, mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre, tal com ens explicava ara en Raül, i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava parcialment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les cabanyes a Calonge. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
7: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim. I res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
8: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur, perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i demés.
1: En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis. Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
3: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: Mentrestant, continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns entre Granollers i l'estació de Les Angles, es farà sense públic a causa justament d'aquest incendi. Però lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció d'aquests focs justament ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i ha encalçat un vehicle. El cotxe anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya.

0: Un minut per sobre d'un quart de nou del matí. Abordem ara la crònica esportiva parlant-vos del gran départ del Tour de França, perquè el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana se'n van congregar 120.000 d'aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
1: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
2: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
0: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb l'inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet, però, que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. El pas d'aquesta tercera etapa tindrà durant el dia nombroses afectacions en vies del Vallès, d'Osona, del Ripollès i també de la Cerdanya. Ho repassem tot seguit amb en Marc Pijuan.
3: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida a Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. El recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment, hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
0: Com dèiem, Osona viurà avui el pas del Tour pels centres urbans de municipis com Vic, Manlleu, Torelló o Taradell, a més de recórrer diverses carreteres de la comarca. Volem saber com s'està preparant la zona per al pas de la Ronda Francesa amb els companys del Nou TV, Aleix Barcons i Andreu Jiménez, que són justament a la capital osonenca. Bon dia. Quin ambient es respira aquí ara mateix?
4: Doncs ens trobem just a la plaça del Carbó, on al darrere tenim la Rambla del Passeig per on els ciclistes, al voltant de 2:15, 3:15 del migdia, passaran per aquí, el pilot s'espera en aquesta hora, i ja doncs s'estan preparant els preparatius perquè comenci aquesta tercera etapa del Tour de França, i qui està des de primera hora aquí també ja mirant com va tot és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vic, Eduard Comerma, bon dia.
5: Bon dia.
4: Dia històric avui per la ciutat.
5: Sí, tu, ostres, moltes ganes de rebre els ciclistes ja, i sí, és una cosa que segurament o no passarà més o tardarà molts anys a tornar a passar, no?
4: Veiem aquí una pantalla perquè la gent el pugui seguir l'etapa. Què més ha preparat l'Ajuntament de Vic per aquest dia tan especial?
5: Bé, a part del recorregut propi que passa pel mig de la ciutat i que la parteix en dos, i per tant hi ha molta zona de públic que pot aprofitar per veure la passada dels ciclistes, hem preparat doncs això, una zona aquí a la Rambla del Passeig, una zona amb diferents activitats, bàsicament una zona amb pantalla gegant per seguir i per que estarà comentada l'etapa del Tour, una zona més infantil amb un circuit de bicicletes amb la col·laboració de Jofre Cycling, el club de ciclisme de la ciutat, i una part més amb música, amb food trucks per poder passar l'estona, i res, esperar la caravana i esperar el pas dels ciclistes.
4: Quanta gent està prevista que s'acosti als carrers de Vic per gaudir d'aquesta etapa?
5: Doncs no sabem, la veritat, és molt difícil, eh? Quan fas una cosa que no has preparat mai, costa molt de saber. Però ho hem preparat entenent que és un lloc que pot venir gent, de fet, gent d'altres comarques que no té la sort de que hi passi el Tour, segurament aprofitaran per venir. I a vegades, més enllà d'anar-lo a veure en un lloc que pugui ser interessant, doncs, en un port de muntanya, doncs, bueno, potser anar a un lloc on munten diferents activitats també pot ser interessant. Per tant, jo crec que esperem públic, esperem també la gent de la ciutat, que en plena festa major, i aprofitant que avui és festa Vic, també surti i aprofiti per venir a veure els ciclistes, i per tant esperem que hi hagi gent, la veritat. Però el número no, no el sabem.
4: Ara ho deies, també Vic ara mateix es troba celebrant la festa major. Clar, Tour de França més festa major, aquesta mena de binomi, ostres, és molt important, no?, per la ciutat, i què més important que sigui, ostres, gaudir del Tour de França justament que et passi el dia que és festa aquí a Vic.
5: Sí, sí, sí. Sí, portem molt dia, moltes activitats, i la veritat, dius, ostres, després d'avui descansarem una mica, perquè vam fer la cursa als 7 portals aquesta setmana passada, amb també milers de gairebé 3.000 persones, vull dir que va ser terrible a nivell organitzatiu. El Tour també porta molts dies de canya d'organització, i bueno, i després d'això esperem calmar-nos una mica a nivell esportiu. Però alhora, dius, ostres, que bé, no?, que ens enganxi, no?, el pas del Tour en plena festa major, que la gent té ganes de festa, té ganes de gaudir, està animada, per tant, bueno, esperem que tot encaixi.
4: Perfecte, Eduard, doncs moltes gràcies i que disfruteu de la festa major i també d'aquest pas pel Tour de França aquí a Vic. I com veieu, ja tots s'estan preparant, els voluntaris, molt importants, també han començat ja a muntar les valles, que serà la zona que marca la zona per on passaran els ciclistes, doncs d'aquí unes hores.
0: Doncs gràcies, Andreu. Evidentment, Vic encara dorm, segur de la ressaca de la festa major d'ahir, però segur que a l'hora que passi el Tour estarà ple com un formiguer. Gràcies per aquesta connexió. Deixem la bicicleta a banda i parlem ara de futbol, perquè el Mundial Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2, un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complet. I a les 9 del vespre la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de la Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez. El seleccionador espanyol parla del paper del davanter de Rocafonda.
6: A Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas.
0: Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. Ens en fa la fotografia en Martí Paola, de Canal Terrassa.
7: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions a tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
0: I la Pobla de Segur ha celebrat aquest diumenge la 48a edició del Reyes, un espectacle en què diverses embarcacions de fusta baixen pel riu Noguera Pallaresa. Enguany la passejada ha estat marcada per les altes temperatures que no han impedit, però, una gran actuació dels quatre rais que han completat el trajecte de 6 quilòmetres sense cap mena d'incidència. La baixada de Reyes ha estat declarada com a Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat per la UNESCO i fins i tot s'ha inaugurat el Parc dels Reyes per retre homenatge a aquest ofici. Aquesta diada clou una festivitat que s'allarga durant 3 dies i que combina actes lúdics amb la memòria històrica.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de Matrix. Fa 20 i pico d'anys que van estrenar la pel·lícula Matrix, però jo, fins fa uns dies, no l'havia vist encara. I com no podia ser d'una altra manera, em va generar un debat intern. I si realment estem a Matrix? Saps què? Vaig a provar-ho. Estic sentada al sofà, tapada amb la manta, tanco els ulls i em concentro. Vull donar ordres a la meva ment, ordres clares i directes. Vull caminar per la paret i aprendre Kung Fu, com amb Neo. Segueixo molt concentrada, amb les ordres que li he donat a la meva ment. Tot i així, noto que el meu home em mira de reull. Segur que seria escapat al riure. Però vaja, que tampoc li hauria de sorprendre gaire que faci aquestes coses. Ja em coneix. Després d'uns minuts, res ha canviat. Ni puc caminar per les parets, ni he après Kung Fu. En fi, deu ser que no estem a Matrix. Doncs bé, ara reflexiono sobre la zona de confort. Està clar que per potenciar la creativitat has de sortir d'ella constantment. I penso, fa uns 6 anys jo vaig decidir canviar la meva vida de dalt a baix. I si potser algú em va donar una pastilla vermella i no me'n recordo?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Aquesta matinada hi ha hagut algunes petites revifades de les flames i els bombers creuen que el control del foc va per llarg. Ho ha dit aquest matí la sotsinspectora del cos, Mari Muñoz, des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
3: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
4: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
2: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar 3 vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. Connectarem tot seguit amb els companys de BOTB des d'aquesta ciutat per veure com van els preparatius a la prèvia de l'etapa. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi tenim els companys Marc Montes i Raül Martín. Bon dia de nou, Raül. Què ens expliques?
2: Bon dia, doncs sí, fa qüestió d'aproximadament una hora la sotsinspectora de bombers de Catalunya, Mari Muñoz, ha explicat doncs, que el foc ja el tenen estabilitzat, però el que el més es preocupa és el flanc dret, diguéssim, és la part de Gavarres tocant a Girona, que és el que potser viu alguna revifada més important. Tot i això, ja tenen tota aquesta vigilància preparada per actuar-hi ràpidament. És un dels punts calents i que temen que pugui haver alguna revifada avui pel fet d'alguna tramuntanada, algun vent que superi les ratxes previstes i també per l'onada de calor que vivim, no?, aquesta setmana. La zona més afectada ha estat aquesta matinada potser la zona tocant a Mas d'Ambròs i la de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, com bé ha comentat la sotsinspectora, però ràpidament també hi han actuat. Anem a escoltar la sotsinspectora Mari Muñoz perquè ens expliqui el que ha explicat fa qüestió d'una hora, doncs com tenien controlat tota aquesta zona estabilitzada.
3: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: A més, també ha explicat doncs, que ara mateix hi treballen 25 dotacions d'aigua i 40 vehicles terrestres i també una unitat bombardera. L'última hora també és que la propera compareixença serà aquí, també a la Bisbal d'Empordà, serà al voltant de la 1 del migdia, però abans a les 10, totes les zones afectades de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, tots els veïns afectats que hagin pogut tenir algun malmès a la seva casa o a la seva vivenda, vindran aquí a les 10 al pavelló per explicar atendre també els mitjans de comunicació i els hi donaran també un suport d'aliments i tot el que necessitin doncs, per intentar doncs, solventar econòmicament també tots aquests problemes i totes aquestes pèrdues. Per tant, l'última hora és aquesta, propera compareixença a la 1. A les 10 vindran tots aquests veïns afectats dels municipis de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i que de moment l'incendi continua estabilitzat però no controlat.
1: Hi ha molta feina per fer encara, Raül, i molta vigilància. Gràcies, doncs, Raül i Marc, per aquestes connexions. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'aire al cor des de divendres.
4: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
5: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: Però on continua cremant fora de control l'incendi i les flames és el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 4.500 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic alguna part d'aquest recorregut, especialment, com dèiem, el de la Catalunya Nord, a causa d'aquest foc. Doncs lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i de la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers, que tornava justament de les feines d'extinció d'aquests incendis, ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país, com a mínim, us dèiem, fins dijous. És la segona onada de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la Plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I quan falten 4 minuts per arribar a 9:15, avui també us expliquem que Hisenda convoca aquest matí les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i es remetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. I avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i també a dos exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I de l'àmbit internacional encara tenim la vista posada a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop de 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatge, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre d'espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats. De nou a casa nostra, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té tots els detalls la Carme de Fez.
6: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
7: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
6: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
7: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
6: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de metges de Catalunya fet el mes de juny.
1: El Departament de Salut, mentrestant, convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya, al país. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, centres de primària, xarxes socials i punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa

0: de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
1: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
0: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
2: Catalunya s'ha bolcat un any més amb el mullet per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta i l'ha seguit Marina Sancho, de BTV.
3: El mullet per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
4: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent, també perquè la gent en prengui consciència, ens en tingui una miqueta més.
3: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica. Però encara hi ha feina per fer.
5: Que tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
3: El mullet es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
2: Doncs obrim la crònica esportiva parlant un dia més del Tour, d'aquest pas per Catalunya. Isaac del Toro és el guanyador de la segona etapa del Tour. Marta Casas, molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs si el ciclista mexicà de l'equip UAE va ser el que es va imposar a la meta a la muntanya de Montjuïc després d'un triple ascens a la muntanya barcelonina. Va creuar aquesta meta acompanyat pràcticament del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El tercer lloc del podi va ser per a Remco Evenepoel, mentre que el danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la General amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de les dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
7: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
8: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
6: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Toses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Doncs, com explicàvem, Granollers serà el punt de sortida d'aquesta tercera etapa. Volem veure com s'estan ultimant els preparatius per a l'arrencada d'aquí a poc més de 3 hores. Allà hi tenim el Juanjo Bermejo i l'Arnau Camí. Bon dia, expliqueu-nos com està preparant-se la ciutat per acollir aquesta sortida de la tercera etapa del Tour.
9: Bon dia, companys. Doncs la ciutat ja està pràcticament llesta per viure aquesta sortida de la tercera etapa del Tour de França. Un fet històric que passarà d'aquí poc menys de 4 hores aquí al Parc de Ponent. De fet, ens trobem just darrere meu. Teniu

0: el podi, on els pilots sortiran aquí al Parc de Ponent a saludar i després fer, evidentment, la seva signatura, ja sigui aficionats i també per marcar, que estan disponibles per competir en aquesta tercera etapa. Una tercera etapa que comentàveu, serà especial perquè a França, a la zona francesa, no hi haurà ni públic ni tampoc caravana publicitària. Ara bé, aquí al Vallès Oriental sí que hi haurà aquesta caravana publicitària, sortirà quan quedi només 5 minuts per les 10 del matí. Ara ens toca molta teca abans del Tour, caravana publicitària, la prova de cadets a 2:45 de 10, i després a les 12:10 puntuals començarà la sortida neutralitzada pels carrers de Granollers. Per tant, jornada històrica a Granollers i també al Vallès Oriental, vivint per primera vegada la seva història una sortida de la ronda francesa.
1: Gràcies, companys. Doncs aquesta sortida del Tour de França que es produirà, com ens deien, a partir de les 12:10 del migdia. I d'altra banda, ja fora del Tour, al Mundial de Futbol hi ha hagut sorpresa una més amb l'eliminació del Brasil aquesta passada nit a mans de Noruega. El conjunt nòrdic que s'ha imposat per 1-2 gràcies a 2 gols de Haaland en el tram final que han donat doncs, aquest bitllet per als quarts de final. El porter del combinat nòrdic, Nyland, ha estat l'altre gran protagonista del partit, amb aturades destacades, entre elles la d'un penal llançat per Guimarães al minut 13. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complert. I a les 9 de la nit, la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Els dos combinats aspiren a aixecar el trofeu de campions del món. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial. El seleccionador espanyol parla del paper del davanter de Rocafonda.
2: A Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. 0 ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas.
1: Doncs aquest partit que començarà a les 9 de la nit, qui en surti vencedor s'enfrontarà al guanyador de l'Estats Units-Bèlgica, que també jugarà la propera matinada, en aquest cas a les 2 de la matinada.
3: Molt bé, doncs pendents i demà ho expliquem.
1: Demà sabrem com queda el quadre.
3: Gràcies, Marta.
1: Adéu, Helena.
3: Adéu, adéu. Abans d'acomiadar-nos, recuperem la notícia amb què hem encapçalat aquest informatiu. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat durant tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Els equips d'emergències han informat que aquesta matinada hi ha hagut algunes revifades de les flames i això fa pensar que el control de l'incendi encara trigarà a arribar. Cap a les 10 del matí s'ha convocat els veïns amb els immobles afectats per habituallar-los amb productes de primera necessitat, perquè també puguin explicar quins han estat els desperfectes de les seves cases. La següent actualització de l'estat de l'incendi serà cap a la 1 del migdia des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà. Doncs molt pendents, evidentment, d'aquestes altes temperatures, d'aquest incendi a les Gavarres i també a la Catalunya del Nord. Demà us ho explicarem. Gràcies per l'atenció i la confiança. Que vagi bé, bon dia.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
2: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis socials.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
4: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Ràdio Rubí.

0: el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: I és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
6: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
7: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
8: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
9: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
10: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Són ja les 9 del matí, avui és 6 de juliol i des de Ràdio Rubí vos donem la benvinguda en aquest estiu de tanta calor. Comença amb una nova edició del Rubí al dia d'estiu, dues hores per acompanyar-vos aquest dematí amb tota l'actualitat de la ciutat, entrevistes, cinema, sèries i, com sempre, una bona selecció musical per posar banda sonora aquest dematí d'estiu. Durant aquesta primera hora farem un repàs a les principals notícies del dia, amb especial atenció a tot allò que passa a Rubí. A més, xerrarem d'un dels temes que més preocupa la ciutadania, l'habitatge. Ho farem amb Carlos Àguila, gerent de ProUrsa, amb qui conversarem sobre la situació actual de la compra-venda d'habitatges, els projectes de construcció que hi ha en marxa i els principals reptes per afrontar el sector. Durant la segona hora canviarem completament de registre i ens acostarem al centre obert del Pinar. Ens visitaran tres educadors i tres infants que aquests dies participen del casal d'estiu. Amb ells descobrirem quines activitats estan fent, què és el que més els agrada d'aquests dies de vacances i com viuen un estiu ple de jocs i aprenentatges i també de convivència. I abans d'acomiadar el programa, reservarem un espai per al cinema i les sèries. Els nostres crítics Jacint Fornols i Víctor Pérez analitzaran les darreres estrenes de la cartellera i les novetats més destacades de les plataformes perquè no vos falti cap recomanació aquest estiu. Tot això ho anirem combinant amb bona música. Escoltarem Ariana Grande, que acaba de publicar, nou disc. També recordarem els Beatles, coincidint en el 69 aniversari de la trobada entre Paul McCartney i John Lennon, el dia que va començar una de les històries musicals més influents de tots els temps. I també sonarà Calvin Harris, una banda sonora ben apropiada per a la onada de calor que va començar ahir i que ens acompanyarà, com a mínim, durant els pròxims dies. Per tant, tenim dues hores per davant, carregades d'informació, converses, cultura i bona música. Gràcies per ser un dia més a l'altre costat de la ràdio. Comencem!
1: Rubí al dia.

0: L'equip de govern planteja una intervenció d'urbanisme tàctic que transformi les places de les Torres i el seu entorn. Concretament, s'actuaria a les places Constitució, Neus Català i Rafael Alberti en noves zones verdes, ombra, espais per a nous usos i unes connexions pacificades entre totes elles. La proposta s'està presentant en el marc de la jornada participativa de les Torres És Molt Més i és la base del projecte que el govern municipal vol presentar a la convocatòria 2026 del Pla de Barris de la Generalitat. L'avantprojecte ha estat realitzat per la cooperativa d'urbanisme Mitsite a partir d'un procés participatiu amb els veïns. Escoltam Marta Carrasco, responsable de l'àrea de territori de la companyia.
1: Són places ja que venen, diguem, d'un urbanisme racionalista, no? Molt dur, molt fred, no? I amb tots els canvis, no? I les noves necessitats que té la societat, doncs, de tenir espais públics més amables, més naturalitzats, doncs hi havia aquesta demanda de treballar-ho des de l'urbanisme tàctic, intentar generar, no?, diferents espais dins de les places perquè es puguin aprofitar millor, que tinguin aquesta diversitat d'activitats, posant al centre sobretot la infància, bueno, doncs generar espais de qualitat amb més presència de verd.
0: L'urbanisme tàctic permet provar noves solucions adaptades a les necessitats actuals que demanden uns espais més oberts, freds, verds i esponjats. Així, la iniciativa pretén contribuir a millorar la vida del barri, crear millors zones de joc infantil i fer d'aquestes places refugis climàtics. També se cerca millorar en general la convivència a les Torres, repartint, diversificant i adequant millor els espais de relació. Jardineres més altes, jocs, pintura a terra, connexions pacificades o la millora dels encreuaments són algunes de les idees que es provaran. Per ara, la transformació de les places de les Torres i el seu entorn està en fase d'avantprojecte. Aviat caldrà redactar un projecte executiu i fixar un pressupost. El govern municipal té la intenció d'aconseguir el finançament a través del nou Pla de Barris de la Generalitat. En tot, l'alcaldessa Ana Maria Martínez explicava fa unes setmanes que l'Ajuntament tirarà endavant la transformació en fons propis si la Generalitat no selecciona el projecte. El projecte s'ha donat a conèixer aquest divendres durant una jornada que ha estat titulada Les Torres és molt més i que va comptar amb diverses activitats familiars i espais de debat a la plaça Constitució. Els assistents van poder fer aportacions al nou projecte i visitar diverses paradetes. Entre elles hi van participar les agents cíviques, el servei de mediació, les dinamitzadores de l'espai comunitari del barri o diverses paradetes de Creactium, l'empresa que ha coordinat i presentat l'acte. I la ciutadania de Rubí ja pot consultar el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el que coneixem com a POUM, i presentar-hi al·legacions. Els documents, aprovats inicialment pel Ple Municipal del 22 de juny, estaran en exposició pública durant 3 mesos. La documentació es pot consultar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o bé de manera presencial a l'oficina del POUM, al carrer Doctor Robert, amb cita prèvia. El nou plantejament substituirà el Pla General dels 80, que havia quedat desfasat després del fort creixement de la ciutat. El document defineix el model de Rubí per a les pròximes dècades amb l'objectiu de reforçar la sostenibilitat, la connectivitat, la innovació i la qualitat de vida. Entre les principals novetats, el POUM aposta per regenerar els espais ja urbanitzats abans que ocupar nous terrenys naturals. També preveu la construcció d'uns 5.300 habitatges, dels quals un 15% seran de protecció oficial, de protecció social. A més, planteja transformar la Riera de Rubí en un gran eix verd de la ciutat, potenciar el transport públic, ampliar la xarxa de carrils bici i crear nous ponts i passeres per millorar la connexió entre barris. I canviem de tema, perquè l'escriptor i poeta Albert Ubach, víctima d'abusos sexuals als Maristes de Rubí, assegura que les conseqüències dels fets viscuts durant la infància són irreversibles. En una entrevista en aquesta casa, Ràdio Rubí ha defensat la necessitat de rompre el silenci després de 4 dècades i ha reclamat que hi hagi un reconeixement del que va passar. Ubach va decidir explicar públicament la seva història en una entrevista concedida al periòdico, on va denunciar denunciar els abusos sexuals continuats, que, segons relata, va sofrir entre els 8 i els 14 anys per part de 3 professors maristes del centre. Ara explica que només després d'un llarg procés terapèutic s'ha sentit preparat per xerrar-ne públicament.
2: Sí, bàsicament el que ha canviat és doncs, que ara, doncs, gràcies a una teràpia psicològica que he fet, molt, molt intensa, doncs jo em sento ara molt més fort. I com que ara em sento més fort, estic en un moment personal doncs, d'una fortalesa que abans no tenia, doncs és quan he decidit a fer aquest pas.
0: Durant l'entrevista, Ubac recorda que va entrar als maristes amb 6 anys, com un nin normal, i que en va sortir destruït. També assegura que els abusos estaven completament normalitzats i lamenta que la situació es mantingués durant anys amb una impunitat absoluta. Per això, considera que ha fallat tot i afirma que, tot i diferenciar l'actual etapa dels maristes dels fets que denuncia, és imprescindible que hi hagi un reconeixement del que va passar. Pel que fa a la reparació, assegura que hi ha una part del dany que no es pot revertir perquè, diu, no es poden tornar els anys ni les conseqüències personals derivades dels abusos. El tornem a escoltar.
2: Sí, l'any sí, sempre és un mal símptoma davant de certes situacions injustes, situacions que són realment escandaloses, no? Però, esclar, igualment, reparació a totes les persones que han passat per coses d'aquest tipus, que no és només a Rubí, com sabeu, lamentablement, això ha passat a moltes altres institucions, també. Jo crec que tothom més o menys diem una mica el mateix, no? És a dir, la reparació seria tornant-se a potser als anys, aquells anys que van ser per molts un infern, i segurament les dècades que hem hagut de fer teràpia ja hem arrossegat molts problemes, no? Jo crec que això no es pot reparar.
0: Ubac recorda que va ser el primer a denunciar públicament els abusos als maristes de Rubí després de l'entrevista publicada al periòdico, un pas que, segons explica, va animar altres víctimes a presentar denunci. Com a missatge final, anima qualsevol persona que hagi sofrit una situació similar a cercar suport especialitzat i defensa que només rompent el silenci es poden començar processos de reparació.

0: Cambra de Comerç de Terrassa ha obert una nova convocatòria del programa de suport al comerç minorista 2026. S'adreça, com sempre, a pimes, micropimes i professionals autònoms del sector del comerç al detall de la demarcació territorial de la corporació. Això inclou també la nostra ciutat, que ja ha participat en anteriors edicions. En té més detalls, na Patri Díaz.
1: El programa consisteix en una diagnosi gratuïta d'innovació comercial que inclou anàlisi individualitzada de cada establiment participant i un informe final amb mesures per millorar la competitivitat. Les sol·licituds es poden presentar fins al 20 de novembre i les places s'atorgaran per ordre de sol·licitud fins a cobrir les 21 diagnosis disponibles en aquesta edició. Hem de dir que aquesta iniciativa es va engegar el 2004 i fins a la darrera edició de l'any passat un total de 627 establiments de la demarcació s'hi han beneficiat. En l'edició de l'any passat, un total de 21 comerços van participar en aquest programa per poblacions i van participar establiments de Terrassa, de Rubí, Sant Cugat, Olesa de Montserrat, Castellbisbal i Ullastrell. A més, les jornades presencials d'aparadorisme nadalenc, que també formen part d'aquest programa, van tenir 57 assistents, sobretot de Terrassa, però també de Rubí i de Sant Cugat. En aquest 2026, a més de les diagnosis individualitzades que dèiem, aquest programa inclourà, com a les passades edicions, dos tallers pràctics previstos entre els mesos de setembre i novembre. Les sessions amb prèvia inscripció són gratuïtes i obertes als professionals dels comerços interessats. Els tallers són, per un costat, de Google a ChatGPT, com preparar el teu negoci per les noves cerques, que es farà el 23 de novembre, i en segon lloc, com gestionar les ressenyes i els comentaris per generar confiança i vendes amb ajuda de la intel·ligència artificial, que en aquest cas se celebrarà el dia 21 d'octubre.

0: I malgrat que encara no es coneixen les dades de Rubí sobre el nombre de persones que s'han acollit al procés extraordinari de regularització de migrants, sí que s'han fet públiques les xifres de Catalunya i del conjunt de l'Estat. Espanya, 1.174.978 persones han presentat la sol·licitud per regularitzar la seva situació, una xifra que gairebé duplica les previsions inicials del govern espanyol. El termini per presentar les peticions es va tancar dimarts passat. Segons el Ministeri, més de la meitat dels expedients ja s'estan tramitant i uns 11.000 ja s'han resolt de manera favorable. Prop del 80% de les sol·licituds corresponen a l'arrelament extraordinari, mentre que la resta són per circumstàncies excepcionals vinculades a persones sol·licitants de protecció internacional. La majoria dels tràmits s'han fet per via telemàtica. Només un 16,8% s'han presentat presencialment a les oficines de Correus, la Seguretat Social o Estrangeria. Pel que fa a les nacionalitats, les persones d'origen colombià encapçalen les sol·licituds, seguides de les marroquines, les veneçolanes i les peruanes. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha defensat l'impacte positiu d'aquesta regularització sobre el mercat laboral i assegura que els seus efectes ja es comencen a notar en alguns sectors de l'economia. L'escolta.
1: Creo que es una cifra positiva que viene a reflejar la realidad de nuestro mercado laboral y el potencial que tenemos gracias a esta regularización es seguir avanzando, no solo en conquista de derechos, sino en que estos inmigrantes aporten también a nuestra sociedad. Hemos conocido hoy, además, los datos de afiliación del mes de junio, donde se ve la aceleración en la afiliación, se mantiene el pulso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra, por lo tanto, aportación positiva a nuestra economía y también a nuestras arcas públicas, puesto que este aumento de la afiliación supondrá también mayores cotizaciones y, por lo tanto, mayor capacidad de sufragar los servicios públicos para nuestro país.
0: Catalunya és la comunitat autònoma que ha registrat més sol·licituds, més de 257.600, gairebé una de cada quatre de tot l'Estat. La majoria s'han tramitat a la demarcació de Barcelona, seguida de Tarragona, Girona i Lleida. Segons la delegació del govern espanyol a Catalunya, el 81% dels sol·licitants tenen menys de 45 anys. 6 de cada 10 són homes i les nacionalitats més nombroses són la marroquina, la colombiana, l'hondurenya, la peruana, la pakistanesa, l'índia i la veneçolana. La delegació recorda que, tot i que el termini per presentar sol·licituds ja ha finalitzat, el procediment administratiu continua obert. Les oficines de Correus mantenen l'atenció sense cita prèvia perquè les persones que hagin de portar documentació o esmenar algun requeriment puguin completar el seu expedient.

0: L'alumnat matriculat a l'escola Joan Maragall i a l'Institut J.B. Foix ja poden demanar els ajuts per al transport escolar no obligatori del curs 2026-2027. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert fins al 15 de juliol. El servei el gestiona el Consell Comarcal del Vallès Occidental. El cost del transport està subvencionat al 50% pel Consell Comarcal i l'altra meitat per l'Ajuntament de Rubí. Les famílies assumeixen una aportació de 270 euros anuals que es paga en 3 rebuts, un per trimestre. Durant el curs passat, l'Ajuntament va concedir 124 ajuts a famílies de Rubí amb una aportació total de prop de 25.500 euros. Les subvencions s'atorguen en funció de la renda i de la composició de la unitat familiar. Per optar-hi, els ingressos anuals han de situar-se dins dels trams econòmics establerts a la convocatòria. Les sol·licituds es poden presentar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. Les famílies que necessitin suport poden adreçar-se a l'Oficina Municipal d'Escolarització. Per fer el tràmit en línia, cal disposar d'un certificat electrònic o estar donat d'alta a l'IDCAT mòbil. Pel que fa a la documentació, cal presentar el formulari de sol·licitud, les autoritzacions dels membres de la unitat familiar i una còpia del document d'identitat de totes les persones que en formen part. I una aplicació creada per una veïna de Rubí per consultar tota la informació de la Festa Major podria convertir-se en una eina útil per a la ciutat durant tot l'any. Després de l'èxit d'aquesta primera experiència, la seva creadora, la Carmen Pérez, ja treballa en una nova versió amb més serveis i continguts. L'aplicació incorporava un assistent virtual basat en la intel·ligència artificial que permetia respondre de manera immediata a qualsevol dubte sobre la Festa Major des del horaris dels actes fins a les activitats programades o la ubicació dels espais. La iniciativa va tenir una molt bona acollida i en només 24 hores va superar les 1.500 descàrregues. Al final de la festa ja sumava més de 2.000 usuaris. Escolta en Carmen Pérez.
1: Es convertiria en un nou ciutadà, el primer ciutadà virtual de Rubí, no? I que sigui el que ens ajuda i el que assessori als ciutadans a qualsevol dubte relacionada amb la ciutat, sigui de festes, tema de documentació, tramitacions, el que sigui relacionat amb Rubí. O sigui, a nivell d'informació li podem ficar tota la informació que es necessiti.
0: Pérez, consultora especialitzada en intel·ligència artificial i fundadora de Danetsa IA, explica que el seu objectiu és desenvolupar eines útils i fàcils d'utilitzar que apropin aquesta tecnologia a la ciutadania i ajudin a resoldre dubtes del dia a dia. Ara vol fer un pas més. La seva idea és que aquest assistent virtual, batejat amb el nom de Pere, funcioni durant tot l'any i ofereixi informació sobre activitats culturals, festes populars, equipaments municipals o tràmits administratius, com ara l'empadronament o el pagament de taxes. La impulsora del projecte espera que aquesta proposta pugui comptar amb el suport de l'Ajuntament i esdevenir un nou canal d'informació i atenció als veïns i veïnes de Rubí. I des d'ahir, Catalunya, i per tant Rubí, viu una nova onada de calor que es podria allargar durant tota aquesta setmana i bona part de la vinent. Segons les previsions meteorològiques, aquest segon episodi de l'estiu serà més intens i més llarg que el que varen viure a finals de juny. Les temperatures podrien superar els 42 graus en alguns punts del país, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a la resta de Catalunya també s'esperen valors molt elevats i una sensació d'aixafogor i intensa. Els models meteorològics indiquen que la calor anirà a més entre avui i dijous, quan es podria arribar al pic de l'episodi, tot i que a partir de divendres els termòmetres podrien començar a baixar lleugerament. Les temperatures continuaran molt per sobre de les habituals per aquesta època de l'any, de manera que la calor podria mantenir-se durant diversos dies més. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar les precaucions, sobretot amb els col·lectius més vulnerables, com les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o les que treballen o fan activitat física a l'aire lliure. També recomana hidratar-se sovint, evitar sortir a les hores de màxima insolació i no deixar mai infants, persones dependents o animals dins dels vehicles, encara que sigui durant poca estona. A més de la calor, preocupa també l'elevat risc d'incendi forestal. El pla Infocat continua en fase d'emergència i gairebé 400 municipis catalans estan en situació de perill molt alt, mentre que una vintena presenten un risc extrem. Per això, les autoritats insisteixen a evitar qualsevol conducta que pugui provocar un foc, especialment en zones forestals. Protecció Civil també fa una crida a la prudència a les platges, piscines i aigües interiors. Des de l'inici de l'estiu, 12 persones han mort ofegades a Catalunya. Es recorda la importància de respectar les indicacions dels serveis de socorrisme i el color de les banderes, així com mantenir una vigilància constant dels menors durant el bany. I amb totes aquestes dades sobre la onada de calor, anem a conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui, de la mà de Lluís Mi Pérez de la xarxa.
2: Bon dia, déu-n'hi-do com comença la setmana pel que fa ja a la temperatura a l'àmbit metropolità. Una altra vegada molts barris de Barcelona capital i moltes viles del Maresme no han baixat dels 25 graus i amb molt poc vent, per tant, la sensació enganxosa i xafogosa doncs és molt evident. A l'interior, més cap al Vallès o al Penedès, sí que hem tingut la sort de baixar els 20-21 grauets, però de seguida aquesta temperatura anirà pujant i ja aquesta tarda fins i tot farà més calor que ahir. En alguns racons propers al Baix Llobregat interior, per tant, al voltant d'Esparreguera, d'Olesa de Montserrat, també Martorell, algunes viles del Vallès Occidental, com Sant Cugat, Rubí, també Ullastrell, Viladecavalls, aquí arribarem a fregar els 37-38 graus aquesta tarda. Arran de mar, 30-32-33 graus, i sempre amb moltes hores de sol. Estarem parlant d'una situació completíssimament assolellada i molt tranquil·la avui a l'àmbit metropolità. N'estem pendents a la xarxa.
3: Què passa a la ciutat? T'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
4: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
2: Informatiu migdia.
3: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
6: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
7: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
2: Informatiu vespre.
8: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre, davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: avui continuem xerrant d'un tema que dona molt de sí, l'habitatge, perquè en podríem passar dies i dies xerrant sobre tot el que envolta en aquesta qüestió. Avui tenim amb nosaltres el Carlos Àguila, que és el gerent de ProUrsa, i xerrarem amb ell sobre la compravenda d'habitatge i també sobre la construcció. Bon dia, Carlos, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Benvingut en aquesta darrera col·laboració d'aquesta temporada, que la temporada vinent ens tornarem a veure de ben segur,
1: Bueno, ben feliços nosaltres de venir aquí a estar una estoneta amb vosaltres.
0: Les últimes dades indiquen que en els darrers 12 mesos s'han fet més de 1.000 compravendes d'habitatges a Rubí i que el preu mitjà ja supera els 2.100 euros per metre quadrat. Quina lectura en feu des de ProUrsa d'això?
1: Bueno, al final, més o menys, el mercat de compravenda bàsicament és privat i l'anàlisi que fem és una mica el que està succeint també al mercat de lloguer, que és un increment de forma constant dels preus de compravenda, de lloguer i de tot, amb una demanda de la societat de més habitatge de protecció oficial cada vegada. I amb aquesta situació ens trobem que tampoc és que hi hagi una construcció ni un lloguer, vull dir, ja estem patint una demanda demogràfica alta, però sobretot per gent que ve d'altres ciutats i de persones nouvingudes, i en aquesta situació l'increment de preus està arribant als màxims històrics i en alguns casos ja superant-ho, com en el lloguer o la compra-venda d'habitatge nou, amb uns preus que mai s'havia arribat ni a Rubí, ni a Catalunya, ni a la resta de l'Estat.
0: Uh-huh. Pel que fa als preus que ara es deies que estaven pujant molt, han augmentat més d'un 8% en només un any.
1: Sí, sí.
0: Això és una locura.
1: Sí, sí, és una bogeria i, a més, és pel preu que ja, si us fixeu també amb el... no només amb el preu, que va creixent de forma exponencial, el 95% de les compravendes són en habitatge de segona mà, amb els nous directament els preus estan disparadíssims. Vull dir, estan inaccessibles, i en compravenda també de segona mà, però bueno, aquí està una mica més moderat si ho comparem amb la resta de la comarca. No és res diferent del que ha succeït històricament, que Rubí sempre ha estat una mica més barat, però sí que els increments estan sent superiors per la pressió. Normalment, quan el creixement es passa a tot arreu, hi ha més pressió amb els municipis que tenen un preu una mica més baix, que és el que està succeint amb Rubí, Barberà o alguna d'aquestes ciutats, que són els que estan experimentant un increment de preu més alt.
0: Mm-hmm. Ara ens deies això de que és una ciutat un poquet més assequible en comparació amb altres municipis del Vallès. El que passa és que fins i tot s'està convertint en una ciutat que li passa el mateix que li passava a Sant Cugat, que expulsava els seus residents i havien de venir a Rubí, i ara els de Rubí tampoc poden comprar a Rubí i s'han d'anar a altres municipis.
1: Sí, sí. Aquí hi ha un parell de qüestions. Primer, jo crec que ho he comentat aquí més d'alguna vegada, Rubí és receptora de persones que venen expulsades de Sant Cugat i de Barcelona per preu de l'habitatge. I això, el mercat de l'habitatge és una competència per les persones que viuen a Rubí que no poden comprar. I a més aquí tenim un altre competidor, que és el mateix que està succeint a tot arreu, que són les persones jurídiques, els fons d'inversió, els fons voltor, que estan comprant per llogar, no? El mercat de lloguer es tracta com un actiu financer, i llavors aquí un comprador de Rubí, dels habitatges que hi ha, ha de competir amb gent que ve amb més capacitat de compra i amb un fons voltor que paguen a tocateja, com es diu col·loquialment, i que tu no pots competir, perquè normalment has d'anar, has de buscar-te la hipoteca, has de veure si pots comprar i tot, i en el tràmit de tot això ja ha vingut algú i t'ha comprat l'habitatge, no? Uh-huh. I aquesta és una situació pels compradors, pels ciutadans de Rubí o ciutadans que volen comprar un habitatge i que es troben amb aquest mercat que està tensionat, car i difícil.
0: Uh-huh. El document que ens has fet arribar dibuixa un perfil molt concret de comprador. Quin és avui el perfil de la persona que compra un habitatge, Rubí?
1: Mira, més o menys, perquè ens posem en situació, el comprador seria una persona d'uns 40 anys, que a més seria una persona física, seria una persona, bueno, un comprador normal, en la majoria de casos, i seria un comprador nacional, nascut aquí a Catalunya o a Espanya, i que trigaria uns 5 anys de tots els seus ingressos en pagar l'habitatge. Jo sempre m'agrada explicar aquesta dada perquè 5 anys sembla que sigui poc.
0: Molt però, poc.
1: Però 5 anys vol dir del teu sou íntegre, de tots els teus ingressos, que això en realitat el que es converteix és que tu necessites pagar tota la teva vida un habitatge, no? Perquè per comparar-ho és un any més que fa 5 anys, vull dir, perquè veieu que cada vegada és més car comprar un habitatge i que tu, un comprador d'uns 40 anys, vol dir que ja has hagut d'estalviar durant tots aquests 20 anys de la teva vida laboral per donar una entrada. Però, i els 40 anys segurament és una data significativa perquè normalment les hipoteques són a 25, 30 anys, vull dir que no és el que et donen els bancs, que ja vol dir que arribes fins als 70 anys, els bancs no acostumen
0: no
1: a donar més enllà.
0: Donen fins als 70? Fins i tot jo crec que hi ha de neguen, tants anys.
1: La majoria no, donen fins als 65, que és quan saben que tenen la vida laboral teva, en alguns casos ja estan donant fins als 70 perquè és que el comprador té 40 anys, vull dir, el comprador mig no té diners abans per comprar.
0: Per tant, això genera també, això demostra un problema cap als joves, que no poden accedir a un primer habitatge.
1: Sí, sí, si et fixes, l'edat d'emancipació es troba als 32, 32 anys més o menys, i tu compres als 40, vull dir que hi ha gent que està fins als 32 anys amb els pares, viu de lloguer, estalvien poc, perquè en la situació actual, vivint de lloguer, estalvies poc, per acabar comprar els 40 anys, perquè ja has de comprar el que sigui, perquè si no, no et donaran hipoteca i no tindràs diners per comprar. Vull dir que és una situació complicada per les persones que volen, bueno, perquè volen fer l'ús que sí que ha de tenir l'habitatge, que és un habitatge per viure, no?
0: També crida l'atenció, abans ens explicaves que gairebé el 96%, un 95 i algo, de les operacions siguin d'habitatge de segona mà, és a dir, la majoria de les operacions són de segona mà. Per què hi ha tan poca oferta d'obra nova? Aquí també influeixen aquests fons voltors que ens explicaves, que també compren...
1: Sí, a veure, l'obra nova, en realitat, des de la bombolla immobiliària del 2008-2010, va fer tot el sector va fer un crash, vull dir, es va deixar de construir, i a dia d'avui es continua sense construir, una part perquè el sector es va destruir en certa part, altra, el sector que queda, doncs, construeix mica en mica. És veritat que el marc regulatori, doncs, dificulta aquesta construcció, però la realitat és que dels pocs habitatges que es construeixen, per exemple, el 2024 es van construir 127 habitatges a Rubí, que tot i que era molt més que l'any anterior, és relativament poc, dels quals es van acabar 84. Doncs d'aquests ens trobem el que... D'aquests pocs habitatges nous, doncs la majoria, una part gran, els van comprar persones jurídiques, perquè tenen capacitat de pagament, i l'altra part... Doncs, bueno, el que queda, doncs el van comprar les persones que van poder comprar, que aquí van ser moltes persones que van comprar per llogar, i després tenim una altra part de les persones físiques, no?, que diuen, doncs són persones que algunes compren per llogar i algunes ho van fer per la seva primera residència, per viure.
0: I quin és avui el principal obstacle per construir més habitatge?
1: Bueno, segurament si li preguntes al sector de la construcció et dirà que els preus són molt cars i és molt difícil accedir a un finançament en un mercat inestable, no? Això, el sector, doncs és una part real, perquè nosaltres també ho patim com a Prousa, que el preu de la construcció és cara, però també hi ha una situació de que els tipus d'habitatges que es generen, els dels pocs, a més, tampoc van destinats a la gent que necessita més habitatge, no? Nosaltres tenim un registre creixent de sol·licitants de protecció oficial d'unes 1.200, 1.400 persones que van volant en aquest marge, i la majoria de gent no podria accedir als preus d'habitatge dels habitatges nous, i de fet tampoc ni les compravendes de segona mà. Vull dir, aquí hi ha una forma de comprar que és històrica, no?, que es fan habitatges per... Sempre el constructor vol treure el màxim benefici, doncs ja fa per la gent que pugui vendre més car, no? Però aquesta... I aquí hi ha una diferència amb la capacitat de pagament i els habitatges que es fan. Sí que no existeix, per mi hi ha un altre problema, que no existeix un mercat regulat, no?, un sector que es destini a fer habitatge a mercat regulat, com sí que existeix a França o altres parts d'Europa, no? Que ja, pues bueno, tu vols fer com a promotor habitatge per gent que té molts diners, perfecte, és normal. La teva empresa vol guanyar molts diners. Però també s'hauria de facilitar que existeix un sector que fes habitatge a preu regulat per poder abastir les necessitats d'habitatge que tenen la majoria de persones que no poden arribar a comprar un habitatge a preus de mercat.
0: Uh-huh. I ara que estem xerrant molt aquests dies sobre el POUM, la ciutat necessita créixer o cal prioritzar la rehabilitació de barris existents?
1: A veure, jo el que diria és que davant l'increment de demogràfic i tot això, jo penso que com a mínim fa uns anys el que es proposava al POUM era un creixement de 120.000. Sé que hi ha hagut debat al ple sobre si ha de créixer més o menys. Jo crec que els 7.028 habitatges, el 60% són de protecció oficial. Jo creixo en protecció oficial quan es creix un 60%, quan el 30% és el que t'obliga la llei, jo crec que créixer en la part de protecció oficial sí que és necessari. L'altre creixement ja és una qüestió política que ja va més enllà de la part nostra. Jo penso que si s'ha de créixer, s'ha de créixer amb habitatge assequible i amb habitatge de protecció oficial, amb el màxim possible, perquè hi ha una necessitat real i s'ha de cobrir, i jo penso que el POUM camina com a mínim en aquesta direcció.
0: Uh-huh. Ara deies que hi havia una necessitat real en aquest sentit, i és que com valoreu que hi hagi més d'un miler de persones inscrites al registre per optar en aquests habitatges protegits?
1: Bueno, nosaltres hem vist que el registre s'ha disparat i bàsicament és un indicador del que passa. Vull dir, tots sabem que els preus estan incrementant a tot arreu i que la gent no arriba, i la seva, doncs, una de les opcions és, bueno, doncs m'inscric al registre de sol·licitants per poder accedir a un habitatge o preu regulat, ja sigui assequible, ja sigui dels que impulsa directament l'administració. Vull dir, la gent és conscient de que no pot arribar a comprar. De fet, la majoria de persones inscrites demanen habitatge de lloguer. Vull dir, ja són conscients de que no tenen ni els diners per demanar una hipoteca, ni per comprar, ni per llogar un habitatge, habitació o el que sigui, als preus de mercat. Vull dir, aquesta demanda de 1.200 famílies, el que està dient és que ja tenim com a mínim 1.200 famílies que necessiten un habitatge a un preu fora de mercat, per sota, i mirant les dades, amb la capacitat adquisitiva, és una demanda més que necessària incrementar la part d'habitatge a preu regulat, uh-huh, o de protecció oficial.
0: Uh-huh. Ara que xerràvem d'això del POUM i dels habitatges que seran de protecció oficial, el fet que el 60% dels nous habitatges siguin aquests habitatges protegits és un canvi de paradigma?
1: Sí, sí que és veritat que des de fa uns anys ja de la llei d'habitatge intenta impulsar que la part del sector privat, no? De fet, quan he comentat que s'han fet 127 habitatges, el 90% els havien fet les administracions, no? I el que es vol és, a tot arreu, és que hi hagi una participació del mercat privat en la construcció d'habitatges de protecció oficial. Vull dir, la majoria d'habitatges que es parlen al POUM venen de zones noves de construcció o zones noves de rehabilitació, on s'imposa una obligació per damunt del que estableix la llei, perquè sabem que tenim una necessitat d'habitatge de protecció oficial. Clar, el preu regulat de l'habitatge de protecció oficial, pues, està per sota de mercat. Igualment, pues, algunes persones dirien que, pues, és molt car. Bueno, per això també construir-se les administracions són preus per sota, no? Perquè també sabem que les necessitats són diferents. Jo ho he comentat moltes vegades, jo diria que el 80% de les persones que viuen a Rubí tenen algun tipus de necessitat a l'hora de fer una compra d'habitatge o viure de lloguer, tenen necessitat perquè no poden adquirir els preus de mercat, però dins d'aquest 80%, bueno, hi ha gent que amb un ajut podria arribar, amb algun tipus de suport podria arribar, i hi ha gent que amb tots els suports no arribaria i només podria accedir a habitatges de la pròpia administració.
0: Uh-huh. I aquests habitatges poden ajudar a contenir els preus o van per separat?
1: Pel que hem vist a la resta d'Europa, i això és sempre quan ves a Tertúlia sempre posen els mateixos exemples, que si Viena, que si Graz, que si bueno, aquestes ciutats que sempre surten, l'únic que tenen en comú és que tots tenen un parc d'habitatge de protecció d'un 20, un 30, un 40%. Vull dir, quan tu ja tens una part a diferents preus, però ja tenen una part important del que seria el sector de l'habitatge, no? Ho tenen a un preu regulat, a partir d'aquí ja pots condicionar. Vull dir, això ho sabem quan tu veus un portal immobiliari, la majoria de pisos són de grans tenidors i posen el preu que els dona la gana, i això té un efecte de que un particular, quan lloga el seu pis, pues, pren com a referència això i dius, mira, aquesta persona el que està fent és condicionar que l'altre posi aquest preu. L'administració és el mateix, si tu tens un 40%, doncs ja condiciones el preu de l'habitatge de la teva ciutat o el teu territori. Mm-hmm. Això és més que evident, eh? Mm-hmm.
0: Tot i que es construiran i han contemplat aquests habitatges a dins del POM, hem de dir que no estaran fins al 2040. La previsió, o sigui, el problema sí. El seguim tenint, perquè d'aquí al 2040 falten molts anys. De quina manera haurem d'assumir?

0: d'habitatge han aconseguit tenir aquest sector. El nostre sector és petit, vull dir, tenim 612 habitatges de protecció oficial a Rubí per arribar al 15%, que el propi Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge de Catalunya diu que hem d'arribar en uns quants anys, implica que totes les administracions han de posar diners per crear aquest marc per anar fent habitatge, ja sigui per comprar per tanteig, per rehabilitació o per construcció pròpia des de l'administració per arribar a aquest 15%, però jo et diria que després del 15% segurament hauríem d'arribar a un tant per cent més elevat.
1: Mm-hmm. Xerrem un poc de drets i deures, que a mi m'agradaria preguntar-te, perquè quan una persona compra un habitatge, quins són els seus drets fonamentals? Perquè moltes vegades no els tenim presents.
0: Sí. Bueno, des de Progusa fem assessorament també per les compravendes. Sabem, som conscients que és complicat quan fas una compravenda perquè comences a entrar a un munt de paperassa i un munt d'indicadors i un munt de coses que dius, jo no sé ni com va tot això. I dins de la compravenda doncs, et trobes gent que et dona com per fet que tu has de fer tot un seguit un camí, no? Sempre recomanem que la compravenda és important, no? Però vull dir, compraràs un habitatge segurament amb una hipoteca a 30 anys per tota la vida, és assessorat abans de fer una compravenda, sobretot en les qüestions més rellevants, no? Que tu quan compres un habitatge has de tenir en compte per exemple, l'estructura dels habitatges, la cèdula d'habitabilitat, has de tenir en compte també un pla financer per veure si tens capacitat de pagament i que això també a vegades els bancs pues, bueno, ja et donaran o no et donaran, però jo crec que tu també ho has de mirar abans per veure que l'habitatge que intentes comprar estigui adaptat al que tu puguis comprar, però igualment també hi ha altres qüestions dins de la compra-venda com que tu pots mirar una nota registral per veure si hi ha càrregues associades a aquest habitatge, si té altres, hauries de parlar també amb la comunitat per veure si hi ha associades despeses comunitàries. És típic, per exemple, Rubí, on es compra la majoria segons habitatges, que pugui estar més barat perquè té algun problema, perquè no té una cèdula, perquè s'ha construït fora de la llei, o directament perquè es farà una rehabilitació de tota la façana i això implicarà un pagament extra d'aquí un any, no? Això jo penso que s'ha de tenir en compte també, que jo et diria que a nivell tècnic pues, això ja és més complicat i depèn de la capacitat s'haurien de veure algunes qüestions de l'estructura per veure si està bé, no? Això, els nostres arquitectes tècnics quan anem a veure pisos de protecció ho veuen superràpid, a un ciutadà normal li costa, però sí que hi ha algunes qüestions que poden ajudar.
1: Mm-hmm. I quina informació està obligat a facilitar el promotor abans de la signatura, perquè clar, tu pots treballar molt això i anar cercant les coses que relativament sàpigues que pots cercar, però ha d'haver-hi alguna informació que és obligatòria que te la diguin encara que no la cerquis?
0: Jo personalment us diria que és important independentment del que digui la persona que vol vendre, perquè la persona que vol vendre vol vendre, i òbviament si hi ha algunes defectes o algunes qüestions que pots relativament tapar amb un mínim arreglo o amb una pintada, doncs tu durant un temps també hi ha una carència, vull dir, no és que compris i ja. Bueno, això ens passa també amb el lloguer, no? És que el contracte posa això. Bueno, que el contracte posa això, que tu hagis fet una compravenda, no vol dir que no li puguis reclamar uns vicis ocults o alguna d'aquestes qüestions que poder, en el moment de la compravenda no la veus, però passat 6 mesos sí que t'apareix, no? A vegades molta gent no reclama perquè pensa, ostres, ja he comprat, l'he comprat així. Bueno, no. Si existeixen vicis ocults o altres qüestions, tu les pots reclamar. Igualment, jo penso que és sempre intentar trobar tot el màxim de documentació que tinguis abans de la compra per no trobar-te sorpreses, no? Mm-hmm. Per exemple, hi ha molta gent que li surten doncs, algunes humitats o algunes altres problemes estructurals. Encara queden pisos amb aluminosis i algunes altres d'aquestes qüestions que es poden fer una compra-venda, vull dir, que fer les preguntes i sobretot anar amb alguna persona, amb un professional que ho pugui veure ràpid, perquè això ho veuen molt ràpid els professionals, doncs et pot estalviar un sobrecost en un futur.
1: Uh-huh. Una altra novetat és la futura llei catalana que pretén limitar la compra d'habitatges en municipis tensionats com el nostre, com Rubí. Quins objectius persegueix la norma?

0: Bàsicament el que detecta a nivell català i és el que i és la proposta, és el que hem estat comentant aquí, no? Que des de les compravendes, pues, hi ha moltes compravendes per part de fons d'inversió o grans tenidors que estan comprant per llogar, bàsicament perquè estan tractant l'habitatge com un actiu financer. Llavors, la Constitució i tot això, en teoria, el que havia dit és que l'habitatge és un dret, no? Si per tractar un habitatge un dret, bàsicament doncs, tu pots accedir a un habitatge compra-venda o lloguer, el que vulguis, però per viure-hi. Llavors, aquesta llei el que busca és que els grans tenidors no puguin comprar habitatge a les ciutats sancionades com Rubí, perquè, en principi, deixar una mica d'aquesta nova construcció o les compravendes als compradors que l'utilitzaran per viure-hi. Llavors, si tu tens un habitatge i no l'utilitzaràs per viure-hi, no podràs fer la compra si ets un gran tenidor.
1: Uh-huh. Pot contribuir a facilitar l'accés a l'habitatge, aquesta nova norma, o pot tenir efectes no desitjats dins el mercat?
0: Jo els efectes no desitjats no els veig, perquè bàsicament el que estàs fent és limitar una part dels compradors que ja són grans tenidors perquè una persona particular pugui fer una compra. Vull dir, els efectes no desitjats, el venedor voldrà vendre-ho igual, ja posarà el preu que consideri, el que canviarà és la tipologia de comprador. Que ja no seran tan grans tenidors perquè no podran comprar més, sinó que seran particulars.
1: I com afectarà aquesta regulació a una empresa pública com Prourça?
0: A les administracions, fundacions i entitats del tercer sector queden fora, perquè ja s'entén que nosaltres no fem un ús especulatiu de l'habitatge, sinó que li donem una funció més social. Llavors ens deixa fora d'aquesta llei.
1: Ja per acabar, Carlos, si haguessis de resumir en una frase quin és avui el gran repte de l'habitatge de Rubí, quina seria?
0: Jo crec que fer més accessible l'habitatge a la capacitat de pagament que tenen les persones de Rubí.
1: I quin missatge li enviaries als veïns que estan cercant comprar o accedir a un habitatge a la ciutat?
0: Que esperem que el POM doni molta sortida a la nova construcció o a la rehabilitació de nous espais perquè s'augmenti les possibilitats de compra-venta o de lloguer a un preu més assequible que actualment.
1: Molt bé, Carlos, doncs moltíssimes gràcies per ser-hi aquí, moltíssimes gràcies per tota aquesta temporada aportant-nos tota aquesta informació sobre habitatge que hem après moltíssim i els nostres oients segur que també han après molt i vos esperam la temporada següent.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo. Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

Ariana Grande està preparada per inaugurar una nova etapa en la seva carrera musical després de l'èxit d'Eternal Sunshine i d'haver centrat bona part dels últims mesos de la seva faceta com a actriu. La cantant tornarà a situar la música en primer pla amb Petal, el seu 8è àlbum d'estudi, que veurà la llum el dia 31 de juliol. Un disc que, segons la mateixa artista, xerra de creixement, de deixar enrere allò que ja no suma i de trobar força i fins i tot en els moments més complicats. Per començar a descobrir aquesta nova era, avui escoltarem Hate That I Made You Love Me, el primer senzill de l'àlbum, una cançó íntima i carregada d'emoció que ja ha despertat una gran expectació entre els seus seguidors i que marca el punt de partida d'un dels llançaments pop més esperats d'aquest estiu. Així que pugem el volum perquè sona el nou d'Ariana Grande.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
7: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
8: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a Ràdio Rubí.

0: Sonido Vinilo.
1: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
0: Sonido Vinilo.
1: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
0: Sonido Vinilo. Con José Verde.
2: Informatiu migdia.
3: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
4: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
5: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
2: Informatiu vespre.
6: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre, davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Avui volem conèixer el casal d'estiu del Centre Obert Alpina per saber com estan vivint les vacances els infants i descobrir la feina educativa que hi ha al darrere d'aquest projecte. Ens acompanyen la Paula Hernández, que és educadora d'aquest casal d'estiu, però també tenim amb nosaltres a tres dels infants que participen en aquest casal. Es tracta de Sidra, Samira i Saber. No sé si he pronunciat bé els noms. Bon dia, com esteu?
1: Sí. Bon dia.
0: Paula, per als oients que no vos coneguin, què és exactament el Centre Obert al Pinar?
1: Nosaltres som una associació del barri del Pinar que estem tot l'any fent intervenció amb els infants i amb les famílies i som un centre obert. Fem activitats durant tot el curs escolar, fent acompanyament educatiu, reforç educatiu, fem activitats per treballar diferents aspectes, intentem com abarcar tots els contextos dels infants i les famílies i som un recurs educatiu a l'abast de qualsevol família que visqui a prop del barri o que tingui la necessitat de, doncs això, de tenir algun dels serveis que oferim.
0: Uh-huh. Quina és la vostra... Ara m'explicaves un poc la tasca que feia, però com encaixa el casal dins d'aquesta feina educativa?
1: Nosaltres som educadores socials totes, tot l'equip som educadores, i la nostra tasca és doncs això, intentar abarcar com tots els contextos dels infants. Llavors, per nosaltres fer intervencions a l'estiu, que no n'hi ha escola o no tenen com tanta rutina, és el més important. Llavors, doncs això per nosaltres és com una continuïtat aquest casal d'estiu de tota la feina que fem durant tot el curs.
0: Són infants que ja venen durant tot l'any?
1: Sí, els tenim des de l'octubre fins a l'agost.
0: Ara anirem a xerrar amb ells perquè ens expliquin la seva experiència, però abans, quan prepareu un casal d'estiu, quins objectius vos marcau? Què és el que voleu que els infants s'enduguin d'aquesta experiència?
1: Aviam, nosaltres realment durant tot el curs fem com intervenció bastant densa, amb moltes coses a treballar. Llavors, per nosaltres l'estiu el més important és distensió i poder garantir doncs, un lleure que potser no arriba a l'abast de tothom. Llavors, doncs això, que s'ho passin bé, que estiguin bé amb el seu grup, cohesió, vull dir, treballem moltes coses, però per nosaltres crec que el més important és que s'ho passin bé.
0: I aquest any com està anant aquest casal, que entenc que fa poquet que ha començat? Hi ha una bona participació?
1: De moment sí, de moment no han hagut moltes queixes, ara que t'ho expliquin ells.
0: A veure, jo volia saber, primer, quants anys teniu i si és la primera vegada que feu aquest casal o no?
2: No, he fet més anys.
0: A veure,
2: anys.
0: Samira, quants anys tens tu?
2: Tinc 10.
0: 10 anys i ja has anat altres vegades, no?
2: Moltes vegades.
0: Moltes vegades. I quina valoració fas? Què t'apareix aquest casal?
2: Molt bé, m'agrada molt.
0: La Sidra, quants anys té? I si ja ha fet també aquest casal alguna vegada?
3: Jo tinc 10 anys i he anat moltes vegades també a aquest casal.
0: Uh-huh. Durant l'hivern? Vos agrada més el que feu ara a l'estiu o el que feu a l'hivern?
3: El que fem ara.
0: El que feu ara, que és més divertit, sí. Eh?
3: Hi ha més activitats.
0: Ah. Saber, i tu quants anys tens?
2: Jo tinc 10 i he anat tots els anys.
0: Uh-huh. I també t'agrada més el casal d'estiu que no el d'hivern?
2: A mi m'agrada més a l'hivern.
0: Ah, mira, li agrada més a l'hivern.
1: Això és una sorpresa, eh?
0: La Paula ha posat una cara. I per què t'agrada més el de l'hivern?
2: Perquè regalen regals al Nadal, fan el cagatillo i m'agrada molt.
0: Mira, els regals sempre són un reclam, eh?
1: Sí, sí.
0: A vosaltres no vos agraden els regals, veig.
2: Sí que no. M'agraden. És que els anys anteriors podíem escollir els nostres regals, però ara també ens donen regals, però no ens escollim. Ah. Però ens agraden igualment.
0: És que són sorpresa, no? Toca el que toca.
2: Sí, sí. Sí.
0: No, això també està bé. Si l'has escollit, quan obres el paper ja saps el que hi ha dins. La gràcia està que tinguis la sorpresa, no?
2: Sí.
0: Ah. A veure, expliqueu-me, quan vos aixecau el dematí per anar al casal, què és el que més il·lusió vos fa?
2: Pues veure la Paula.
1: Ai, que maco, Samira.
2: I també No sé.
3: I les activitats que fem a vegades per començar el dia.
4: Sí. A mi m'agrada quan anem a la piscina o a la playa.
0: Això està molt bé, eh? Perquè ara amb aquesta calor que fa ja fa ganes d'anar a la piscina, sí, i a la platja. Si haguéssiu d'explicar-li, a veure, a un amic, què feu cada dia, què li diríeu?
4: Pues jo li diria que l'horari que fem cada dia i quan comencem el dia, que primer berenem, després anem a jugar, i després fem activitats i després esmorzem. Ah, no.
1: És que s'ha liat una mica amb els horaris de l'hivern i els horaris de l'estiu.
0: Perquè és que al Xavier li agrada més l'hivern i ell ja està pensant, sí, sí, en quan tornarà a l'hivern, eh? En el cas de la Sidra i la Samira, Sidra, tu què és el que li explicaries a l'amic per dir-li, mira, has de venir en aquest casal que és molt guai?
3: Jo li explicaria de que si vols que t'apuntis estaria bé, això no t'avorreixes a la teva casa. No sé, fa moltes coses i li explicaria totes les coses que faria.
0: I en el teu cas, Samira, què és el que més diries? Mira, has de venir perquè això és la bomba.
2: Pues que li diria que primer anem, parlem de què hem fet i després fem activitats i fem moltes coses divertides, i li diria també que li recomano venir al centre obert.
0: Ara, tots heu dit aquestes que feu moltes activitats. Quina és l'activitat que més vos ha agradat fins ara i per què? Qui comença?
3: El saltenga, anirem el dimecres.
0: Però aquesta no l'has fet encara?
3: Em faria il·lusió fer-la.
0: Vale, vale. I una que ja hagis fet? Que t'hagi agradat molt, molt, molt, molt?
4: Jo tinc que en el casal anàvem a un parc d'aigua, que íbam tots i era molt guai i hi havia moltes atraccions i jugaven molt.
0: I tu, Samira, quin?
3: Totes, eh?
2: És que hi ha moltes.
0: Però una que t'agradi molt, molt, molt, molt, molt. Que diguis, aquesta m'encanta, la voldria fer cada dia.
2: Fer un teatre, que vam fer un teatre en la sala.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Hi ha alguna sortida? La Sidra ja m'ha dit que hi ha una sortida que l'està esperant amb moltes ganes, que és la del jumping, eh?
2: Sí.
0: No sé si hi ha alguna sortida que hagueu fet en el passat o d'altres anys o que tingueu prevista pels
3: pròxims dies. Al Camp Nou anirem,
2: sí, anirem,
3: no sé qui.
0: Mira que bé, que xulo, no?
3: Sí.
0: A quan anireu al Camp Nou, ho sabeu?
2: El 24 d'agost, no, de juliol. De juliol, sí.
0: Ho tenen marcat,
1: sí, sí, ho tenen millor ells que jo, eh? Jo no me'n recordava.
2: A mi no m'agrada.
0: A tu no t'agrada? Pues a tu quina? Explica'm. Al Saber no li agrada el futbol. Tu el Cèltic, eh? Bueno,
1: anem al Cèltic, anem al Cosmo Caixa, anem a la platja, anem a la piscina.
4: És que el Cosmo Caixa ha anat
3: moltes
4: vegades.
0: Està massa vist, el Cosmo Caixa, hi ha massa ciència.
1: Som exigents, també.
4: És que Maria il·lusió al Tibidabo perquè només ha anat una vegada.
0: Mira que bé.
2: Jo no he anat mai.
0: Pues és per apuntar-s'ho, eh, lo del Tibidabo.
1: Ho teníem previst, però els autocars són carets.
0: Ja. Jo, si vos serveix de consol, només he anat dues vegades, a la meva vida, o sigui que tampoc no he anat moltes. Paula, des de fora, pot aparèixer que en aquests casals només jugau i feu excursions, però m'imagino que darrere de cada activitat hi ha una intenció educativa.
1: Sí, nosaltres, bueno, és el que t'ha dit una mica, que abans, o sigui, durant el curs escolar intentem com treballar una miqueta més dens, doncs, aspectes d'educació emocional, de resolució de conflictes, o sigui, tot allò que va sortint durant el dia a dia, perquè al final fem intervenció de dilluns a divendres i estem moltes hores amb ells i amb elles, però al casal d'estiu, encara que sigui una miqueta més de distensió, sí que n'hi ha objectius, sí que està tot pensat, vull dir, tenim sempre una mirada com de voler treballar aspectes que potser durant el curs no hem pogut fer o que podem fer de manera una miqueta més diferent i més divertida, perquè el casal d'estiu, vulguis o no, t'obre un ventall. Tenim més hores amb ells, també, doncs, això, poder anar al salting amb ells, també surten coses que potser amb unes altres activitats dins del centre obert doncs no surten. Però sí, sempre tenim aquesta mirada pedagògica de pensar-ho tot, de tenir objectius sempre.
0: Quins horaris feu?
1: El casal, bueno, el centre obert que fem d'octubre fins al juny que acabem, fem de 5 a 8, més o menys, i després durant el casal d'estiu fem de 9 que venen els infants fins les 2 i mitja.
0: Ara que m'explicava la Paula que treballàveu la resolució de conflictes, a mi això m'interessa molt. Com ho feu, això de resoldre els conflictes? Expliqueu-me, perquè jo d'això sí que no tinc idea.
3: La Paula ens agafa fora i...
4: No, mentira.
0: Escolta'm la versió de la Sidra i després matisar. Mentida segur que no és. A veure, digue'ns.
3: Que a vegades per resoldre els conflictes la Paula ens agafa fora i parlem amb la persona que ens ha fet alguna cosa dolenta o que nosaltres a ell... I ho parlem junts.
0: A veure, Samira, matisacions, que deies, esto no es del todo así.
4: Pues que la Paula ens diu, com la Cita ens fa fora i ens diu, ens parla i després ens perdonem amb aquella persona ja.
0: Bueno, està molt bé, no? A veure, saber.
4: Jo estic d'acord amb la Cita. I penso que és així. I també vull afegir que quan ens barallem sortim a fora, perquè hi ha vegades que amb les altres persones que no estan en el conflicte, hi ha vegades que entren al conflicte i no d'entrar al conflicte i ens barallem més.
0: I creieu que funciona aquesta manera de resoldre els conflictes?
4: Sí. I la Paula, quan estàvem en el casal de l'escola, havia fet un llibre de la calma.
0: Ah, mira, sí, que bé, un llibre de la calma, això m'interessa.
4: I jo i la Samira i la Sidra ho vam llegir i ens va agradar molt.
0: I el posava en pràctica, aquest llibre de la calma? O...
4: No pitxin, tant.
0: Pitxin,
3: també, la gent que s'enfada a vegades a vegades passa el temps amb el llibre de la calma i es posa el racó de la calma també.
0: Què feu vosaltres per calmar-vos? Perquè, mira, això també m'interessa a mi, que jo de vegades m'enfat molt i com ho feu per calmar-vos?
4: Pues jo, per calmar-me, és agafar un coixí o alguna jugueta i aplastar-lo, pegar-lo i descansar una miqueta.
0: En el vostre cas, Samira?
4: Pues...
0: Tens alguna tàctica?
4: Ah, que ja la Paula va fer com un... Com se dice, pot?
0: Un pot. Un pot?
4: Va posar un pot amb purpurina i coses i que fèiem així.
0: El movies, el sacsejaves, eh?
4: Sí.
0: I això te tranquil·litza.
4: Sí.
0: Molt bé. I tu, Sidra, què és el que te tranquil·litza més?
3: A la meva casa, a vegades, quan em prenyo amb els meus germans o faig alguna cosa i em fa ràbia, agafo un paper i agafo un retolador i ho ratllo tot.
0: Ah, pensava que m'anaves a dir que ho escrivies, eh?
4: També vull afegir una cosa, que quan estem cansats o tenim un problema que no ens ha passat en el centre obert, pues la Paula ens deixa anar fora un racó i després ella vine si volem parlar o no i ens ajuda a calmar-nos.
0: Molt bé, la Paula fa una feinada, eh? Amb vosaltres, pobreta meva. Paula, quins valors o competències treballeu durant aquest casal?
1: Treballem molts, però jo crec que els més importants són el respecte,
3: les emocions.
1: Bueno, sí. Treballar les emocions, no? Sí. Gestionar les emocions. No sé, quin més diríeu vosaltres?
0: No ho saben.
1: El respecte és el que més...
0: Sí, és el més important.
1: Estem picopala, sí, la veritat és que sí.
0: I com adaptau les activitats perquè hi puguin participar infants de diferents edats? Perquè entenc que ells ens han dit que tenien 10 anys, però n'hi ha de més petits i de més grans.
1: Sí, estem des d'I3 fins
4: a 6. Jo aniré a 6è i ells van anar a 5è, però tenim el mateix any.
2: La mateixa edat. La mateixa edat.
1: Sí, nosaltres sobretot, o sigui, tenim activitats que són molt generalitzades, com jocs d'aigua, potser, no? Que al final adaptar-ho també és una mica que ells tinguin cura de que l'espai és compartit. També tenim sort de que es coneixen molt entre ells i que el barri és molt petit, llavors és un punt a favor. Però sí que intentem com tenir aquest punt de fer la mateixa activitat, però cada grup a la seva manera, també a la manera de l'educador o educadora que ho hagi de dur a terme. Uh-huh. Però no sé, la veritat és que tampoc és una cosa que ens trenquem molt al cap, perquè és que surt sola, vull dir, tenim una activitat perquè hem de treballar la cohesió de grup, cada grup ho fa a la seva manera, però al final jo crec que anem bastant tots a la una.
5: Uh-huh. I com aconseguiu crear un ambient de confiança i de convivència? Perquè això de vegades pot ser difícil.
1: Sí. Jo crec que ells i elles han fet molt l'espai per ells mateixos. Vull dir, moltes vegades venen quan no hi ha intervenció amb ells, a vegades venen en pijama, vull dir, realment és com la seva segona casa. També es coneixen molt entre tots i totes, també són molt familiars, vull dir, és un barri molt petit i que es coneixen molt entre ells i elles, i n'hi ha moltes famílies, llavors crec que és fàcil treballar aquest aspecte.
5: Tenim els companys fora que estan fent bromes i els sí. estan despistant un poquet, per això el sentiu riure. Però bueno, intentem seguir, companys. Vale, vale. No els feu riure tant, sí. Pobrets meus, que si no, no es concentren.
4: Parar, tio. Parar, tio.
5: Sí. Escolteu a la Samira. Paula, quan veieu que una activitat ha estat un èxit,

0: És una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bona nit. Seguim en directe quan són exactament les 10 i 32 minuts de la nit, analitzant les conseqüències de les últimes accions del govern de... i el futur immediat del nostre país veí. Unes accions que alguns experts alerten acabarien de transformar en una autocràcia. Al mateix temps, però, la situació és cada vegada més tensa i inestable pel govern del Partit pel Canvi, la formació que capitaneja el país veí des de fa 13 anys. Estem davant la consolidació o la fi d'un règim autocràtic?
2: Com és possible que un país com aquest hagi arribat a aquest punt? Una democràcia forta, més que la nostra, la més antiga del continent. Ara compartirem frontera amb una dictadura? Veus casos com aquest i penses que tot està perdut. A més, i si el govern cau, què vindrà després? Tot està en mans de polítics que permeten uns discursos reaccionaris i populistes.
3: El problema és que els polítics ho han permès. Han comprat el seu relat i així han enganyat a la gent. Què els anaves a dir, aquesta gent fa 13 anys? Podria passar exactament el mateix al nostre país.
2: Ho tenim aquí mateix. Si els hi pot passar als nostres veïns, a nosaltres també. Pràcticament sense oposició, sense sistema judicial, sense sistema electoral. D'aquí a 10 o 5 anys, no trigarem gaire a estar així si no es fa res.
4: Els ciutadans l'acullen amb banderes al seu país. L'expresident acaba d'arribar fa uns instants a la plaça de la capital. Un mes després de demanar asil a l'ambaixada. S'exilia així el cap del Partit Nacional i qui va governar l'estat fa 13 anys. L'últim cap de govern abans de l'ascens del Partit pel Canvi. Tot mentre que és la preocupació internacional després de conèixer la delicada situació econòmica i social d'aquest país. Els experts situen les expectatives en les decisions que prengui la...
5: Una altra jornada estable a les borses. A casa nostra, el creixement de l'índex ha sigut notable i lidera la zona, que també mostra una evolució en positiu. A excepció d'un país, el taló d'Aquiles de la regió continua a la baixa, marcat per un estancament econòmic encara més evident. Musical caution and dogs with Mr. American Trio. This change, if you need the flexibility of...

0: trucant. Després de tant temps has de tornar a mi? No entenc com pot haver anat tan malament. Jo t'he fet arribar dalt de tot. I ara tot està a punt de desaparèixer. Reunir-nos? Ara?
1: Aquí ho veuen com l'expresident saluda el ministre d'Exteriors davant del Palau del Govern.
2: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
3: Epíleg. Rescat.
4: Ja sé que les coses no van com vols, líder.
5: Quarta legislatura.
4: És una llàstima. Després de tants anys lluitant per un canvi en el sistema i que de cop i volta tot se'n pugui anar en orris. Però ara no pots mirar cap a una altra banda. El primer. El primer és l'economia. Ho recordes? El motor del canvi. El Banc Central us dona diners, oi? Ja. I fora d'aquí? Els teus socis internacionals? Quines condicions volen? Si ningú et concedeix préstecs, només queden els bancs internacionals. Accepta el que sigui. Necessites un rescat ja. Assegurar l'economia del país és el primer. Encara més si la comunitat internacional t'està deixant d'enviar armament. Cap sanció econòmica, de moment? Ni del país aquest on s'ha exiliat l'expresident. Aquell imbècil encara se'n sortirà amb la seva. Ara diu que crearà una oficina de l'oposició a l'exili. Tu creus? Com si fos un ambaixador. Has de continuar atacant els esbirros que encara té aquí. I impedeix-los la comunicació. Talla'ls el contacte. Que estiguin aïllats. Com? No ho sé. Això ja és cosa teva. Però has d'evitar que comencin a pressionar la comunitat internacional. Per aquí et poden fer mal. Per ara els carrers estan tranquils, oi? L'agència antiterrorista fa bé la seva feina, suposo. Bé, la teva feina ara és conservar el govern. I a partir d'ara no hauràs de dubtar si cal prendre decisions dràstiques. T'asseguro que la gent no trigarà a sortir al carrer. Has d'estar preparat per això. Però de moment no pots fer res. Has d'esperar.

0: Està a l'aguait d'algun moviment, d'algun senyal de desordre per blindar encara més la policia, l'exèrcit. Però no facis cap moviment que els doni motius per revoltar-se. Has de fer el mínim soroll possible. A la mínima distracció, el teu sistema pot caure.
1: Al llarg d'aquests 4 episodis hem intentat mostrar com es pot destruir la democràcia, un sistema que hem definit, que hem desgranat per analitzar quines institucions i poders el componen i com, per molt que a vegades pensem el contrari, pot arribar a ser fràgil i desaparèixer. Què passaria si realment la democràcia que coneixes acaba caient? Has vist o escoltat que es pot destruir el sistema a través de les seves regles. Si tens una gran majoria parlamentària i grans xarxes de contactes a l'economia, els mitjans de comunicació i la política i un poble desencantat, és relativament fàcil. No tot està assegurat a la democràcia. I què passaria si no hi hagués democràcia? Voldríem acabar aquest podcast amb una visió de futur quan ja no hi ha rastre de la democràcia, quan tot sembla perdut. Ens plantegem ara quines són les condicions perquè un règim autocràtic acabi esfondrant-se. És a dir, destruir una autocràcia. Mai t'ha passat que tens un conegut o una coneguda que viu lluny i que mai tens l'oportunitat de visitar, que no saps ben bé si està bé? Us truqueu, parleu de tant en tant, però el que coneixes és poc. Se suposa que està en ordre, però que no saps què està passant dins de casa seva. Una cosa similar passa amb les autocràcies si volem analitzar quina és la seva situació dins. Es tracta d'un tipus de règim hermètic i que mostra a l'exterior poca cosa sobre el seu estat.
2: El problema de les autocràcies és que com no tens informació i com no se sap com pensen els ciutadans, perquè els ciutadans no tenen cap incentiu a expressar de forma sincera les seves preferències.
3: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
2: Doncs no saps exactament quina base de suport té aquest règim dictatorial, no? Quasi mai les autocràcies, excepcionalment, cauen per revolucions. Normalment cauen perquè deixen de tenir el suport dels leals.
1: És imprevisible, doncs, saber en quin moment caurà una autocràcia, perquè de poc ens serveix fer estimacions si no podem accedir al seu interior. El que sí que s'ha estudiat és de quines maneres pot caure. Totes per motivacions o causes diverses i amb desenllaços incerts.
4: Els règims autocràtics poden caure de diferents maneres. Una, perquè el règim ho permet.
3: Abel Escrivà, doctor en Ciències Polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
4: El règim canvia des de dins les pròpies normes en les quals funciona i esdevé més democràtic o esdevé un altre tipus de... un altre tipus d'estructura política que no és la mateixa que existia abans, d'acord? I això ho pot fer a través de, fins i tot, un canvi constitucional que dona peu a unes eleccions o que perden unes eleccions i permeten que el qui ha guanyat les eleccions ocupi el poder i cedeixen el poder. I d'altres que ho facin de maneres irregulars. Revoltes populars, com ha passat a diferents països del món, que no vol dir que siguin necessàriament que aboquin el país a una transformació democràtica, que des de la primavera àrab, les revolucions de colors i molts altres processos de revoltes populars o de campanyes de mobilitzacions massives de la població. Formes irregulars tenim els cops d'estat, que encara avui en dia produeixen, i anem a tenir aquesta onada de cops d'estat, especialment a l'oest d'Àfrica en els darrers 3-4 anys.
1: Amb aquesta explicació n'hi ha prou per entendre que, tot i que caigui una autocràcia, mai queda clar que el règim que li succeeix sigui gaire millor.
4: La majoria de règims autocràtics són reemplaçats o substituïts per una nova autocràcia. Diferent, amb un altre grup en el poder, però una nova autocràcia.
5: Tot i que a escala mundial tot apunti a una creixent autocratització, hi ha règims d'aquesta mena que recentment han caigut. A Bangladesh, les revoltes estudiantils de l'agost del 2024 van provocar que la llavors presidenta del país, Sheikh Hasina, abandonés l'estat i instaurés un nou règim provisional des del seu exili a l'Índia. A l'Afganistan, el moviment talibà va prendre el control absolut de l'estat el 2021, quan va cessar la guerra civil en què estava immers des de feia 20 anys i es va instaurar un nou règim que concentrava tots els poders en una mateixa persona, l'emir Haibatullah Akhundzada. Una situació que es podria produir a Síria, que el novembre del 2024 va enderrocar el règim de Bashar al-Assad en mans de diferents forces rebels i que encara té el seu futur per definir.
1: Ara sabem que el deteriorament d'una autocràcia no té per què desembocar en una democràcia. Però posem-nos optimistes. Imaginem que les condicions són òptimes perquè es pugui recuperar la democràcia. Reprenem la metàfora que et vam fer al principi d'aquest podcast. Al principi de tot. El capítol 0.
6: Ara pensa en tot allò que podria canviar i que posa en perill tot el que coneixes i tal com ho coneixes. Sense fer soroll. Aquells detalls que s'escapen dels teus ulls. Una canonada en mal estat que trenca les rajoles de la vorera, un curtcircuit que espatlla un vagó o una paret que s'esquerda i que malmet l'estructura d'una casa. Tot causes d'una erosió inevitable i que són conseqüència, més o menys directa, d'un mal manteniment.
1: Imagina que, efectivament, el deteriorament s'ha fet inevitable i que tots aquests espais han quedat en ruïnes. La casa, per exemple. Després de tant de temps sense fer-hi reformes, manteniments o neteja, vol recuperar l'aspecte original de la teva llar. Per on començaries quan tot això està per fer? Què podem fer per tornar a instaurar la democràcia? Tornem a parlar amb experts perquè aquest cop ens parlin sobre com recuperar el sistema d'una manera efectiva i duradora. Com caldria arreglar, polir i endreçar-ho tot perquè totes les parts que componen la democràcia facin bé la seva funció i, per tant, que la democràcia funcioni. Comencem precisament pels funcionaris.
7: En aquests casos, clar, la millor forma seria no tant una transició, sinó seria una revolució on aquests són apartats i es busca una alternativa.
3: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
7: No tots, però una part d'aquests. Quan es busquen aquests processos que són conciliadors, evidentment no generen tensió, com va ser el cas d'Espanya, o no tantes tensions, però sí que durant molt de temps tens una rèmora de com forats negres dins aquests cossos de seguretat que respon a més a una ideologia i uns valors antics que no als nous democràtics.
1: Ja has observat o escoltat que al llarg d'aquest podcast qualsevol canvi en un règim necessita molts diners i grans maniobres financeres i empresarials per desenvolupar-lo. D'on traiem els diners si la caixa està en mans d'aquells que no volen cap canvi?
8: El sector financer és molt important, però al final els bancs són els que són necessaris perquè la gent amb idees pugui tenir empreses.
3: Sergi Basco, professor d'Economia.
8: En una autocràcia també els bancs estan controlats per al govern. Per tant, quan tot això peta i estem en una transició, necessites que sorgeixin bancs. Com es fa això? Normalment, a la història és amb ajuda exterior. Penseu a l'època de entreguerres, no? Després de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units, amb el Pla Marshall, no? va tenir molta influència en aquest sentit, en finançar els països que volien sortir d'un règim més autocràtic, no? o de cooperar-se, necessites ajuda exterior. De dins és molt difícil que els treballadors hagin acumulat suficients diners per crear una empresa.
1: Però tot i tenir els diners necessaris per tornar a instaurar la democràcia, les dinàmiques empresarials que hi ha hagut al llarg de l'autocràcia han de canviar perquè algunes companyies no tinguin massa privilegis i, per tant, no puguin posar el govern entre les cordes.
8: Qui hauria de ser un sistema millor per a la democràcia en aquest sentit? De nou, la convivència perfecta, que no existeix, és on hauríem de tendir, no? Que diguessin que el poder de monopoli i de monopsoni estigui molt controlat, no? I que hi hagi un sistema com ric en aquest sentit, de que hi havia un economista que es deia Schumpeter, no?, que parlava de destrucció creativa, no?, que això és com les economies haurien de funcionar, no? Que les empreses van naixent i es van morint. No? Que hi ha com un cicle de les empreses de creu em moro, creu em moro.
5: El monopsoni o monopoli de la demanda és una situació en què hi ha diverses empreses oferents per un únic demandant, un únic client. El professor Sergi Basco es refereix, però, a la relació entre les empreses i els treballadors. Una situació de monopsoni laboral seria, doncs, quan poques empreses especialitzades demanden molts empleats. Ell mateix posa d'exemple el sector tecnològic de Silicon Valley. Els enginyers informàtics estan a la mercè de poques companyies, una situació avantatjosa per les empreses perquè fan les seves pròpies regles del joc per fixar les condicions de treball.
1: Justament en aquest sentit és imprescindible que tots aquells que participin en l'economia d'un país, sindicats i patronal, tinguin representativitat i demandin les seves necessitats al govern. És prioritari que una democràcia es construeixi amb aquests dos organismes i, a més, tot un seguit d'institucions que vigilin que tots els processos s'estan complint.
9: És radicalment necessari que empresaris i sindicats o associacions empresarials i treballadors estiguin dintre, funcionin en el diàleg social i funcionant el sistema democràtic sense treballadors i sense empresaris. Bueno, és 1974.
3: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
9: I, per dir-ho d'una manera, i això és, va passar a Espanya, ha passat a tot arreu, on han desaparegut les llibertats. Si una persona no pot representar-se a si mateixa, no hi ha democràcia.
10: La ciutadania activa ha de poder intervenir en tots aquests processos.
3: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
10: Perquè garantir que on hi ha un recurs públic, on hi ha un diner públic, hi hagi un observador cívic fent el seguiment.
5: Com les democràcies, les autocràcies han necessitat el suport econòmic d'institucions internacionals i de països aliats per tal de rescatar la seva economia. Pel que fa a les autocràcies, el Fons Monetari Internacional ha proporcionat 20.000 milions de dòlars a l'Egipte des del 2016 a canvi de fer reformes profundes al país per evitar la corrupció i reestructurar la seva economia. El mateix va fer amb Zimbàbue el 2009, quan va donar-li un préstec de 500 milions de dòlars per pal·liar els efectes de la crisi financera mundial. D'altra banda, Cuba, Veneçuela i Bielorússia han signat acords bilaterals amb la Xina i Rússia per tal de col·laborar en la seva estabilitat financera. Al llarg dels últims 30 anys, s'han registrat una trentena d'acords que incluïen préstecs per inversió, intercanvis financers i cancel·lacions de deute.
1: Des del primer capítol d'aquest podcast hem destacat que dominar el discurs és imprescindible per convèncer la ciutadania i fer que els adversaris polítics parlin del que desitges. Ara bé, el canal principal perquè la ciutadania adopti aquest relat és, si te'n recordes, a través dels mitjans de comunicació. Com hauria de ser el sistema mediàtic d'una democràcia?
11: Qualsevol societat que es vulgui democràtica necessita uns mitjans de comunicació de la naturalesa pública o privada, la que sigui, però amb un alt nivell de responsabilitat social i de capacitat de crítica i de denúncia de totes les disfuncions socials.
3: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
11: Quan tu tens un sistema de mitjans que no respon a aquests objectius i respon als objectius comercials de les empreses que els governen, perds capacitat de construcció democràtica.
1: Tot amb uns professionals al teclat o al micròfon que fomentin una informació correcta i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
12: Bé, el periodisme ha de ser honest. Neutral no és ningú.
3: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
12: A veure, es pot intentar. De fet, jo crec que s'ha d'intentar. Però és molt difícil ser neutral, per exemple, si tu estàs informant d'una barbaritat, d'una matança. Doncs home, difícilment diràs, bueno, doncs i con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, no? Ara, per molt fortes que siguin les teves idees, per molt que et commogui una història, per molt que et pensis que tens raó, el que no pots fer mai és ni perdre vista l'honestedat.
1: El finançament per part de grans empreses pot pervertir la independència dels mitjans. En una democràcia hi ha lloc per a grans conglomerats mediàtics, per descomptat. Però en aquest episodi ens estem posant més exquisits i ens plantegem una professió purament independent. Hi ha altres maneres d'aconseguir diners.
13: Pues els mitjans han de repensar-se i establir nous models econòmics.
3: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
13: Jo us puc parlar del meu perquè crec que és un molt bon model, que nosaltres estem vivim bàsicament de les subscripcions i tenim, crec que, un 5% de subvencions. Però no, si ens treuen les subvencions perquè demà governa Vox, no ens passaria pràcticament res més enllà d'una rebaixa molt minsa del sou. Però bueno, no és l'únic model. Hi ha models de donacions, com poden ser altres mitjans de comunicació, funciona a través de campanyes de donació. Hi ha diaris que, o mitjans de comunicació que estan adscrits a organitzacions no governamentals, sense que no tenen les lògiques econòmiques o les lògiques financeres i de mercats. Hi ha diaris que els financien lectors.
1: Tornem a la metàfora de la transició com la reforma d'una casa. Ja hem vist que necessites treballadors, funcionaris, uns bons proveïdors, les empreses i el sector financer, i algú que vigili que els vianants que passegen pel carrer no prenguin mal amb les obres, és a dir, el sistema mediàtic. Queda algú que supervisi la reforma per dins i que tot vagi bé. Qui s'encarregarà de fer complir les noves reformes, lleis i institucions d'una nova democràcia? La justícia. Per reconstruir un sistema judicial, cal tenir en compte que la justícia té les seves particularitats. Recordem per un moment els tres pilars fonamentals de la democràcia: govern, Parlament i justícia. El govern és controlat pel Parlament i la justícia, i el Parlament també pel sistema judicial, però...
14: Qui controla el controlador?
3: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
14: Doncs hi ha d'haver algú que el controli, i si no tenim un sistema de responsabilitat, diguem, que funcioni en relació als jutges, doncs tenim un problema. I llavors jo penso que en moltes democràcies actuals hi ha com aquest marge excessiu d'actuació per part dels jutges, perquè clar, al final normalment són els jutges superiors els encarregats de fiscalitzar els jutges inferiors, però els jutges superiors qui els fiscalitza, no? Doncs no els fiscalitza ningú. I aquesta sensació de poder il·limitat, de poder sense control, jo crec que és insana.
1: És vital garantir la independència dels jutges i els tribunals, però aquests no són els únics que componen la justícia. Cal fixar-nos també en un altre col·lectiu, els fiscals.
15: La fiscalia no és ni ha de ser mai un vehicle de motivacions polítiques, de cap govern.
3: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
15: L'executiu ja disposa d'un Consell de Ministres per fer avançar la seva agenda política. I això és lícit, és el poder executiu. Però la fiscalia no és un vehicle, ni ha de ser-ho, de motivacions polítiques de cap mena. Una forma clara de blindar-se forma part del projecte de reforma que està avui a la taula del Congrés. Fer que les comunicacions entre govern i fiscal general siguin per escrit i necessàriament per conducta de ministre de Justícia.
1: Quan volem fer una reforma, sovint busquem canvis radicals. Innovar. Pintar d'un color diferent les parets, canviar els mobles, una cuina nova. Però a vegades pensem que potser no val la pena tant canvi i simplement volem estalviar costos. Els mobles que tenim, amb una mà de pintura, ja estan bé. La cuina, només cal canviar les aixetes i els envellidors i ja n'hi haurà prou. Això, aprofitar tot el que tens en una reforma fent petites modificacions, també ha passat a les transicions democràtiques. En poques ocasions s'han fet canvis estructurals a la justícia i jutges que servien a la dictadura, en alguns casos, també ho han fet, o encara ho fan, a la democràcia.
16: Per això, la idea de que el poder judicial és com la garantia del sistema democràtic és una idea que no és massa... No té un fonament específic.
3: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
16: Perquè el poder judicial històricament ha actuat com a garantia també de les dictadures, d'una forma tan clara o més clara que no pas de les democràcies. Vull dir, el sistema judicial garanteix la legalitat vigent. I si la legalitat vigent canvia, doncs passa a defensar la nova legalitat vigent.
5: L'Argentina, Romania i Espanya són alguns estats en què els membres de la justícia han continuat exercint els seus poders a la democràcia després d'haver operat durant la dictadura. El Senat argentí només va apartar del sistema judicial alguns jutges i va confiar el càrrec a la majoria. Alguns experts assenyalen que la justícia romanesa està construïda amb una estructura similar a la de la dictadura de Nicolae Ceaușescu. A Espanya, diversos analistes consideren que l'Audiència Nacional és un producte del Tribunal d'Ordre Públic, que durant el franquisme va servir per jutjar delictes polítics i assegurar la continuïtat del règim.
1: Els Miserables de Victor Hugo, o B baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd, són dues obres que ens han exemplificat des de la ficció la caiguda de règims autocràtics a través de grans revolucions socials. Com hem sentit abans per part dels politòlegs que han participat en aquest podcast, no sovint és així. Però volem destacar també el factor social de la transició cap a una democràcia, un factor impulsat per l'oposició. Al cap i a la fi, és molt difícil reformar una casa o el sistema si ningú pren la iniciativa de fer-ho.
17: La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política.
3: Carla Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
17: Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia, sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'statu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució en un nou escenari més democràtic.
1: Repesquem una de les preguntes del començament d'aquest capítol. Per on comencem?
17: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia. Òbviament, això ha estat així sempre. Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior.
18: Per tant, què pot fer la gent si un dia es perd un sistema democràtic? Doncs, primer, no conformar-se, segon, organitzar-se, i tercer, lluitar per recuperar la democràcia si es considera que la democràcia és un sistema millor que no pas qualsevol altra cosa.
3: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
18: Que és una cosa que avui es posa en dubte per part de determinada gent, perquè s'agafen determinats models i es diuen: veieu com la Xina funciona molt bé perquè la gent té feina, es guanya la vida, el país progressa, està endreçat, és segur, etc, etc. No? I tot això és veritat, però no és tota la veritat, perquè a canvi de tot això que va bé, que és cert, doncs a la Xina no hi ha llibertats individuals, no hi ha una democràcia organitzada i, a més, el concepte dels drets humans doncs és relatiu. I aleshores dius, i per què no posem d'exemple en lloc de la Xina quan parlem de coses que van bé? Per què no posem d'exemple Suècia? O per què no posem d'exemple Noruega? O per què no posem d'exemple Dinamarca? I aleshores aquests països també funcionen bé, la gent també es guanya la vida, la gent doncs té una bona cobertura del seu estat per les polítiques públiques, la gent es pot sentir segura i, a més, la gent pot votar, la gent pot criticar, la gent té llibertat, hi ha respecte pels drets humans, etc. No? Per tant, no s'ha de renunciar.
1: Posem punt i final a destruir la democràcia. Com en cada capítol, tornant amb la ficció.

0: debò que és preocupant. Cada cop hi ha més repressió. Les ONGs ho estan denunciant, eh? Denunciant que cada cop persegueixen més els civils, t'estic dient. Això és perquè el govern té por, perquè està trontollant. Preparem-nos perquè aquesta gent acabarà marxant i creuarà la frontera per venir. Ja veureu, això serà un exili massiu.
1: I a totes les ciutats, mentre l'expresident és aquí parlant de la vulneració de drets, diu que hi ha en el seu país natal. I és que la pressió internacional creix envers el govern del Partit pel Canvi. I ara exigeixen que signi un acord per retornar garanties democràtiques al país.
2: La nostra convidada és experta en geopolítica i comportament electoral. Bona nit, doctora.
3: Bona nit, moltes gràcies.
2: Li voldria preguntar, davant d'aquesta situació d'inestabilitat del règim del Partit pel Canvi, quin futur li espera al país? Què esperem que passi a curt termini? El país tornarà a la democràcia?
3: Bé, és molt complicat saber-ho. El desmantellament del règim és inevitable, ja es veu. Té múltiples problemes. El suport econòmic, l'oposició exterior, la pressió dels països que l'envolten... Quan i com serà aquest desmantellament són dues preguntes que no et puc contestar. Quina forma prendrà el nou sistema tampoc. La democràcia mai està assegurada.
4: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruch, Tomàs Hinojosa, Aquetza Martín, Martí Puig, Oriol de Marcos, Adrià Riera i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Ana Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Carles Ramió, Sergi Vasco, Joan Foguet, Feliu Madaula, Mònica Terribas, Anna Grau, Albert Alexandre, Benet Salelles, Alexandra Garcia, Joan Josep Baibé, Carles Riera i Artur Mas. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez. Jo ja porto molta estona aquí estirant perquè ara és moment d'entrenar la nostra creativitat, com sempre, amb la nostra artista empordanesa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
1: Hola, què tal? Avui vinc molt petonera, eh?
0: Vens molt amorosa. Avui fem creativitat amb petons?
1: Amb petons, sí.
0: Home, és bonic, això.
1: Ah, que sí?
0: Sí.
1: Doncs no sé per què, no sé d'on em va venir, eh?
0: Ah, no ho sé, ara t'ho anava a preguntar.
1: Ja ho sé, dic, ara m'ho preguntarà i no sabré què dir-li. Doncs no sé per on em va venir.
0: Algú va fer un bon petonico.
1: Jo és que faig petons sempre que puc.
0: Sí, llavors... és veritat, si coneixeu un dia la Roser en persona, veureu que la Roser...
1: haureu de marxar corrent si no voleu que us faci un petó.
0: T'abraça, et fa petons, però clar que sí, que l'amor és molt bonic i s'ha de compartir, que és lo bonic.
1: I exacte, sí, a més es fa expansiu. Com més ho comparteixes, doncs més reps i tot va creixent.
0: I com podem activar aquesta imaginació i creativitat amb petons?
1: Doncs mira, el que ha arribat a inspirar un petó,
0: sí?
1: És que em donava per tres programes, eh? Vull dir que ho he simplificat molt, he agafat ben bé quatre coses per poder emprenar aquest programa, però és tan inspirador un petó. Ara mira, t'explico.
0: Vinga.
1: Tenim, per tant, hem de prendre nota, eh? Perquè, clar, el que estem fent ara és activar la nostra ment, el nostre bròquil, que agafi tot tipus d'informació perquè estigui àgil per després poder fer connexions i poder fer moltes idees i posar-ho tot en pràctica. I ens posarem imaginatius pensant en petons.
0: Uh-huh.
1: Tenim petons dolços, petons de passió, petons que han canviat la història, petons que han inspirat artistes, petons que s'han convertit en símbols, petons que només duren un segon, però que deixen empremta per sempre.
0: Sí.
1: Aquests sí.
0: Aquests són maïs, eh?
1: Ui, que ens estem posant tontetes.
0: Ai, una mica sí,
1: Ui, van, escoltem música. Sí. Què regalarem?
0: Petons.
1: Podem regalar

0: vinga, aquí això ja comença, encara queda, però ja comença a fer olor Nadal, això també, eh?
1: Sí, sí, si no sabem què regalar, doncs emboliquem petons.
0: Home... Home, o t'emboliques tu mateixa.
1: Però això ja és un mega regal, Que això només és per regalar un cop. Escolta'm, sabies que els primers petons documentats tenen més de 3.500 anys?
0: Epa,
1: els documentats, parlem?
0: Sí.
1: Els abans no sabem pas què feien,
0: Segur que ho feien,
1: Segur, passa que no en devien dir petons, devien dir una altra cosa.
0: És instint humà, això, no? Fins
1: sí.
0: i tot humà, animal, de tot.
1: Sí, sí, sí. Mira, només que sigui per passar la fred.
0: Sí.
1: Mira, a Mesopotàmia ja hi ha textos que descriuen petons a la boca com a mostra d'afecte i amistat.
0: Val.
1: Però, clar, vull dir, mira, ens anem ara a l'Índia Antiga. Ara anem a parlar del Kama Sutra.
0: Allà s'hi fan molts petons.
1: Sí, sí, sí. De fet, dedica tot un capítol a parlar de petons. I en descriu més de 30 tipus, que jo crec que n'hi ha més, Però bé, posa que en descriu més de 30
0: Home,
1: tipus.
0: Home, el primer Kama Sutra té ja uns quants anyets, també.
1: Clar, en aquell moment eren 30. Sí, en el Kama Sutra actual, doncs segurament n'hi han molts, però moltíssims més, no? Des dels més tendres fins als més apassionats, passant pel petó d'espurna, el petó del record i el petó que desperta.
0: I el petó de papallona.
1: Ai, aquest no sé quin és.
0: És amb les pestanyes. Et fiques a la galta d'algú i fas tiqui-tiqui-tiqui.
1: Ai, bueno, anirem parlant de molts petons, sí. Però si se t'han acut algun, el vas dient,
0: El de vaca.
1: El de vaca, sí. Aquest t'envolta tot. Però no totes les cultures fan petons igual, A l'Àfrica i a l'Oceania, per exemple, moltes tribus expressaven amor honorant-se o fregant-se els nassos, no? Mm. De fet, a Nova Zelanda hi ha el... A veure si us sé dir això, el hongi. Que és un gest preciós que s'uneixen al nas i al front. I
0: ara ho
1: visualitzes?
0: Aquesta imatge de pel·lícula, també.
1: Sí,
0: allò.
1: I és per compartir l'alè de la vida.
0: Oh, i això potser, no?, amb nens més petits, el petonet d'esquimal, que és el de tocar els dos nassos,
1: això
0: així,
1: mateix,
0: un moviment de dreta a esquerra, no?
1: El petonet d'esquimal, que també és el petonet dels noms en el conte, no?
0: Sí.
1: Te'n recordes, els noms que fan així, fent petonets? I bueno, sí, a veure, ara anem a canviar una mica. Si ho mirem des del punt de vista científic, fer petons és un autèntic còctel químic, Mira, s'activen més de 30 músculs facials. S'alliberen hormones com la dopamina i l'oxitocina, les de la felicitat. I baixa el cortisol, que és l'hormona de l'estrès. I atenció, un petó de 10 segons pot intercanviar més de 80 milions de bacteris. Però la majoria són bons,
0: I ara se'ns ha fet aquí una mica d'imatge...
1: No. I reforcen el sistema immunitari.
0: Que... Doncs feu molts petons.
1: Clar, és que fer petons ha de ser addictiu. I a més, hi ha estudis que diuen que un petó apassionat pot fer-te cremar fins a 6 calories per minut.
0: Epa! Doncs
1: o sigui...
0: deixeu d'anar al gimnàs, feu petons. No, feu les dues coses, feu les dues coses.
1: Però mira, és que si vols ser més feliç i cremar calories, no hi ha més. Fer petons, no? I ara ens anem a parlar de la Marilyn Monroe.
0: Epa!
1: Sí, perquè aquesta senyora tenia un truc jo crec que més ara, quan ho he llegit i d'això he estat pensant, jo penso que això més una persona ho posa en pràctica. I el que feia és, quan feia els rodatges de les pel·lícules, i també sense estar...
0: A la vida real.
1: A la vida real, exacte. El que es posava és una mica de mel als llavis. Sí, i ho feia perquè d'aquesta manera quedaven els llavis com una mica enganxosos i com si estiguessin esperant un petó. Saps, amb aquella sensualitat, aquella manera així com...
0: Allò per poder-li fer el primer pla de la pel·lícula,
1: no? Com suculento, no?
0: Sí.
1: Clar, i així, d'aquesta manera, deia que era el seu truc secret, no? Perquè deia, aquesta pose sensual, no?
0: I devia ser molt dolça quan arribava el petó, no?
1: Clar, a més, no sé, això és com la mel als llavis, no? Allò que...
0: Sí, mira, ja tenim un refrany.
1: Sí, que no sé d'on t'ha sortit, si era d'aquí o no era d'aquí, però de fet ve dir que et posen la mel als llavis i no passa. Pues la Marilyn posava la mel als llavis, però no...
0: Et quedes amb el petó de front i nas i ja està, no?
1: Sí, sí, o amb el petó d'esquimal i tiramilles,
0: Home, hi ha gent que diu que és més màgic, no?, aquest moment previ al petó... No? Aquest acostament amb
1: el
0: la
1: desig.
0: Mirada, el desig i tot, que el petó en si, no?
1: Clar, perquè un cop aconsegueixes... Això és com un repte, anem-ho fent a món emprenedor. Això és com un repte. Quan tens un objectiu, sempre tens aquella cosa que vibra, no?, que t'està...
0: Les papallones
1: que estan volant perquè vols aconseguir aquest objectiu. I ja un cop ja el tens... te n'has de fer un de nou, perquè sí, aquell ja hi és, llavors necessites estar amb aquest constant.
0: I segurament un cop assolit i ben treballat i tal, després ja dius, ara ja, no? Ja el deixo sí, enrere, ja està fet, ja l'he doncs, deixat de la llista.
1: El petó desitjat és això, no? Que mentre el desitges és com, oi, com ho faré, com l'aconseguiré, no? Conquistar i quan el tens, doncs bé, hi ha les opcions, o ja està, on vols molt, on vols més.
0: Exacte, això dependrà, clar, que si arriba aquest moment, després també ens pot passar, ai, massa llengua, massa saliva, no m'agrada, li ai, fa pudor l'alè, deixa-ho estar.
1: Clar, no era tant, no? No era tant.
0: Mare meva, queda't aquí de per vida, clar, poden sí, passar moltes coses.
1: Sí, exacte. Doncs mira, l'Elvis Presley, seguint amb llegendes,
0: sí,
1: li van prohibir fer petons a càmera...
0: Per què?
1: Els primers anys de la seva carrera, perquè es considerava massa provocador i les fans es revolucionaven.
0: Ai,
1: devien estar fent petons a la tele.
0: Totes malaltes.
1: Clar, devien estar mirant a la tele i vinguen allà a fer petons. Doncs bé, sort que no s'havien posat mer als llavis, perquè si no devia quedar...
0: La televisió ja no la veies.
1: Va, i tenim els petons de pel·lícula.
0: Un petó de cine, a dalt de la cadira. Que sempre he pensat que és perillós això amb una núvia, amb aquells vestits quilomètrics que sí, te'ls pots sí, enganxar, però bé, normalment no solen passar coses dolentes.
1: Depèn la cadira.
0: També.
1: Doncs, el primer petó filmat va ser l'any 1896 i va ser la pel·lícula The Kiss.

0: Ai, ai, va. Bé, fins aquí, Roser, perquè ja ens estem posant tontetes i tot, a veure.
1: Jo sabia que aquest tema portaria cua, eh?
0: Sí.
1: Jo sabia que això tenia suc. Podem treure moltes coses. Va, ens anem a l'art, eh?
0: A l'art.
1: Sí, sí, que és que... Bueno, ai, els petons, els petons, eh? Ah, mira, abans d'anar a l'art, deixa'm dir-te una cosa, que aquí sí que per escollir les cançons de petons n'hi ha tantes.
0: Sí, que no sabies quina triar,
1: tantes, no? Tantes, amb tots els idiomes, que dic, ui, pues és un tema molt recurrent, no, els petons?
0: Home, perquè l'amor és un tema molt posat en tots els tipus d'art,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, doncs vinga, anem a parlar de l'art.
0: Vinga.
1: A veure, un petó molt famós a la pintura és el petó de Gustav Klimt. El petó daurat, màgic, íntim, no?, entre dos amants, que sembla un petó etern. I a l'escultura, el petó de Rodin, que és una obra mestra que representa Paolo i Francesca, dos amants condemnats per la seva passió.
0: Ai.
1: És en marbre, és una escultura feta en marbre que desprèn, bé, emoció pura. És maquíssima. I a la fotografia, el que abans t'has avançat, que així també... Queda clar que el programa no està preparat, eh, Cristina?
0: No, improvisem, eh? Està clar que jo no sé
1: res. Queda claríssim. Doncs aquí tenim el famós petó de Tangier Square, no? Aquell mariner que celebra la fi de la Segona Guerra Mundial i li fa un petó amb una noia. Però aquella noia no és la núvia, eh?
0: No. Això
1: n'han
0: fet una pel·lícula, que l'Amanda Seyfried és la protagonista i es dedica precisament a periodisme d'investigació.
1: Ah.
0: I investiga si aquest petó va ser fortuit o no. Òbviament és una pel·lícula, però la conclusió és que sí, que el petó va ser fortuit.
1: Sí, sí, de fet diuen que aquest mariner doncs estava tan efusiu amb la celebració que van allà hi havia una infermera que no coneixia de res, la va agafar i pim-pam-pum, no? I dius, bé, doncs bé.
0: Però totes hem volgut a la vida que ens facin aquest petó amb la reverència aquesta cap a baix, eh? Que et tiren avall,
1: sí,
0: en plan final de tango, per dir-ho d'una manera, allò...
1: I també que important el fotògraf.
0: I tant, home!
1: Que,
0: a part, en aquell moment,
1: aquell
0: que no
1: moment...
0: tires 80.000 fotos, eh? En un segon, no?
1: I captar aquest moment i poder fer córrer aquesta foto i que arribés a on t'ha arribat, no? Que dius, ostres, que les coses passen quan han de passar, no?
0: Sí.
1: I mira, i tenir l'impuls de saber això. Això és el que toca ara, no? Bueno, també hi ha petons de, per exemple, el petó de dos líders polítics que s'ha pintat al mur de Berlín, no? Que és la imatge icònica, que simbolitza doncs, la reconciliació entre enemics i, bé, una mica les discòrdies, doncs, que també es pot arribar a un acord. I a la literatura també trobem petons memorables. El petó d'en Romeo i Julieta, que va ser un simple petó, bueno, aquí va encendre ja tota una tragèdia, la tragèdia més romàntica de tots els temps.
0: Home, totes les pel·lícules Disney no, se salven amb un petó. Que si la Blancaneus, no? Que si la Bella Dorment...
1: Exacte, tenim els petons màgics, tenim els petons que desperten, no? Com la Blancaneus, la Bella Dorment... Tenim els petons... Els petons que converteixen granotes en prínceps.
0: Imagina't, si són poderosos els petons.
1: Sí, sí. Bueno, i també tenim el Dia Internacional del Petó, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, el dia 6 de juliol.
0: Ah, doncs vinga, tots a petonejar-nos.
1: A petonejar-nos el 6 de juliol. Això haurem de posar-ho a l'agenda. Sí, sí. I mira, tradicions de fer petons que tenim.
0: A veure.
1: Per exemple, a França fan... tres petons.
0: Sí.
1: A la galta.
0: Que és molt raro, quan saludes un francès i ja no t'esperes el tercer i passen coses rares allà.
1: Sí. Hi ha alguna regió que fan dos, però bueno, normalment són tres, entre dos i tres.
0: I un. Hi ha llocs que també un, eh, només.
1: Ah, sí, a França un també?
0: No, a França no ho sé.
1: Ah, val.
0: Ah, estem a França, perdó, ja m'he avançat.
1: Ara anem. Sí. A Rússia, per exemple, en fan tres.
0: Tres, també.
1: A Suïssa, depèn del cantó. Fan un amb un costat o un a l'altre. A Tailàndia, besar-se en públic pot ser sancionat, o sigui que res.
0: Sí.
1: Allà res. Res, o t'amagues o no.
0: És íntim.
1: Molt íntim. I això ens porta...

0: porta a que saps que hi ha un rècord mundial del petó més llarg del món.
1: Ai, mare de Déu, quan s'hi van estar?
0: I va ser a Tailàndia.
1: A Tailàndia.
0: Sí, sí, van fer un concurs. I els guanyadors van fer un petó de... Estàs preparada?
1: A veure.
0: Va. Va, fem una aposta. Com diries?
1: No ho sé, és que ara em sortiràs amb algú d'aquests bèsties, no? De no sé, 30 hores o coses d'aquestes. A veure, espera, espera, que li ficarem emoció.
0: Va.
1: Quant?
0: 58 hores,
1: ah,
0: 35 minuts i 58 segons.
1: Mare de Déu, i ho van deixar per esgotament ja, no?
0: Bueno, sí, esclar, era una parella, que ja eren parella, diríem, i van aguantar, clar, tenien que aguantar per guanyar el premi, tenien que aguantar drets i desperts.
1: Oh.
0: Clar, 58 hores són dos dies i pico.
1: Home, però ja no saps com posar-t'hi, eh? Perquè no estem parlant de que es quedin allà enganxats els llavis
0: no,
1: i punt.
0: No, van fer pel premi, van guanyar un cotxe.
1: Opa, epa, ara ho entenc.
0: Van guanyar un cotxe i molta fama. D'aquí ja els hi van sortir altres coses, per tant, uita, quan hi ha el tema econòmic, si s'ha d'aguantar, s'aguanta.
1: Imagina't els bacteris que es van arribar a passar.
0: Sí, bo, i la felicitat que van aconseguir,
1: i
0: no?
1: I les calories que van perdre.
0: Va, multipliquem 58 hores per 6 calories
1: per lletres, mi. Jo soc per de lletres, però si vols te trec la calculadora, eh?
0: Ai, sabies que a la Xina hi ha un plat anomenat petons de drac?
1: Ai,
0: uh-huh. Són mandonguilles, aquesta, fregides amb salsa picant.
1: Oh.
0: Per això són petons de drac, perquè treus foc.
1: Sí, per la boca, literalment,
0: foc,
1: no?
0: Foc per la boca. Va, i amb aquest foc ens anem al consultori.
1: Vinga, doncs, vinga, cap allà. I com sempre ens agrada acabar amb el consultori creatiu amb la Roser Martínez. A veure, Roser, a qui haig d'anar a petonejar o què haig de fer? Explica-m'ho.
0: Mira, hem de tenir en compte que hi ha petons que inicien històries i d'altres que les acomiaden.
1: Sí.
0: Per tant, en la creativitat passa el mateix. Un petó pot ser l'espurna d'un projecte o la manera de dir gràcies fins aquí.
1: Ai.
0: Mm? Per tant, ara et proposo l'exercici.
1: A veure.
0: És reflexió, estem reflexives. Tanquem... Ho fas tu i també que ho faci tothom que ens escolta.
1: Sí,
0: eh?
1: Oients, atents, tots a punt.
0: Atents. Tanquem els ulls. Bueno, si està conduint, no. Quan pugueu.
1: Sí. Ulls tancats, no et veig,
0: ara. Ulls tancats. Eh? I durant un moment pensem què ens agradaria començar, que pot ser una idea, una actitud, un propòsit, alguna cosa que ens agradaria començar.
1: Uh-huh.
0: Quan ho tinguem clar, doncs obrim els ulls i ho escrivim en un paper. I ho segellem en un petó.
1: Ai, així amb els llavis pintats,
0: com
1: eh?
0: Com una promesa, sí.
1: Home, això també era típic de les cartes, que no ho hem
0: també,
1: dit, eh?
0: També, no ho hem dit, no ho hem dit.
1: Oita.
0: Doncs com una promesa i fem això. I llavors tornem a fer l'exercici, però de l'altra manera. Tanquem els ulls, pensem què ens agradaria tancar, què volem deixar enrere, i fem el mateix. Quan obrim els ulls, doncs, si és una rutina, una manera de fer, alguna cosa que ja no ens aporta, ho escrivim, fem un petó i ens despedim.
1: Li diem, ho agraïm, no?
0: Ho agraïm i adéu, adéu.
1: Molt bé.
0: No?
1: Ai, doncs m'agrada molt.
0: Veus,
1: Roser,
0: un exercici
1: m'agrada molt.
0: Senzillet.
1: Doncs mira.
0: Que ho comparteixin, que ens expliquin què han fet, no?
1: A on t'ho han de compartir?
0: Mira, Instagram, a Roser Martínez, creativitat, i que ens diguin què deixen enrere i què comencen de nou.
1: Doncs em sembla fantàstic. Roser, ens veiem la setmana
0: fem
1: que ve.
0: Fem petons. Vinga. Petons per tothom. Petons.
1: Adéu. Adéu.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bon dia. L'equip de govern planteja una intervenció d'urbanisme tàctic que transformi les places de les Torres i el seu entorn. Concretament s'actuaria a les places Constitució, Neus Català i Rafael Alberti, amb noves zones verdes, ombra, espais per nous usos i una connexió pacífica d'entre totes elles. La proposta es va presentar divendres en el marc de la jornada participativa Les Torres és molt més, i és la base del projecte que el govern municipal vol presentar a la convocatòria d'aquest any del Pla de Barris de la Generalitat. L'avantprojecte està realitzat per la cooperativa d'urbanisme Michité a partir d'un procés participatiu amb els veïns. Escoltem a la Marta Carrasco, que és la responsable de l'àrea de territori d'aquesta companyia.
2: Són places ja que venen, diguem, d'un urbanisme racionalista, no? Molt dur, molt fred, no? I amb tots els canvis, no? I les noves necessitats que té la societat, doncs, de tenir espais públics més amables, més naturalitzats, doncs hi havia aquesta demanda de treballar-ho des de l'urbanisme tàctic, intentar generar, no? Diferents espais dins de les places perquè es puguin aprofitar millor, que tinguin aquesta diversitat d'activitats, posant al centre sobretot la infància, bueno, doncs generar espais de qualitat, amb més presència de verd.
1: La iniciativa pretén contribuir a millorar la vida de barri, crear millors zones de joc infantil i fer d'aquestes places refugis climàtics. També es busca millorar en general la convivència a les Torres, repartint, diversificant i adequant millor els espais de relació. Jardines més altes, jocs, pintura a terra, connexions pacificades o la millora dels encreuaments són algunes de les idees que es provaran. I la proposta urbanística per al Rubí de les pròximes dècades ja és accessible a tota la ciutadania. Després que el ple aprovés inicialment el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, el passat 22 de juny, els documents han sortit oficialment a exposició pública. Fins al novembre, tothom que ho desitgi pot consultar la documentació i presentar-hi al·legacions. El termini d'exposició pública és de 3 mesos, a comptar des de la darrera publicació oficial obligatòria. Durant aquest temps, qualsevol persona o entitat pot revisar la documentació i presentar les al·legacions que consideri oportunes per millorar aquest text. La documentació completa, que inclou les diferents memòries i tots els plànols necessaris, es pot consultar per dues vies: de forma telemàtica, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, i també de forma presencial, a l'oficina del POUM, que es troba al carrer Doctor Robert, número 4547, de dilluns a divendres, en horari de 9 del matí a 1 de la tarda. Per la consulta presencial, cal demanar cita prèvia, trucant al número de telèfon 93588 7000, a l'extensió 6439. I el Departament de Salut convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a farmàcies, a centres de primària, a xarxes socials i punts d'informació fins aquest mateix divendres, que és 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius implicats en aquesta enquesta perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. Els responsables esperen que la participació de persones sigui elevada de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans podrien necessitar ajuda. Anna Clopés és la directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut.
3: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
1: Per participar en aquesta enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya, només cal llegir el codi QR, dedicar entre 5-10 minuts a respondre a preguntes com, per exemple, si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments o si és necessària la indústria farmacèutica per poder garantir aquesta recerca. En el focus de salut, corregir usos inadequats de fàrmacs sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari, que és un altre dels objectius. A l'octubre-novembre, representants del CatSalut debatran els resultats d'aquesta enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis al 2027.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a Ràdio

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. L'Ajuntament de Rubí ha incorporat la quarta promoció de Serenos per reforçar la convivència, la proximitat i la presència municipal a l'espai públic durant les nits. El nou equip està format per 8 agents, un dels quals realitzarà alhora tasques de coordinació. Aquest equip de Serenos desenvoluparà la seva tasca fins al dia 14 de desembre gràcies al finançament dels plans locals d'ocupació 2025-2027 de la Diputació de Barcelona. El nou equip de Serenos ha estat seleccionat a partir de les borses de treball municipals creades específicament per aquesta categoria professional. Les persones contractades es trobaven en situació d'atur abans de la seva incorporació al programa. El servei està integrat per 8 agents nocturns que treballen a jornada completa de dimecres a diumenge entre 8:45 de la nit i 4:00 de la matinada, adscrits a l'àmbit de relacions ciutadanes i de proximitat. Els agents cívics nocturns desenvolupen una tasca preventiva i de proximitat als carrers de la ciutat. La seva presència contribueix a millorar la convivència, però també a detectar incidències, a orientar la ciutadania i a mantenir una comunicació directa amb els serveis municipals i els cossos de seguretat quan sigui necessari. D'aquesta manera, el dispositiu reforça l'atenció a l'espai públic durant l'horari nocturn i amplia la capacitat de resposta municipal. I avui us volem recordar que fins al dia 15 de juliol, fins la pròxima setmana, les famílies de l'alumnat que s'hagi matriculat a l'Escola Joan Maragall o bé a l'Institut JB Foix poden presentar la sol·licitud corresponent als ajuts al transport escolar no obligatori de cara al pròxim curs 2026-2027. El Consell Comarcal del Vallès Occidental és qui gestiona aquest tipus de transport, el 50% el subvenciona el Consell i l'altra meitat l'Ajuntament. Cada família abona un preu de 270 euros que es paguen en 3 rebuts, un cada trimestre. En el cas del consistori rubinenc, aporta aquests 50 que dèiem i el curs passat es van concedir un total de 124 ajuts a famílies rubinenques amb un cost de 25.470 euros. Les famílies que vulguin presentar la sol·licitud ho poden fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o de forma presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania i en cas de necessitar ajuda us podeu adreçar a l'Oficina Municipal d'Escolarització. Doncs tornem en una hora a partir de les 2 a l'espai de l'informatiu migdia amb el resum de les principals notícies d'avui.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Un plat de patata bullida amb bajoca em va salvar. Era el 22 d'octubre de 2019. Passades les 9 de la nit, vaig arribar a l'Espluga de Francolí. I ja plovia molt. Vaig entregar uns equips i, com que l'endemà a la tele havien previst fer un recull d'imatges de les pluges, vaig començar a gravar diversos clips. Primer en estàtic, des de l'interior del cotxe. Aquella tempesta tenia molta energia i les imatges realment valien la pena, així que vaig decidir fer un tomb pel poble per gravar alguna cosa més. L'artèria principal, al carrer Lluís Carulla, baixava realment com si fos un riu, de costat a costat. Vaig parar i vaig gravar, però també vaig voler fer algun vídeo conduint carrer amunt. Escolteu. Quan en vaig tenir prou, vaig anar tirant cap a casa. Plovia molt fort, cada vegada més intensament. Recordo aturar-me fins i tot a l'Avinguda Catalunya, que està al costat del riu, perquè em resultava realment difícil veure-hi i avançar. Però a poc a poc vaig anar tirant. Vaig passar per la vora dels dos ponts i vaig aparcar finalment a casa, on ja m'esperava la meva mare. Va escalfar el sopar al fogó i vam començar a sopar amb la llum d'una espelma, perquè ja no hi havia llum. M'havia marxat al poble, tot i que això era realment una cosa prou habitual en temps de tempesta. Encara no a mig sopar, el periodista Javier Lozano, company de la tele i veí del poble, a qui poc abans havia vist perquè li havia entregat els equips, em va avisar i em va dir una cosa tipus així. Gerard, em diuen que el riu s'ha desbordat. Llavors em vaig carregar la càmera, també una torxa per poder fer llum, i vaig obrir la porta. Des d'aquell moment, des del carrer, ja sentia la remor de l'aigua. I mentre anàvem baixant, amb la meva mare, que també em va seguir, vaig començar a percebre una olor que ens acompanyaria els dies següents. Era una mescla de fang i de restes vegetals, amb alguna cosa més, arrossegades pel riu. I llavors vam començar a veure contenidors, vehicles, que havien estat arrossegats per l'aigua, i també ens vam trobar els primers veïns, que recordo que em van dir que havien vist com l'aigua s'enduia riu avall un cotxe amb els llums encesos. I així és com començava una nit llarga i freda.
3: I el riu Sur s'havia emportat tot l'edifici, tot, tot, les parets, la teulada, tota la maquinària, tot el vi, tot, no ha quedat res.
4: No es pot descriure. Si no es veu, ho veus a la tele, però si tu no ho veus, no. No te fas una idea. Fas una idea. Veus allò tan espantós, veu tot igual, no sabíem què era i tot era aigua, pues mira de quants metres d'allí a la casa. Espantós, espantós. I el més trist de tot, el més trist que no se m'oblida són els animals que així esclavin, no podia baixar, obrir-se la porta.
5: En un principi l'estructura de l'edifici ha quedat també molt, molt destrossada, que és el que ens preocupa també. Vidres, finestres, tot el material de bicicletes, bafles, bueno, tot, tot, ho hem perdut tot, amb la qual en un principi ens quedem totalment fora de joc per poder continuar treballant ara els propers mesos.
6: És un drama perquè és una petita empresa familiar i que tots els somnis i tots els esforços, tot el treball de tots nosaltres estan aquí.
2: 10 minuts de diferència, a molt estirar, des que vaig aparcar el cotxe davant de casa i el moment en què el francolí va sortir de mare. El riu no avisa. La pluja sí que ens podia estar donant pistes, però qui s'havia d'imaginar una catàstrofe d'aquelles magnituds? Aquest capítol l'he volgut començar des d'una perspectiva, des d'un punt de vista molt personal, perquè la imprudència i, sobretot, el fet de no percebre el risc em podria haver costat la vida. L'aiguat del francolí, el del 19, va prendre 6 vides, però no era el primer, ni de lluny. Ens vam anotar aquí al Quatre Gotes la referència del 1874 i avui l'explicarem. Segurament l'aiguat del 2019 tampoc serà l'últim que viurem. Amb el record recent d'aquest episodi, però també dels aiguats d'Alcanar, els de Santa Tecla a Tarragona o la d'Anna a València, comencem un Quatre Gotes per parlar de l'altra cara de la moneda del nostre clima. Com es poden prevenir els riscos? Ens podem anticipar a les inundacions? I com s'han de gestionar aquestes emergències? Estem prou preparats? Són preguntes que tenim apuntades per avui, en un capítol que mirarà el passat, però també el futur.
7: Meu país.

0: Ens hem traslladat a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona per conversar amb Carme Llasat, que és catedràtica de Física de l'Atmosfera. Benvinguda al programa.
1: Bon dia, bona tarda, salutacions a tothom.
0: Escoltàvem a Raimon en el podcast cantar, no?, amb aquesta expressió que la sequera i les inundacions sempre han format part de casa nostra. Fins a quin punt aquests dos extrems formen part del nostre clima?
1: No hi ha dubte de que la sequera i les inundacions formen part del nostre clima, formen part del clima mediterrani, caracteritzat precisament per una variabilitat de la precipitació molt important. És a dir, un any nosaltres podem tenir a Barcelona 600 litres per metre quadrat, que està entorn de la mitjana, més o menys, i un altre any nosaltres podem tenir 400. Per tant, forma part d'aquesta cançó plenament certera, i això fa que sigui molt més difícil predir situacions tant a curt termini com a llarg termini de com evolucionarà la precipitació, com evolucionaran les sequeres.
0: En qualsevol cas, les conseqüències del canvi climàtic ens conviden a pensar que aquests fenòmens extrems, tant de sequera com d'inundacions, seran ara més habituals?
1: En aquest cas no hi ha dubte, pràcticament. El nivell de confiança que diem a que, per exemple, tindrem més períodes sense pluja, aquest té un alt nivell de confiança. És a dir, situacions favorables a sequera augmenten en el futur. Tots els models apunten a aquesta informació. Per altra banda, a nivell de pluja, sí que ja estem detectant en aquest moment un augment del que serien les pluges intenses, les pluges convectives, les tempestes. És a dir, en principi, el que sembla ser que succeirà és que, donat que degut al canvi climàtic tenim més vapor d'aigua a l'atmosfera, també tenim més temperatura i, conseqüentment, també tenim més energia, quan tinguem aquests fenòmens de pluges d'estiu, per exemple, o d'aiguats, la quantitat de precipitació total serà superior a la que hauríem enregistrat en una situació, doncs, de principis del segle XX des del punt de vista climàtic.
0: Per exemple, quan ens trobem en un estiu amb temperatures extremes, amb aquests rècords de temperatures tan altes, això ens convida a pensar que hem d'anar en compte?
1: Ens convida a pensar, però hem d'anar en compte. És a dir, sí que és cert, per exemple, que els aiguats del 62 que vam tenir al Vallès i que van morir més de 800 persones en poques hores, van venir després d'un període de sequera. Els aiguats del 94, que van afectar, per exemple, no solament l'Espluga de Francolí, pràcticament tota Catalunya, van venir després d'un període de sequera que a més va donar inundacions. Per tant, sí que apunta a que hi ha una certa combinació sobre la qual s'està investigant. En aquest moment, el que podríem dir és que un estiu molt calorós afavoreix que hi hagi molta energia a l'atmosfera. Imaginem nosaltres, doncs, que tenim una cassola plena d'aigua i que comencem a escalfar-lo i aquest comença a evaporar-se. Doncs, quan més estona estigui, doncs la quantitat de vapor que tindrem serà més gran i hi haurà més energia si aixequem el tap. Però atenció, no necessàriament això implica que aquella tardor, sobretot, tinguem aiguats. Pot ser que ja hagin tingut tempestes d'estiu i pot ser que no hi hagi els factors, tots els factors necessaris perquè hi hagi aiguats. Per tant, sí que és atenció, però no és suficient.
0: I podríem pensar que els avenços tecnològics, l'experiència amb l'adaptació de tot l'entorn, cada vegada són menys vulnerables, no?, davant d'aquests aiguats. Però, clar, després la tesi d'alguna manera se'ns trenca amb els efectes sense anar més lluny de la Dana de València, que presenta una enorme mortalitat amb tots els estralls que va causar. Per tant, què és el que falla aquí?
1: El que falla és que tenim les eines que han millorat moltíssim, tot el que és l'observació, ja sigui per satèl·lit, ja sigui per sensors, els models meteorològics, tot això ha millorat. Però quan nosaltres tenim una situació d'aiguats, el que hem de vetllar és per una bona cadena, el que es diu la cadena d'alerta primerenca, en anglès early warning. Això és el més important. I aquesta cadena vol dir que hem de tenir molt ben definits els protocols de com hi ha que actuar, qui té que avisar, com ho hem de respondre, qui són els responsables, i aquest protocol va des del moment en què meteorològicament avisem de que pot haver un aiguat fins a l'avís a la població. Però, a més, hi ha un altre tema. Per tant, si no tenim aquest ben definit, doncs això falla, és el que va passar a València. I l'altre tema és que les persones, la societat, han de saber com actuar. I no han de confiar cegament, ja algú vindrà a salvar-me la vida. No, jo he de saber, com deien ara amb l'apagó, no? Qui té un kit d'emergència? Doncs nosaltres hem de saber rebre, comprendre els missatges d'alerta i saber actuar en conseqüència.
0: Arribarà un dia en què podrem predir exactament quan es produirà una inundació?
1: Crec que no. Crec que no, perquè hi ha una part caòtica a l'atmosfera, i llavors els nostres aiguats són molt localitzats. Moltes vegades, vull dir, en el cas aquest, el darrer que no s'hem pogut tenir a València, va ser una zona on es va quedar estancat i era molt difícil. Llavors, els models no poden arribar a tenir tanta precisió. Tenim aquesta estructura caòtica que el que sí que hem millorat molt és en aproximar-ho, no? Sí que ajuda molt avui en dia el que seria el radar meteorològic, que pot ajudar a fer el seguiment. Però llavors ja en molt poc temps. El cel que li diem a predicció a poc temps vista, que es diu no casting. Llavors això sí que ajuda més a veure on actuar, i això pot salvar vides, no béns, però sí vides.
0: Perquè veient la intensitat d'un punt concret de la pluja, es podria arribar a estimar si es produirà una inundació? Per exemple, si plou a la capçalera del riu, a dalt de les muntanyes, estimar en quin punt, en quin moment pot causar problemes a les poblacions que estan al peu del bosc?
1: Sí, òbviament, utilitzant models hidrològics i models hidràulics. El que passa que, en principi, Espanya no té contemplada legalment la que seria la predicció hidrològica de l'avinguda, la predicció del cabal. És a dir, té contemplat els nivells i la predicció de nivells de pluja, d'intensitat de pluja, però podem tenir models. De fet, nosaltres ara també estem desenvolupant un projecte de Next Generation que es diu Flood to Now, per veure concretament a la conca del Francolí com podríem, doncs, millorar la presa de decisions tenint en compte el cabal del riu, no solament la pluja.
0: Per intentar minimitzar al màxim tots aquests riscos de les inundacions, quines són les màximes que hauríem de posar damunt la taula perquè futurs aiguats no facin tan mal com els que ens han precedit?
1: La primera màxima de totes és millorar la percepció i conscienciació de la població i la seva capacitat de autoprotecció i de protecció d'aquells que puguin dependre, que siguin més vulnerables. La primera és aquesta, per tant, necessitem una formació. La segona és, molt bé, ja la gent sap què ha de fer, què no ha de fer, no ha d'anar al pàrquing a recollir un cotxe, no ha de sortir de casa, no ha d'anar a recollir els nens als col·legis. Però la segona és millorar el que seria l'alerta hidrometeorològica. No quedar-nos solament, en el nostre cas, amb la pluja, sinó poder tenir també el que seria la predicció d'impactes, la predicció, doncs, del cabal, la predicció de les zones que poden ser més afectades.
0: Carme Llasat, gràcies per rebre'ns avui a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona i per compartir aquesta lliçó amb tots nosaltres al Quatre Gotes.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Quatre Gotes.
0: En la introducció esmentava dues localitats que han patit aiguats de forma recurrent, l'Espluga de Francolí i Alcanar. Què ha canviat des dels últims episodis? Doncs, per exemple, en el municipi de la Conca de Barberà no s'han reconstruït els grans elements patrimonials que es van dur al riu, s'ha optat per deixar més espai a la llera i intervenir-hi el mínim possible. De fet, el primer tram del Francolí entre l'Espluga i Montblanc està ara en estudi. L'ACA vol renaturalitzar-lo, restaurar-lo amb la intenció de reduir el risc d'inundacions en les zones urbanes. Alguna cosa està canviant perquè, com a mínim, Sí que hi ha aquest canvi d'enfoc o la voluntat de pensar els rius d'una altra manera, i és que a Alcanar també s'ha treballat en una direcció similar. En aquesta població del Montsià, l'Ajuntament ha coordinat el que han denominat taula tècnica dels aiguats, que pretén prevenir fenòmens extrems. Ha posat l'ull, per exemple, en com adaptar les infraestructures o el mateix territori. També en com ha de ser la resposta a l'emergència. De seguida atacarem aquesta última qüestió entrant a la sala de comandament des d'on es gestionen les emergències a Catalunya, però abans l'altre eix de la prevenció. Tenim una parada prèvia per conèixer el projecte europeu Local for Flood, que pretén prevenir les inundacions ràpides a la conca mediterrània. N'hem pogut parlar amb la Meritxell Abril.
2: Doncs des del Centre Tecnològic Beta coordinem el projecte Local for Flood, que és un projecte que està finançat pel programa europeu Interreg a Euromed, que va començar l'any 2024 i té previst finalitzar el juny de l'any que ve, el 26. I aquest projecte surt de la necessitat, no?, de fer front a un dels reptes que hi ha a la Mediterrània lligat al canvi climàtic, que és l'augment de les inundacions sobtades, no?, i com a millorar la gestió del risc associat a aquestes inundacions. Proposem una gestió integrada i multiactor. I què vol dir això? Doncs una gestió integrada el que vol dir és que no només ens fixem en la cadena de resposta, en què fer, no?, quan hi ha l'emergència, que en aquest cas seria aquesta inundació, sinó treballar prèviament també i a posteriori amb accions que nosaltres anomenem de prevenció, d'adaptació i de mitigació. Com a accions de prevenció, doncs el que proposem són sistemes d'alerta primerenca, que són sistemes de predicció que ajuden a incorporar informació molt més localitzada, perquè un dels problemes d'aquest tipus d'inundacions és que succeeixen normalment són en zones molt localitzades, no?, i difícils de preveure. Llavors, aquí el que es fa és integrar informació i fins i tot també sensors de nivell, per exemple, en rius en aquestes zones, per tal d'incorporar tota la informació possible i tenir un sistema d'alerta específic d'aquella zona. Tenim un total de 9 pilots, que vol dir que són 9 casos d'estudi on estem tastant aquesta aproximació.
0: En grans trets, aquest és un resum dels grans objectius del projecte del grup Beta de la Universitat de Vic, si bé també estudia solucions basades en la natura. Desfer zones urbanes molt denses no és viable i per això pensen en altres opcions.
2: Si és possible, aigües amunt, doncs fer basses de laminació. Al final és fer això, les ciutats més permeables, per tant que aquest impacte, no?, quan hi ha una aquesta quantitat d'aigua tan gran que arriba, doncs pugui percolar i no faci el dany, no?, reduir el risc amb això.
0: Els investigadors de la UBIC també han fet enquestes de percepció del risc per avaluar el grau de coneixement i plantejar accions educatives. Quins resultats van obtenir d'aquestes preguntes a la ciutadania?
2: Aquesta enquesta es va fer a la tardor del 24 i es va fer a 400 persones que vivien o treballaven a la zona de risc, en aquest cas que estan inclosos en els municipis de Vic i Gurb, i els hi van preguntar per moltes coses, no? Entre elles, si sabien que vivien o que treballaven en una zona amb el risc d'inundació. Era curiós veure que aproximadament el 50% no ho sabia. També els hi van preguntar que si sabien què fer en cas de que succeís una inundació, i teníem respostes de tot, no? Ciutadans encastats que responien que el primer que havien de fer era marxar corrents, altres que deien que no, que s'havien de quedar quiets, altres que deien que s'havia de pujar en un pis elevat. Per tant, el que denotava això era com bastant desconeixement de quines eren les normes o quines eren les pautes, no?, que promou protecció civil en aquests casos, no? Llavors hi havia una sensació en general de falta d'informació, que no sabien realment què fer.
3: Estàs escoltant el 4 Gotes.
0: Ara ens trobem al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT. Des d'aquí podríem dir que és el cor de la gestió de les emergències al nostre país i podem parlar amb la subdirectora de Protecció Civil. Imma Soler, gràcies per obrir-nos les portes d'aquest espai tan estratègic.
4: A vosaltres, moltes gràcies per venir i per poder comentar aquests temes que segur que, bueno, ja veieu que són molt interessants.
0: Parlarem d'inundacions, d'aquest risc de sobrevingudes en un moment concret, en un espai de temps molt reduït, però per començar, Protecció Civil, quins instruments té per poder preveure aquestes inundacions?
4: Protecció Civil, quan encara tot aquest àmbit de les inundacions, com vosaltres coneixeu, nosaltres hi tenim un pla per treballar això, que és el Pla Inuncat, el Pla d'Inundacions a Catalunya. Aquest pla ens permet tenir aquesta preparació prèvia, vull dir que no és una feina que fem en el moment en què veiem que comença a ploure o que podem tenir un problema, sinó que ja molt abans, ja són plans, ja estan preparats i que ja veiem, ens han permet fer un estudi del territori, de com és la nostra forma, no? de territori, on està la gent, on estan els municipis, quins estan més habitats, quins menys, quina és la morfologia del territori, on hi ha muntanyes, on hi ha valls, i tot això ens ha permès fer aquest estudi per veure quan plou, quin impacte té sobre aquest territori i què pot passar. Què pot passar, com pot baixar l'aigua, com pot anar baixant l'aigua pels rius, pels torrents, etc., i veure quin efecte tindrà sobre la nostra població. Perquè així nosaltres puguem considerar què és el que està passant, quina previsió de temps tenim, i amb això veiem quines serien els possibles impactes i de què hauríem d'avisar les persones. En el moment en què hi ha aquesta possible pluja, nosaltres, el Servei Meteorològic de Catalunya, també ens fa aquests avisos, que ens va dient ja 2-3 dies abans, quan ells ja veuen la probabilitat clara de que hi hagin aquestes pluges, doncs ja ens comencen a informar i ja ens van dient, doncs aquesta possibilitat de pluja serà per aquesta zona, per aquesta altra, aquestes comarques seran les que tindran un nivell de probabilitat de que plogui més alt, aquestes comarques fins i tot poden tenir probabilitat de que hi hagi temps violent, de que tinguin a lo millor pedra, que tinguin doncs, quantitats importants d'aigua, ratxes de vent, tota aquesta informació, més la que també ens donen les agències de Conca, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, del Xúquer, l'Agència Catalana de l'Aigua, evidentment, tota aquesta informació que ens poden anar dient de com tenen els sensors en els rius, a les zones per on va passant l'aigua, ens permet a nosaltres fer aquesta composició, aquesta informació, i veure què tenim que dir als municipis, com s'han de preparar, si han de vigilar, per exemple, els municipis hagin de vigilar doncs, les zones properes als rius, les lleres, hagin de tancar potser algun espai, perquè es preveu que potser siguin zones soterrades i amb l'aigua puguin quedar-se enclotades d'aigua i no s'hi pugui passar, doncs que facin aquest avís, fins i tot algunes rambles, alguns passejos que hi ha propers als rius, també tancar-los, per si és el cas que es preveu que puguin anegar-se d'aigua. Doncs tota aquesta informació és la que anem treballant des d'aquí del CECAT, l'anem traslladant tant en els municipis com en les empreses, als organismes, perquè comptin, ho tinguin present, i ells alhora facin també la seva feina, no? Activin els seus plans o posin a terme algunes actuacions determinades i també, evidentment, juntament amb els companys de comunicació, i agraïm-vos sempre també molt la feina en els mitjans de comunicació que feu difusió d'aquesta informació que nosaltres donem, doncs també podem anar avisant a la gent, a la població en general, de que compti amb que hi ha aquesta situació que pot ser perillosa en alguns moments determinats, si estàs a l'exterior i, per tant, també que puguin prendre mesures, doncs com, per exemple, vigilar amb la conducció, no estar a l'exterior si preveiem que plou molt, aquelles mesures que nosaltres veiem des d'aquí que per la intensitat de l'episodi que esperem es poden donar.
0: En qualsevol cas, es treballa amb prediccions que s'ha de produir aquella pluja intensa en un moment, en un lloc concret. Per tant, estem parlant d'una probabilitat i mai es pot afinar del tot.
4: Això, els companys que ja en tenen més amb aquest aspecte són els que porten, evidentment, el Servei Meteorològic de Catalunya, que ells coneixen, no? Aquestes eines que tenen de previsió, no? De predicció, de poder predir amb aquestes imatges que ells tenen, ells fan una valoració, entenen com és la predicció aquesta que els donen els radars, les eines aquestes més de l'aire, no? I alhora també doncs, miren com és la morfologia del territori, fan aquesta composició i ells que són especialistes en aquest tema doncs ho traslladen, ho tradueixen en unes possibilitats a determinades zones, no? Ells fan aquesta composició i ens avisen i ens diuen, en aquesta zona d'aquí esperem aquest nivell de probabilitat i aquell nivell d'intensitat. I amb això fan aquesta conjunció i ens indiquen quin és el nivell de perill que pot tenir la zona.
0: Davant d'esdeveniments sobtats, com poden ser els aiguats de la Dana de València de la passada tardor, Protecció Civil ha anat modulant aquestes activacions als protocols? És a dir, els fets tan excepcionals han acabat marcant un abans i un després a l'hora de relacionar-nos amb aquestes emergències?
4: Bàsicament, el que nosaltres sempre fem és, quan hi ha un episodi d'aquest tipus important, és analitzar què ha passat i quina informació teníem. Llavors, tot això ens fa aprendre sempre. El protocol, el procediment que utilitzem de l'INUNCAT és bàsicament el mateix. Ara bé, el que sí que veiem que si normalment ja nosaltres som bastant vigilants i bastant garantistes per el que fa a possibles afectacions a les persones, doncs aquest cas que ha passat desgraciadament amb la Dana de València el que ens ha fet veure és que possibilitats d'aquestes així catastròfiques es donen. Vull dir que és una realitat, eh? Potser el canvi climàtic, potser la situació que tenim ara en aquests moments, doncs fan que els efectes del clima més extrems es donguin més. I és el que hem vist, eh? Per aquest motiu, nosaltres, quan veiem que la probabilitat és elevada de que puguin haver-hi danys per les persones o pel medi, doncs nosaltres el que fem sempre és avisar perquè es prenguin aquestes mesures, eh? I si veiem que pot ser una situació que pot ser greu com era la que teníem en el moment mateix que es va donar la Dana a València, que aquí també teníem una situació meteorològica particular, si voleu ara us ho explico una mica, però la situació que vam tenir també era particular i per això ens va fer veure que era necessari extremar les mesures. Per què era particular aquella situació? Era una situació en la que la informació que teníem dels serveis meteorològics era que estàvem davant d'una Dana, una situació de Dana que en el Mediterrani es dona freqüentment, però que alhora també hi havia una mobilitat meteorològica sota del nivell de la Dana que també influenciava en que aquest component tingués com un tant per cent de ser una mica erràtic més elevat de que pot ser una predicció normal, eh? I que alhora també es podia preveure que les precipitacions també podien ser molt intenses localment.
0: Entenc, però, que el punt d'equilibri o trobar aquest punt d'equilibri pot ser complicat entre pecar per molta prudència, per voler-ho aturar tot, o realment fer el contrari, no? I que després el fet ens acabi sobrepassant.
4: Tens tota la raó. Vull dir, aquí hi ha una graduació. I per aquest motiu, nosaltres el que fem és que quan activem el pla ens acompanyem de persones expertes, que ja són els intervinents a dintre del pla, doncs perquè ens vagin donant aquesta informació. Tenim moltes coses que ens van donant informació. Els serveis d'emergència, per exemple, ens van informant de quines afectacions ells estan atenent. El 112 ens va dient quines trucades estan tenint. Els ajuntaments ens van dient també quines afectacions hi ha en el seu territori. Tota aquesta informació és la que anem sumant i anem veient, aviam què va passant, per poder modular aquesta resposta. Si cal que la resposta sigui més forta, que avisem a la gent de molta cura, o fins i tot demanar a la gent que no surtin o que estiguin a l'interior d'habitatges i que no estiguin a l'exterior, doncs també demanar-ho, eh? O si veiem que la situació pot ser una situació que no té aquest nivell d'afectació, doncs no, que no calgui demanar aquestes mesures.
0: Protecció Civil ara treballa en escenaris de major risc d'inundació d'acord amb el canvi climàtic?
4: Sí, el canvi climàtic és un dels aspectes que ens està fent treballar amb modificacions en les nostres previsions per possibilitats d'afectacions més importants cap a la població. Sí, sí. Tant a nivell de calor, com a nivell de pluges, com a nivell de fred. Vull dir, tots aquests fenòmens que veiem més extrems de la meteorologia, el que estem veient és que es donen, que s'estan donant més que no pas no es donaven abans i, per tant, hem de tenir-los en compte.
0: De la mateixa manera que es fan simulacres, per exemple, en el cas del risc d'incendis o del risc químic al voltant d'una determinada indústria, per què no es plantegen simulacres al voltant d'aquest risc de patir inundacions?
4: També és un aspecte que nosaltres volem plantejar, eh? També és un aspecte, i plantegem nosaltres, també. Nosaltres, quan plantegem simulacres, fem simulacres sobre plans de protecció civil de la Generalitat, que són plans d'aquests amplis, que poden tenir una afectació molt gran, eh? I també aquests són els que mirem de treballar, eh? Treballem, per exemple, amb temes de fuites químiques, que són d'afectació molt àmplia per la població, com bé tu dius, d'incendis forestals, que també són amplis per la població, també el d'inundacions i altres riscos d'aquest tipus. També ens interessa fer aquests simulacres, eh? I els fem. Moltes vegades són simulacres que fem a nivell de despatx. Quan és a nivell de despatx és que no demanem doncs, que la gent en el carrer ho executi, però ja internament la coordinació i la gestió ja la treballem i també és una de les coses que tenim en cartera de poder arribar a fer algun simulacre d'aquest tipus ampli, ja per aquests riscos que potser és una mica més difícils de posar-los en un escenari, no? És un dels que pot ser una mica més dificultós, però fer-ho i gestionar-ho, com hem fet doncs, amb aquests que et comento, eh? Amb el de risc químic, amb el d'incendis forestals, etc.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies per haver-nos rebut, per haver-nos obert les portes del CECAT i per participar al 4 Gotes.
4: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
0: Hem dit que parlaríem de futur, però també de passat. Quan van fer la revisió històrica de les sequeres amb en Mariano Barrientos en el darrer capítol, el número 4, van deixar pendent una segona part de la conversa. Resseguint els arxius, ell també ha localitzat un llarg llistat d'episodis fatídics com el de 1874, aquesta cita que us comentàvem, l'aiguat de Santa Tecla. Justament on manteníem la conversa, a la Font Major de l'Espluga de Francolí, hi ha una placa que en recorda aquell episodi. En Barrientos li demanem per aquesta inundació, però també per altres d'especialment greus.
5: El que fa a la memòria personal, podem tenir sempre un o dos aiguats de gravetat moderada. I el problema és quan ens anem ja a episodis de baixa freqüència, dels que generacionalment es desconnecta, es perd la memòria, hi ha una desconnexió i queden a l'oblit. Episodis, per exemple, ja que estem aquí a l'Espluga de Francolí, és inevitable parlar de l'aiguat de Santa Tecla. Va ser un flash flood, una inundació sobtada, amb molt poques hores de pluja de matinada del 22-23 de setembre de 1874, i és una de les més dramàtiques pel nivell de destrucció que provoca, sobretot als afluents del Segre i a les conques de Tarragona. Deixa 575 víctimes mortals documentades en pràcticament un episodi que dura unes 3-4 hores. Aquest tipus d'episodis val la pena conèixer-los molt bé, perquè si han de tornar a succeir, evidentment ja no estarem en un territori de 200.000 o de 600.000 habitants. Som 8 milions d'habitants, amb unes activitats i una vulnerabilitat al territori creixent i multifactorial. Moltíssims processos quedarien afectats i activitats del dia a dia.
0: I coneixent tots els antecedents històrics, què és el que més l'inquieta de cara al futur?
5: Per exemple, a mi el que em preocupa més seria un episodi ni tan sols semblant, molt més fort que l'últim que hi ha hagut d'octubre de 2024 a València, que és el dels primers de novembre de 1617, l'any del diluvi. Va quedar tota Catalunya amb danys catastròfics, més de 500 elements estructurals van desaparèixer, van quedar derruïts, les víctimes mortals es poden ni comptar, el barri de Capons sencer de Lleida va acabar desapareixent, l'aigua el va afectar per complet, a Tortosa també, va haver desbordaments des de València ciutat fins a Perpinyà i per l'interior va arribar fins a Saragossa. Clar, aquest episodi va durar una setmana i mitja i va deixar el territori per un país amb uns 200.000 habitants. La quantitat de danys que hi va haver estructurals va ser impressionant. Què ens passaria si repeteix el mateix fenomen? Ja no dic una més greu, el mateix, amb un país amb 8 milions d'habitants i tota la mobilitat, transports públics, infraestructures sensibles que tenim.
6: Quatre gotes.
0: Les inclemències meteorològiques són una part inseparable de casa nostra. Hem estat exposats al clima amb ferides que ens marquen i que modulen el nostre caràcter. Diria que els aiguats, les sequeres o altres fenòmens tenen molt a veure amb el que diria pessimisme perseverant que impera o ha imperat en moltes cases d'arrel pagesa. El sector primari sempre ha estat pendent del cel i veurem si d'alguna cosa més. Aquí al Quatre Gotes ja ens han dit que al camp encara hi ha força marge de millora pel que fa a la gestió dels regadius i de l'aigua. Amb l'amenaça latent de la pervivència de l'activitat agrícola, pujarem els tractors, entrarem als camps i també als centres d'investigació. Al pròxim capítol del Quatre Gotes, el futur del camp català i, per tant, també de la nostra alimentació.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
8: És l'hora de sopar, i en Pau ha tingut un dia llarg i dur avui, com tots, al cap i a la fi. I l'Elisabet, de 6 anys, no para d'aixecar-se de la taula mentre sopa. Seu bé, li diu el pare. Entre 15 i 20 vegades, li repeteix. Però ella, lluny de fer-li cas, el que fa és treure a la llum un reguitzell de frases que només fan que treure de polleguera el seu pare. No en vull més. No m'agrada. Ex, quin fàstic. Avui a l'escola he menjat el mateix. Això no m'ho penso menjar. En Pau se li acaba la paciència i deixa anar. M'és igual si t'agrada o no t'agrada. Tu menges i punt. És més, si no t'ho menges, no hi haurà postres. I una vegada més, es fa el silenci. Ni mama, ni momo. A casa teva també hi ha guerres a taula. Avui parlarem d'això, de per què el menjar ens pot suposar de vegades una lluita i com podem fer-ho perquè deixi de ser-ho i torni a ser un moment de calma i connexió. Cindy, per què ens costa tant? Què passa amb el menjar? Quin problema hi ha?
2: Doncs normalment, quan més passa, no?, aquesta situació com la que has esmentat, és a l'hora de sopar, que és quan acaba el dia, quan estem cansades, com ja tenim ganes d'anar a dormir o veure la sèrie amb la parella, no? I també per l'expectativa, perquè tenim una idea de que ens hem de menjar tot, no?, perquè és el que ens han dit, perquè els nens han d'estar d'una determinada manera o amb unes determinades actituds a la taula, i a vegades no és possible, no és que no vulguin, no? Llavors jo crec que una mica és això, és l'estat en què ens trobem els adults i la capacitat que tenen les criatures o al moment estan molt cansades, és a dir, és un dia dur, com tothom, i com tothom vol dir adults i nens. Poden estar cansades, poden estar desbordades. Llavors aquí venen molts factors.
8: I a vegades com més insistim, pitjor, no? De vegades no,
2: quasi sovint. Sempre, quan més insistim, pitjor, perquè al final, si insistim molt i ho prenem com una lluita, el nen es bloqueja, no? Quan és una lluita, hi ha una amenaça. Llavors, què ens passa a nosaltres quan hi ha una situació tensa? Se'ns tanca l'apetit, no? Se'ns tanca l'estómac. Llavors ens posem en supervivència. En supervivència no hi ha temps de dir anem a menjar una miqueta. Estem, doncs, molt bloquejades. I després hi ha una cosa molt important que en parlarem, no?, durant l'episodi, que és la sensació de sacietat. Insistir perquè una persona mengi és obligar, perquè moltes vegades hem obligat, no?, seguim obligant els nens a menjar, els hi fa desconnectar del seu sentiment de sacietat. I això és una cosa que tots naixem amb ell. La majoria de persones, si no hi ha cap problema, naixem amb quan volem o no volem. Els nens petits, quan neixen, de seguida, a demanda, allò que diuen a demanda, és perquè els nens saben quan han d'alimentar-se, quan ja no volen més. Insistir o obligar el que fa és crear una desconnexió de l'infant amb la seva pròpia capacitat o sensació de sacietat.
8: Però clar, això va molt en contra al que estem acostumats i en el que és el nostre dia a dia.
2: Clar.
8: Realment el problema és cultural, no?, en aquest sentit.
2: Molt. Bueno, clar, és que si mirem enrere, els nostres avis han patit la guerra. Qui ha educat els nostres pares, no?, la majoria dels nostres pares han sigut gent que han passat molta fam. Llavors, què és el que deien? Doncs hem de menjar-ho tot per aquesta sensació d'escassez, no? Llavors, clar, és molt cultural. I després, pues, que les pautes a vegades que han donat també els pediatres, no? No, afortunadament no tots, però tenim com molta por a que un nen no mengi. Perquè alimentar és la primera manera de cuidar, no? El primer que fa un nadó quan te'l posen a sobre és alimentar-se. I aquí entra sentiment de no ho estic fent bé, o m'està rebutjant, o que soc mala mare o mal pare perquè no estic alimentant. Hi ha aquesta creença molt de que...
8: És com molt bàsic, no?
2: No t'estic cuidant.
8: Sí, sí.
2: I res a veure.
8: Per què hi ha nens, per això, que sembla que no tinguin mai gana? Què ho fa, això?
2: Pues depèn. Depèn, hi ha persones que mengen més, de persones que mengen menys. Pot ser que hi hagi nens que no tinguin la gana d'altres, i a vegades tenim dos germans i els posem al mateix plat. O pot ser que estiguin en moments, doncs, de nervis, com per exemple un inici d'escola, o que tinguin conflictes amb els seus amics. Tot això, bueno, no sé si a tu et passa, Sílvia, però jo quan tinc una mala època se'm tanca l'estómac. Llavors aquí ja no puc menjar, quan estic trista. Llavors depèn, o si la situació a casa és tensa a l'hora de dinar, perquè molts nens, jo quan treballava a la llar d'infants, hi havia nens que a la que dèiem que era l'hora de dinar o ja ho sabien, començaven a plorar sense saber què hi havia de menjar o no. I això és un automatisme, una relació que fem en un moment poc segur, poc còmode, no? Llavors, no ho sé, s'hauria d'analitzar cada nen en particular, però a vegades és més que res, o simplement, pues, que tenen una gana diferent a la que nosaltres voldríem que tinguessin.
8: I el que comentàvem abans, que a vegades ens ho prenem com molt a la valenta. No, a vegades no, sempre.
2: A lo personal.
8: Sí, exacte. Què ho fa, això, que ens afecti tant el fet de que, ja no que no vulguin menjar, sinó... Jo hi interpreto que també és perquè ells no saben tot el que hi ha al darrere d'un àpat, no?
2: Clar.
8: Clar, tu com a mare o pare saps que per haver fet un trinxat, doncs has hagut de pensar, has hagut d'anar a comprar, has hagut d'arribar a casa, has hagut de cuinar, i ho has posat, i a més t'hi esforces perquè s'ho mengin calent, perquè s'ho mengin... Arriben tard a taula, està fred, i quan arriben, a més et posen mala cara, tot és un problema, resulta que ja ho han menjat a l'escola, per tant, i a tu et dol, això.
6: Clar, perquè és una sensació com de desagraïment, no? El que faig no serveix de res, o hi ha el que faltava, però això té que veure amb l'adult, no amb l'infant. L'infant, un infant petit, no ha de per què saber tot això, no? Llavors, és el que sempre diem, quan la sensació és més teva que la seva. Té molt a veure amb el que comentàvem abans, amb un sentiment de culpa, un sentiment de, fins i tot de responsabilitat, de no soc prou, no soc suficient, aquesta creença. Llavors aquí hauríem, primer de tot, veure com arribes a l'hora de sopar, no? I quin ha estat el teu dia a dia, com estàs, quina és la teva expectativa. S'ajunten moltes coses que la majoria no tenen que veure amb l'infant, sinó amb nosaltres.
8: Amb nosaltres. Una altra vegada la revisió.
6: La revisió, no? Total, sí.
8: I que moltes vegades també la pressió que ens posem com a pares i mares de tenir una bona alimentació i que ells no ho entenen. Sovint no ho entenen. És que jo menjaria espaguetis cada dia.
6: Clar.
8: Mira, jo també.
6: Clar, clar, sí,
8: però
6: sí,
8: no
6: tant.
8: Pot ser. Llavors aquesta lluita que realment tu penses, ostres, jo estic fent el millor per tu, que és, no, comprar aliments saludables, cuidar-los de manera, cuinar-los de manera saludable, una varietat, etc. I tu m'ho estàs rebutjant cada dos per tres i no entens que això és el més saludable per tu. I és igual que quan portes l'esmorzar a l'escola o al berenar.
6: Els altres porten aquest, galetes,
8: clar,
6: no?
8: Clar, és que aquest i l'altre porten no sé què. Ja, és clar. Que em sap greu, però tu tindràs fruita cada dia per esmorzar. I haver de batallar això és esgotador.
6: És esgotador, però és que no s'ha de batallar. És a dir, nosaltres com a adults hem de decidir què, com i a on es menja. La nostra responsabilitat com a adults, com a cuidadors, és oferir una bona alimentació. Una cosa nutritiva, no? I ells no ho han d'entendre perquè no tenen la capacitat encara de pensar si això té els nutrients o no. No hi ha una negociació aquí de què es menja o no es menja. I això és el que passa en moltes famílies, no? Que s'entra amb moltes mares o pares em diuen, a vegades és que em sembla casa meva un restaurant. Hi ha tanta necessitat o tanta por de que no mengi que quan no vol una cosa, doncs hi ofereixo una altra, o faig, o després el viver de la nit amb nens potser més grans, però la por de que no hagi menjat. Llavors aquí, què passa? Que els nens aprenen del que els hi permetem. Llavors, no és que ells ens vulguin prendre el pèl, o és que nosaltres els hi estem oferint que tinguin algú a dir en l'alimentació. Llavors, per això es converteix una lluita. Llavors aquí no hi ha res a dialogar. És a dir, quan són molt petits, nosaltres hem de posar el menú. Una cosa és decidir què mengen, com ho mengen i a on ho mengen. Ara, els nens també decideixen, i és la quantitat, quan mengen, quanto. Perquè això depèn del seu cos. I nosaltres no som ningú per obligar a ingerir cap aliment a ningú, sigui el nostre fill o no.
8: Llavors, com posem aquests límits sense ser extremadament estrictes, no? Respectant aquesta societat que comentes i sense el fes el que vulguis, que és el que moltes vegades acabem fent.
6: Abans del menjar, o sigui, abans de posar el plat a la taula, tenen que haver unes condicions perquè es doni un bon ambient. És a dir, jo crec que l'últim és pensar a l'hora de sopar. Com arribem al sopar és molt important, no? Que hi hagi una rutina, que hi hagi una anticipació, que hi hagi un espai calmat, no? Que hi hagi un espai de diàleg també a l'hora de sopar. Si jo ja estic preparant el sopar, rebufant, pensant per què estic fent les croquetes, si no se les menjaran i no sé qui, no sé quantos, i ja estic enfadat, o si jo ja t'estic dient, escolta, aquesta nit soparàs, perquè no passarà com... Vull dir que tot el que fem abans ja condiciona l'estat del sopar mateix.
8: Que moltes vegades ja pregunten,
6: clar,
8: què hi ha per sopar? Uf, ja bufes, i tu ja rebufes.
6: Clar, doncs mira, per evitar això una mica, és molt bo pels nens aquesta anticipació, tenir-la en format imatges, que ells puguin, i a més els hi fa també autònoms i tenen, no tenen que estar sempre dependent d'un adult per tenir la informació. És molt important pels nens tenir informació. Els hi crea seguretat. Llavors, si tu tens el teu menú de sopars a la nit, amb imatges, fantàstic. És a dir, tu tens un imant a la paret amb els dies de la setmana i allà doncs, tens les imatges de les coses. Fins i tot els hi pots demanar, mira, això sí, cocreació per fer-ho, no? Les imatges. Ara els nens, quan són una miqueta més grans, a partir dels 6 anys ja dominen Canva, que és una meravella. Doncs escolta, ajuda'm i ho anem a fer. Exacte, fer junts la creació amb imatges del menú, no el menú en si. El menú...
8: No se'ls demana opinió sobre el què i quan...
6: El què no. Jo, per exemple, sí que... proposo o animo a les famílies, per exemple, tu has decidit que hi ha verdura per sopar, no? Verdura i peix, per exemple.
8: Vale. Un clàssic.
6: Un clàssic, no?
8: Clàssic
6: un clàssic que
8: drames.
6: Normalment no els agrada gaire. Vale, doncs hi ha verdura i peix. Jo et puc dir, hi ha mongeta verda amb patates avui. Què prefereixes, en trossos o en puré? Perquè això també respecta una miqueta, tu estàs dient el que és, tu ets el responsable de com alimentar, però també estàs respectant una mica els seus gustos, no? Hi ha gent que li agrada més la textura de puré i hi ha gent que li agrada més els trossos. Vale. Pues aquí sí que pot haver, no? Et tinc en compte. Ai, que mou el micro. Però sí que no poden decidir, o potser pues, si aneu al mercat a comprar i li dius aquesta nit toca verdura, doncs què prefereixes, bròquil o mongetes? O sigui, sí que poden, i també segons l'edat, donar la seva opinió, però qui finalment decideix el què i lo saludable que és l'adult.

0: amb el que t'estan preparant, perquè t'estan acollint a casa seva, i si ja m'invento... És que a les meves filles no els agrada la pizza. Vale. Per exemple, drama, ho sé, però passa. Prefereixen el bròquil a la pizza. Oh, no bueno, passa res.
1: Fantàstic.
0: No passa res. Però sí que és veritat que, clar, si els convida algú a casa seva, no els hi farà bròquil, entenent-me.
1: Sí.
0: Si és un divendres, però segurament hi haurà pizza.
1: Vale.
0: I si en comptes de rebufar, doncs ens adaptem. Menges menys... però menja. Mm. No com a agraïment a la invitació que t'han fet.
1: Clar.
0: Això està mal fet?
1: A veure, no és que estigui mal fet, però jo crec que hi ha d'haver una feina prèvia. És a dir, des de ben petits els hem d'anar acostumant a diferents tipus de sabors, de textures, no? No val no donar-te cap entrenament i després quan ja comences a anar a casa d'altres persones a dinar, si jo no t'he donat les opcions de provar altres coses, et dic que has de menjar-t'ho. Clar, és que, a més, hem de pensar que el paladar, no? Les glàndules dels nens senten molt més fort els sabors, eh? No sé si t'ha passat alguna vegada amb les teves filles que menjat alguna cosa i han dit, pica, sí, que pica molt. I tu dius, però si això no pica, no?
0: L'orenga, quan mengen pizza.
1: Vale.
0: És que l'orenga em pica.
1: Pica. És que pot ser que l'orenga els hi piqui. O hi ha, jo faig a vegades els dissabtes així fajitas, no?
0: Sí.
1: Que tenen el pols aquest d'espècies. A mi no em pica gens. I amb ells és que no poden amagar. Llavors, també entendre que el seu paladar és diferent al nostre. Jo crec que és important oferir-los-hi perquè puguin provar.
0: Uh-huh.
1: Crec que és important dir-los com han d'expressar les coses. És a dir, quin fàstic, això no m'agrada, doncs parlar amb ells i dir-los això, l'altra persona, no, empatitzar, es pot sentir doncs, ofesa, no és maco. Com ho podríem dir d'una altra manera? Però jo crec que és important també que puguin dir no gràcies.
0: Uh-huh.
1: No? Com quan nosaltres anem a algun lloc a una festa i posen canapés i jo, per exemple, odio les ostres. No m'agraden gens, és que em fan arcades directament. Em recordo una boda que vaig anar que hi havia, a més, no sé quantes puestos d'ostres, com fuà, no sé què, no sé quantos, i la gent, vinga, prova. Vaig provar i vaig estar a punt
0: de treure-ho tot.
1: Calla, perquè em fa un fàstic que no puc. Llavors, sí, jo, quan hi ha ostres i me les ofereixen, els dic moltíssimes gràcies, però no vull. Llavors, jo crec que també no és el posar el límit de no vull, sinó el com ho diuen, no? Sí que a casa acompanyar a que el seu plat hi hagi, que no vull menjar això, bueno, però el plat hi és, no? Llavors, animar que ho provin sempre està bé, no? I serà molt més atractiu si sempre està, no? Si puc veure cada dia colors diferents, són molt sensorials els nens, doncs anar posant també que et vegin a tu menjant-ho, perquè no pot ser que amb ell sempre hi hagi bròquil i peix i tu al costat amb, jo què sé, pernilet i pa amb tomàquet. Pues clar,
0: no.
1: Llavors, sí que és un treball d'acompanyament. El que passa és que quan van a casa d'algú i tu penses que et diran que no, penses més en la vergonya que et suposa a tu, quin tipus de mare ets, quina educació els estan donant, no? És el judici aquest, una altra vegada... És trobar una mica, Sílvia, com sempre, el per a què, no? O sigui, jo vull que els meus fills puguin ser assertius, puguin sentir-se còmodes amb situacions, però que siguin educats, no? Que tinguin aquestes habilitats socials que són tan importants. Llavors jo el que faria és parlar molt amb ells, en dir, tu tens dret a no menjar alguna cosa que et faci arcades, sí que animar a provar-ho, jo crec que és important, perquè potser mai t'ha agradat, però arriba un moment... que ens ha passat a tots, jo això sempre els hi dic, a mi la verdura de petita no m'agradava gens i ara m'encanta. Doncs donar-te l'oportunitat de provar i si veus que allò no t'ho pots menjar, doncs agrair molt i dir no puc més.
0: Molt bé. Doncs alguns casos pràctics serien aquests, el que hem comentat, no? La frase, no? Quines paraules utilitzem,
1: clar,
0: generar una miqueta de ritual, una miqueta de... perquè ells sàpiguen la rutina...
1: La seguretat és bàsica i... Les rutines. A les escoles, normalment, o a les llars d'infants, com comentàvem abans, jo me'n recordo moltes famílies que em deien avui havia pèsols i heu posat que s'ho ha menjat tot. No pot ser. A casa no prova els pèsols, no?
0: Sí.
1: No allò que passa no? A les llars d'infants no pot ser, m'esteu enganyant.
0: I
1: a vegades
0: tant.
1: Em demanaven vídeos i tot.
0: Sí.
1: Clar, per què passa tot això? Perquè és que aquí hi ha molts factors. El tema del menjar és que és un temón. Passa perquè el menjar té molt a veure amb vincle. Llavors, els nens el que volen és la presència de l'adult i la mirada de l'adult. Si jo m'encanta menjar, però tinc un pare o una mare superocupada i no està mai amb mi, però quan dic que no vull menjar, encara que sigui per insistir-me, està allà present, jo el que vull...

0: que estigui per mi. I per molt que hagi de fer l'esforç i el sacrifici de no menjar-me algo que m'encanta, però tinc la presència del meu pare o la meva mare allà, deixaré de menjar. Perquè el que em dona supervivència és la seva presència. Llavors, va molt més enllà de que si te salen buenas les croquetes de jamón. O per què ahir te les menjaves i avui no. És que tot està relacionat amb l'ambient que es crea i la rutina. Per què menjo pèsols a l'escola i per què no els menjo a casa? Pues el vincle podria ser algú. També és important, hi ha nens que tenen molta por, perquè encara, desafortunadament, hi ha escoles doncs, que el tema del menjar encara obliguen a menjar. Si jo penso que si no menjo els pèsols, després em castigaran o escupiré i m'ho faran menjar, perquè hem de parlar clar, encara passa això a molts centres, doncs m'ho menjaré. Si a casa puc ser, estar tranquil i dir-te no vull i a mi se'm respecta, doncs que bé, no?, que puguin dir que no.
1: Aquest és el canvi de mirada. Anem amb l'exercici pràctic?
0: Vinga.
1: Va.
0: Doncs avui, Sílvia, et vull convidar a casa a sopar.
1: Perfecte.
0: Sí? Imagina't que ja estem a casa. Vale? Doncs jo et deixo aquí el teu plat.
1: Molt bé.
0: Vale? És un plat que hi ha fetge i bròcoli. Vale? Està boníssim. A més, pensa que m'he esforçat moltíssim. Sí?
1: Sí.
0: Comença a menjar, sisplau.
1: No m'entusiasma.
0: No, però bueno. Però ja saps que tu no has de menjar tot, que però... no pot quedar res al plat.
1: Clar.
0: Així que...
1: Vinga.
0: Vinga. Sí? No, no siguis tan cotxina, sisplau. Que veig que estàs apartant coses,
1: Sí, no, és vale. Que el fetge, aquesta olor...
0: Ja, ja, però saps ja. Què passa? Que hi ha molts nens que es moren de gana. Així que menja-t'ho tot. És que si no, demà ho menjaràs.
1: Sí?
0: Sí,
1: sí.
0: Vale.
1: Molt bé.
0: Ves una miqueta més ràpida i estigues quieta.
1: Sí, poi,
0: vale.
1: Vaig.
0: Quina Vinga, previa, fes el favor. Fes el favor. I deixa de moure't. Vale. Imagina't que s'acaba el sopar.
1: Quina tensió.
0: Vale. Demà voldràs venir a sopar amb mi una altra vegada?
1: No, gràcies.
0: No? No ho entenc, no ho entenc. Doncs aquestes són moltes situacions de les que viuen els infants a l'escola o a casa. O sigui, menjar, aquí hem posat, no, jo li he preguntat a la Sílvia, digue'm alguna que no t'agradi gens, no? Però a vegades... Encara que ens agradi molt, l'estar tota l'estona a sobre, menja, para quieta... Sí. És que hi ha molts... Hi ha nens que no poden estar-se quiets realment. No és que no vulguin, és que encara no poden. Llavors, l'ambient a l'hora de dinar, de sopar, de qualsevol àpat, és molt més important que mengin o que no mengin. Cuidem això. Sí?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. És que... No... Mentre vas parlant, jo vaig fent imatges i recreo escenes que has viscut.
0: Quotidianes, no?
1: Correcte, que hem viscut a casa dels avis, sí. A casa de... Perquè els avis també sempre sembla Clar. Que aquests nens hagin de morir de gana en qualsevol moment. I no passa
0: sí.
1: això.
0: I una cosa molt important, perdona, que ja sé que estem acabant, però aquest tema és molt delicat perquè hi ha molts adults amb TCAs, amb trastorn de conducta alimentària, que els hi venen... per l'alimentació o per la manera de relacionar-se amb l'alimentació. No hem parlat de premis i càstigs, però també és molt important esmentar que no s'ha ni de premiar ni de castigar els infants amb menjar. El postre ha de formar part del que tu decideixes que és saludable. Si no menges el primer i et quedes sense postre, no ho hem de fer. Tu, com a adult, decideixes que tot és igual d'important. No castiguem els infants amb menjar. Perquè després, quan tenim ansietat... El dolç, que sempre ens ha premiat, és el que... No? Jo, quan estic molt nerviosa, encara me'n vaig a comprar xutxes.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Bueno,
1: tu i tothom.
0: Clar. Llavors, és un tema molt seriós que ens hem de realment reeducar i repensar com ho estem fent. Els nens saben menjar des de que neixen. Simplement, la nostra funció no és que mengin, sinó oferir un espai de calma i un menjar equilibrat. Sense més.
1: Sí,
0: I
1: sí. Sí,
0: el que... més important de tot és que ho estem fent. El millor, ho estem fent el millor que sabem i això ja ho és tot.
1: Doncs com has dit, això és un supertema, evidentment se'ns ha quedat curt, però jo crec que hem posat una miqueta la llavor per començar aquest canvi, que jo crec que dels temes que hem tractat fins ara és el que més ens afecta com a adults, perquè molts, com bé deies, a dia d'avui encara doncs tenim una relació, tenen una relació particular amb l'alimentació i el menjar. Per tant, res, hem posat la llavor, seguirem treballant en aquest tema i en molts més, aquí, Anima'm, Animo'm.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, avui és dimarts, és 6 de juliol i parlarem, entre altres coses, d'habitatge, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i, lògicament, de l'onada de calor que tenim a sobre i que, com a mínim, ens espera fins al cap de setmana. La situació de l'habitatge, concretament dels preus, és cada vegada més complicada a Rubí. El preu mitjà de la compra-venda de pisos ja supera els 2.100 euros per metre quadrat, una xifra que suposa un increment superior al 8% en només un any. La ciutadania que vulgui pot consultar ja i fer aportacions al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, al POUM, i fins al mes de novembre. Es pot fer a través de la seu electrònica o de l'oficina del POUM situada al carrer Doctor Robert. I avui hem conegut el casal d'estiu del Centre Obert del Pinar, gestionat per l'associació Compartir. Els seus educadors han reivindicat el lleure educatiu com un element clau pel desenvolupament dels infants. I pel que fa al temps, jornada la d'avui molt i molt calorosa i el que ens espera en el que queda de setmana. Ens ho explica Luismi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell, al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. Estem pendents a la xarxa.
1: El mercat de l'habitatge a Rubí continua experimentant una tendència a l'alça. Segons les darreres dades que ha donat avui el gerent de Prourse, Carlos Águila, en els últims 12 mesos s'han registrat més de 1.000 operacions de compra-venda a la ciutat amb un preu mitjà que supera els 2.100 euros per metre quadrat. Aquesta xifra suposa un increment, una pujada superior al 8% en només un any, situant els preus a prop dels màxims històrics. El gerent de Prourse ha alertat de la pressió que pateix el nostre municipi per l'arribada de compradors d'altres localitats, a Barcelona o Sant Cugat, per exemple, però també per l'actuació dels fons d'inversió. La pujada de preus està canviant el perfil de les persones que aconsegueixen adquirir un habitatge aquí a la ciutat. Actualment, el comprador mitjà té al voltant d'uns 40 anys i necessita destinar l'equivalent a 5 anys del salari íntegre per fer front al pagament, un any més que fa just 10 anys. Segons Àguila, aquesta realitat exclou directament els joves.
3: Si et fixes, l'edat d'emancipació es troba als 32 anys, més o menys, i tu compres als 40. Vull dir que hi ha gent que està fins als 32 anys amb els pares, viu de lloguer, estalvien poc, perquè en la situació actual, vivint de lloguer, estalvies poc, per acabar a comprar als 40 anys, perquè ja has de comprar el que sigui, perquè si no, no et donaran hipoteca i no tindràs diners per comprar. Vull dir que és una situació complicada per les persones que volen, bueno, però volen fer l'ús que sí que ha de tenir l'habitatge, que és un habitatge per viure.
1: Un altre dels factors que explica l'escalada de preus que estem explicant és la manca d'obra nova. Pràcticament, el 95% de les compravendes corresponen a habitatges de segona mà. Aquí l'ha explicat en aquest sentit que el 2024, per exemple, només es van iniciar 127 habitatges nous a la ciutat, dels quals es van acabar 84. A més, una part important d'aquesta obra nova acaba en mans de grans tenidors, també. Davant d'aquest escenari, el gerent de Prourse ha defensat la necessitat d'incrementar el parc d'habitatge assequible. El nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal preveu precisament la creació de nous habitatges, on el 60% seran de protecció oficial.
3: Jo crec que els 7.028 habitatges, el 60% són de protecció oficial. Jo creix en protecció oficial quan es creix un 60%, quan el 30% és el que t'obriria la llei. Jo crec que créixer en la part de protecció oficial sí que és necessari, perquè hi ha una necessitat real i s'ha de cobrir, i jo penso que el POM camina com a mínim en aquesta direcció.
1: Doncs precisament la proposta urbanística per al Rubí de les pròximes dècades ja és accessible a tota la ciutadania. Després que el ple aprovés inicialment el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal el passat 22 de juny, els documents han sortit oficialment a exposició pública. Fins al novembre, tothom que ho desitgi, pot consultar aquesta documentació i presentar-hi, a més a més, al·legacions. El termini d'exposició pública és de 3 mesos, a comptar des de la darrera publicació oficial obligatòria. Durant aquest temps, qualsevol persona o entitat pot revisar la documentació i presentar les al·legacions que consideri oportunes per millorar el text. La documentació completa, que inclou les diferents memòries i tots els plànols necessaris, es pot consultar per 2 vies, de forma telemàtica, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, i de forma presencial a l'oficina del POUM, que es troba al carrer Doctor Robert, número 4547, de dilluns a divendres en horari de 9 del matí a 1 de la tarda, i per la consulta presencial cal demanar cita prèvia trucant al número de telèfon 93 588 7000 a l'extensió 6439. Una altra qüestió molt relacionada amb el planejament. L'equip de govern planteja una intervenció d'urbanisme tàctic que transformi les places de les Torres i el seu entorn. Concretament, s'actuaria a les places Constitució, Neus Català i Rafael Alberti, amb noves zones verdes, ombra, espais per a nous usos i una connexió pacificada entre totes elles. Aquesta proposta es va presentar divendres en el marc de la jornada participativa Les Torres és molt més, i és la base del projecte que el govern municipal vol presentar a la convocatòria d'aquest any del Pla de Barris del Govern Català. L'avantprojecte ha estat realitzat per la cooperativa d'urbanisme Michiter a partir d'un procés participatiu amb els veïns. Escoltem a la Marta Carrasco, que és la responsable de l'àrea de territori de la companyia.
0: Són places ja que venen, diguem, d'un urbanisme racionalista, no? Molt dur, molt fred, no? I amb tots els canvis, no? I les noves necessitats que té la societat, doncs, de tenir espais públics més amables, més naturalitzats, doncs hi havia aquesta demanda de treballar-ho des de l'urbanisme tàctic, intentar generar, no, diferents espais dins de les places perquè es puguin aprofitar millor, que tinguin aquesta diversitat d'activitats, posant al centre sobretot la infància, bueno, doncs generar espais de qualitat amb més presència de verd.
1: L'urbanisme tàctic permet provar noves solucions adaptades a les necessitats actuals que demanden uns espais més oberts, més frescos, verds i esponjats. La iniciativa pretén, de fet, contribuir a millorar la vida de barri, crear millors zones de joc infantil i fer d'aquestes places refugis climàtics. També es busca millorar en general la convivència en aquest barri a les Torres, repartint, diversificant i adequant millor els espais de relació. Jardineres més altes, jocs, pintura a terra, connexions pacificades o la millora dels encreuaments són algunes de les idees que es provaran. Per ara, la transformació de les places de les Torres i del seu entorn està en fase d'avantprojecte. Aviat caldrà redactar un projecte executiu i fixar un pressupost. El govern municipal té la intenció d'aconseguir el finançament a través del nou Pla de Barris de la Generalitat. I la segona onada de calor del que portem d'estiu ha arribat amb força. Es preveu que duri uns quants dies encara. Les temperatures van començar a pujar ahir i encara ho faran més avui. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, la màxima a Rubí s'enfilarà avui fins als 36 graus, però encara podrà pujar més a mesura que avanci la setmana. El Meteocat ha més avisos de perill per aquesta nova onada de calor a Catalunya. En el cas de la nostra comarca, del Vallès Occidental, avui l'avís és relativament moderat, entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Les previsions indiquen que les temperatures arribaran al seu màxim dijous. I a més, les nits també seran molt caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors del territori català. Davant d'aquesta situació de temperatures extremes, cal recordar que és necessari tenir molta cura, especialment amb les persones afectades per malalties cròniques, els infants o les persones grans. De fet, n'ha parlat l'Esteve Fernández, que és el secretari de Salut Pública de Catalunya, i ha alertat dels perills que pot suposar, per exemple, un cop de calor.
4: El cop de calor és quan el nostre organisme falla en la regulació tèrmica i quan, per exemple, tot i que fa calor i estem suant, deixem de suar, no? Per què? Perquè el cos ja perd aquesta capacitat de sudoració, que és la reacció fisiològica, la reacció natural per refredar-nos, no? I seguim tenint calor, la pell està molt vermella, està calenta, està seca, i la temperatura corporal és com el d'una febre, ens podem posar a 40 graus, ens baixa la consciència. Això són els símptomes i els signes més importants d'aquest cop de calor que necessita atenció mèdica urgent.
1: A més, aquesta onada de calor ha arribat, o bé lligada, vaja, a l'elevat risc d'incendi. De fet, segons el mapa que ha difós els agents rurals, la meitat del Vallès Occidental està ara mateix a un nivell molt alt d'incendi. Parlem d'altres qüestions, del casal d'estiu del Centre Obert del Pinar, que ha iniciat una nova edició amb la voluntat d'oferir als infants un espai de lleure educatiu durant les vacances escolars. Tot i que les activitats tenen un caràcter més lúdic, des del centre asseguren que el casal dona continuïtat a la feina socioeducativa que desenvolupen durant tot l'any amb els infants i amb les seves famílies també. L'equip treballa aspectes com ara la convivència, el respecte, la cohesió de grup o la gestió emocional a través de sortides, de jocs i activitats adaptades a les diferents edats. L'educadora social Paula Hernández ha explicat que l'objectiu principal és que els infants gaudeixin de l'estiu sense perdre, això sí, la vessant educativa.
5: Sí, jo per mi l'important és això, que ells tinguin aquests bons records, que quan siguin grans tornin la mirada cap enrere i vegin aquests moments. Sí, al final jo crec que la nostra feina és aquesta, que tinguin un espai de confiança i de seguretat i se'n recordin d'aquests moments bonics quan siguin grans.
1: El casal ofereix sortides a la piscina, a la platja, als equipaments culturals i a les activitats esportives, però també es converteix en un espai on els infants aprenen a conviure i a resoldre conflictes a través del diàleg. Els mateixos participants asseguren que és un lloc on fan amistats, viuen noves experiències i recomanen a qualsevol infant apuntar-s'hi. Escoltem Sidra Bajadi i Samira Majares.
6: Jo li diria que si li agraden les activitats aquelles d'aventures i viure experiències, jo li diria que li recomano aquest centre perquè fan moltes activitats i pensen molt en nosaltres.
7: Pues li diria que, amigo o amiga, pues tens que venir perquè és molt divertit, eh? Perquè si no vens, pues t'has perdut moltes coses perquè fem moltes coses divertides.
1: El Centre Obert al Pinar manté la seva activitat durant tot l'any amb diferents serveis adreçats a infants, adolescents i a famílies del barri i aprofita els mesos d'estiu per reforçar aquest acompanyament amb una oferta de lleure educatiu. El Centre Obert del Pinar fa la seva activitat d'octubre a juny, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, i en la seva versió d'estiu ofereix els seus serveis de casal de les 9 del matí fins a 2:15 de la tarda. Parlant d'infants, us recordem que aquesta tarda a la plaça Neus Català podeu portar-los a participar a l'activitat Juguem i Respectem, que es fa totes les tardes a diferents places, a diferents espais de la ciutat. Són jocs de taula, de moviment, d'habilitat, també de construcció i propostes per treballar la psicomotricitat. Aquesta activitat posa a l'abast dels infants una maleta amb material per una trentena de jocs adreçats a nens i nenes que tinguin entre 3 i 14 anys. També disposa de pilotes de goma pensades per jugar a pilota a l'espai públic sense generar molèsties al veïnat. Els infants poden obtenir un carnet gratuït que els permet sol·licitar el material en préstec i assumir el compromís de retornar-lo en bon estat. D'aquesta manera, es fomenta, a més, la responsabilitat dels nens, de les nenes i dels adolescents en la cura i en la conservació de les joguines, però també de l'espai públic. La maleta de jocs es trasllada sempre a les places amb el suport de personal qualificat en l'àmbit del lleure educatiu, que anima els infants, els adolescents, a participar. Els explica el funcionament d'aquest servei de préstec que dèiem i les normes dels jocs i vetlla també pel bon ús dels materials. El Juguem i Respectem comença a les 6 de la tarda, dura fins les 9 de la nit i, com dèiem, cada dia es desplaça a una plaça diferent de la nostra ciutat.
8: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, avui és dimarts, és 6 de juliol i parlarem, entre altres coses, d'habitatge, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i, lògicament, de l'onada de calor que tenim a sobre i que, com a mínim, ens espera fins al cap de setmana. La situació de l'habitatge, concretament dels preus, és cada vegada més complicada a Rubí. El preu mitjà de la compra-venda de pisos ja supera els 2.100 euros per metre quadrat, una xifra que suposa un increment superior al 8% en només un any. La ciutadania que vulgui pot consultar ja i fer aportacions al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, al POUM, i fins al mes de novembre. Es pot fer a través de la seu electrònica o de l'oficina del POUM, situada al carrer Doctor Robert. I avui hem conegut el casal d'estiu del Centre Obert del Pinar, gestionat per l'associació Compartir. Els seus educadors han reivindicat el lleure educatiu com un element clau pel desenvolupament dels infants. I pel que fa al temps, jornada la d'avui molt i molt calorosa i el que ens espera en el que queda de setmana. Ens ho explica Luismi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell, al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. Estem pendents a la xarxa.
1: El mercat de l'habitatge a Rubí continua experimentant una tendència a l'alça. Segons les darreres dades que ha donat avui el gerent de Prourse, Carlos Águila, en els últims 12 mesos s'han registrat més de 1.000 operacions de compra-venda a la ciutat amb un preu mitjà que supera els 2.100 euros per metre quadrat. Aquesta xifra suposa un increment, una pujada superior al 8% en només un any, situant els preus a prop dels màxims històrics. El gerent de Prourse ha alertat de la pressió que pateix el nostre municipi per l'arribada de compradors d'altres localitats, de Barcelona o Sant Cugat, per exemple, però també per l'actuació dels fons d'inversió. La pujada de preus està canviant el perfil de les persones que aconsegueixen adquirir un habitatge aquí a la ciutat. Actualment, el comprador mitjà té al voltant d'uns 40 anys i necessita destinar l'equivalent a 5 anys del salari íntegre per fer front al pagament, un any més que fa just 10 anys. Segons Àguila, aquesta realitat exclou directament els joves.
3: Si et fixes, l'edat d'emancipació es troba als 32 anys, més o menys, i tu compres als 40. Vull dir que hi ha gent que està fins als 32 anys amb els pares, viu de lloguer, estalvien poc, perquè en la situació actual, vivint de lloguer, estalvies poc, per acabar comprant als 40 anys, perquè ja has de comprar el que sigui, perquè si no, no et donaran hipoteca i no tindràs diners per comprar. Vull dir que és una situació complicada per les persones que volen, bueno, perquè volen fer l'ús que sí que ha de tenir l'habitatge, que és un habitatge per viure.
1: Un altre dels factors que explica l'escalada de preus que estem explicant és la manca d'obra nova. Pràcticament, el 95% de les compravendes corresponen a habitatges de segona mà. Àguila ha explicat en aquest sentit que el 2024, per exemple, només es van iniciar 127 habitatges nous a la ciutat, dels quals es van acabar 84. A més, una part important d'aquesta obra nova acaba en mans de grans tenidors, també. Davant d'aquest escenari, el gerent de Prourse ha defensat la necessitat d'incrementar el parc d'habitatge assequible. El nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal preveu precisament la creació de nous habitatges, on el 60% seran de protecció oficial.
3: Jo crec que els 7.028 habitatges, el 60% són de protecció oficial. Jo creix en protecció oficial quan es creix un 60%, quan el 30% és el que t'obriria la llei, jo crec que créixer en la part de protecció oficial sí que és necessari, perquè hi ha una necessitat real i s'ha de cobrir, i jo penso que el POM camina com a mínim en aquesta direcció.
1: Doncs precisament la proposta urbanística per al Rubí de les pròximes dècades ja és accessible a tota la ciutadania. Després que el ple aprovés inicialment el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal el passat 22 de juny, els documents han sortit oficialment a exposició pública. Fins al novembre, tothom que ho desitgi, pot consultar aquesta documentació i presentar-hi, a més, al·legacions. El termini d'exposició pública és de 3 mesos, a comptar des de la darrera publicació oficial obligatòria. Durant aquest temps, qualsevol persona o entitat pot revisar la documentació i presentar les al·legacions que consideri oportunes per millorar el text. La documentació completa, que inclou les diferents memòries i tots els plànols necessaris, es pot consultar per 2 vies, de forma telemàtica, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, i de forma presencial a l'oficina del POUM, que es troba al carrer Doctor Robert, número 4547, de dilluns a divendres en horari de 9 del matí a 1 de la tarda. I per la consulta presencial cal demanar cita prèvia trucant al número de telèfon 93 588 7000 a l'extensió 6439. Una altra qüestió molt relacionada amb el planejament. L'equip de govern planteja una intervenció d'urbanisme tàctic que transformi les places de les Torres i el seu entorn. Concretament, s'actuaria a les places Constitució, Neus Català i Rafael Alberti, amb noves zones verdes, ombra, espais per a nous usos i una connexió pacificada entre totes elles. Aquesta proposta es va presentar divendres en el marc de la jornada participativa Les Torres és molt més, i és la base del projecte que el govern municipal vol presentar a la convocatòria d'aquest any del Pla de Barris del Govern Català. L'avantprojecte ha estat realitzat per la cooperativa d'urbanisme Michité a partir d'un procés participatiu amb els veïns. Escoltem a la Marta Carrasco, que és la responsable de l'àrea de territori de la companyia.
0: Són places ja que venen, diguem, d'un urbanisme racionalista, no? Molt dur, molt fred, no? I amb tots els canvis, no? I les noves necessitats que té la societat, doncs, de tenir espais públics més amables, més naturalitzats, doncs hi havia aquesta demanda de treballar-ho des de l'urbanisme tàctic, intentar generar, no, diferents espais dins de les places perquè es puguin aprofitar millor, que tinguin aquesta diversitat d'activitats, posant al centre sobretot la infància, bueno, doncs generar espais de qualitat amb més presència de verd.
1: L'urbanisme tàctic permet provar noves solucions adaptades a les necessitats actuals que demanden uns espais més oberts, més frescos, verds i esponjats. La iniciativa pretén, de fet, contribuir a millorar la vida de barri, crear millors zones de joc infantil i fer d'aquestes places refugis climàtics. També es busca millorar en general la convivència en aquest barri, a les Torres, repartint, diversificant i adequant millor els espais de relació. Jardineres més altes, jocs, pintura a terra, connexions pacificades o la millora dels encreuaments són algunes de les idees que es provaran. Per ara, la transformació de les places de les Torres i del seu entorn està en fase d'avantprojecte. Aviat caldrà redactar un projecte executiu i fixar un pressupost. El govern municipal té la intenció d'aconseguir el finançament a través del nou Pla de Barris de la Generalitat. I la segona onada de calor del que portem d'estiu ha arribat amb força. Es preveu que duri uns quants dies encara. Les temperatures van començar a pujar ahir i encara ho faran més avui. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, la màxima a Rubí s'enfilarà avui fins als 36 graus, però encara podrà pujar més a mesura que avanci la setmana. El Meteocat, a més, avisos de perill per aquesta nova onada de calor a Catalunya. En el cas de la nostra comarca, del Vallès Occidental, avui l'avís és relativament moderat, entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Les previsions indiquen que les temperatures arribaran al seu màxim dijous. I a més, les nits també seran molt caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors del territori català. Davant d'aquesta situació de temperatures extremes, cal recordar que és necessari tenir molta cura, especialment amb les persones afectades per malalties cròniques, els infants o les persones grans. De fet, n'ha parlat l'Esteve Fernández, que és el secretari de Salut Pública de Catalunya, i ha alertat dels perills que pot suposar, per exemple, un cop de calor.
4: El cop de calor és quan el nostre organisme falla en la regulació tèrmica i quan, per exemple, tot i que fa calor i estem suant, deixem de suar, no? Per què? Perquè el cos ja perd aquesta capacitat de sudoració, que és la reacció fisiològica, la reacció natural per refredar-nos, no? I seguim tenint calor, la pell està molt vermella, està calenta, està seca, i la temperatura corporal és com el d'una febre, ens podem posar a 40 graus. Ens baixa la consciència. Això són els símptomes i els signes més importants d'aquest cop de calor que necessita atenció mèdica urgent.
1: A més, aquesta onada de calor ha arribat, o bé lligada, vaja, a l'elevat risc d'incendi. De fet, segons el mapa que ha difós els agents rurals, la meitat del Vallès Occidental està ara mateix a un nivell molt alt d'incendi. Parlem d'altres qüestions, del casal d'estiu del Centre Obert del Pinar, que ha iniciat una nova edició amb la voluntat d'oferir als infants un espai de lleure educatiu durant les vacances escolars. Tot i que les activitats tenen un caràcter més lúdic, des del centre asseguren que el casal dona continuïtat a la feina socioeducativa que desenvolupen durant tot l'any amb els infants i amb les seves famílies també. L'equip treballa aspectes com ara la convivència, el respecte, la cohesió de grup o la gestió emocional a través de sortides, de jocs i activitats adaptades a les diferents edats. L'educadora social Paula Hernández ha explicat que l'objectiu principal és que els infants gaudeixin de l'estiu sense perdre, això sí, la vessant educativa.
5: Sí, jo per mi l'important és això, que ells tinguin aquests bons records, que quan siguin grans tornin la mirada cap enrere i vegin aquests moments. Sí, al final jo crec que la nostra feina és aquesta, que tinguin un espai de confiança i de seguretat i se'n recordin d'aquests moments bonics quan siguin grans.
1: El casal ofereix sortides a la piscina, a la platja, als equipaments culturals i a les activitats esportives, però també es converteix en un espai on els infants aprenen a conviure i a resoldre conflictes a través del diàleg. Els mateixos participants asseguren que és un lloc on fan amistats, viuen noves experiències i recomanen a qualsevol infant apuntar-s'hi. Escoltem Sidra Bajadi i Samira Majares.
6: Jo li diria que si li agraden les activitats aquelles d'aventures i viure experiències, jo diria que li recomano aquest centre perquè fan moltes activitats i pensen molt en nosaltres.
7: Pues li diria que, amigo o amiga, pues tens que venir perquè és molt divertit, eh? Perquè si no vens, pues t'has perdut moltes coses perquè fem moltes coses divertides.
1: El Centre Obert al Pinar manté la seva activitat durant tot l'any amb diferents serveis adreçats a infants, adolescents i a famílies del barri i aprofita els mesos d'estiu per reforçar aquest acompanyament amb una oferta de lleure educatiu. El Centre Obert del Pinar fa la seva activitat d'octubre a juny, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, i en la seva versió d'estiu ofereix els seus serveis de casal de les 9 del matí fins a 2:15 de la tarda. Parlant d'infants, us recordem que aquesta tarda a la plaça Neus Català podeu portar-los a participar a l'activitat Juguem i Respectem, que es fa totes les tardes a diferents places, a diferents espais de la ciutat. Són jocs de taula, de moviment, d'habilitat, també de construcció i propostes per treballar la psicomotricitat. Aquesta activitat posa a l'abast dels infants una maleta amb material per una trentena de jocs adreçats a nens i nenes que tinguin entre 3 i 14 anys. També disposa de pilotes de goma pensades per jugar a pilota a l'espai públic sense generar molèsties al veïnat. Els infants poden obtenir un carnet gratuït que els permet sol·licitar el material en préstec i assumir el compromís de retornar-lo en bon estat. D'aquesta manera, es fomenta, a més, la responsabilitat dels nens, de les nenes i dels adolescents en la cura i en la conservació de les joguines, però també de l'espai públic. La maleta de jocs es trasllada sempre a les places amb el suport de personal qualificat en l'àmbit del lleure educatiu, que anima els infants, els adolescents, a participar. Els explica el funcionament d'aquest servei de préstec que dèiem i les normes dels jocs i vetlla també pel bon ús dels materials. El Juguem i Respectem comença a les 6 de la tarda, dura fins les 9 de la nit i, com dèiem, cada dia es desplaça a una plaça diferent de la nostra ciutat.

En 2:45 de la tarda, moment com cada dia d'escoltar les notícies de la xarxa. A partir de 4:00 torna el David García amb la informació local i també, ja sabeu, a radiorubí.cat, i també ens podeu seguir a les nostres xarxes socials. Que passeu una molt bona tarda.

0: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat.
7: Bon dia, són 2:15.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya per l'alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem en plena onada de calor. La segona de l'estiu, però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota, en el nivell 3 d'aquest pla, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Des de bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més focs.
9: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre ja necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
7: El risc es multiplica amb l'onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell i al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. N'estem pendents a la xarxa.
7: És dilluns 6 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea amb que els estats membres. Sonia Kerr.
11: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
7: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
11: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
7: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals.
11: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
7: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
11: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
7: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
12: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
7: El control de so tenim l'Ivan López a la redacció i la coordinació a la Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts a 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques fins i tot pateixen un risc extrem que Protecció Civil situa en el nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats del Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
11: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
7: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en tres punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat, de moment, més de 2.000 hectàrees. Última hora amb Televisió de Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
13: Bon dia, doncs sí, fa una hora han fet aquesta compareixença als bombers de la Generalitat i extremen la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa previst per aquest dilluns. El sotsinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins del perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment, els efectius treballen des de terra en 4 sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. De tot, n'ha parlat el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
9: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit, això, els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
13: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Cruïlles i de Calonja, que han estat una de les zones més afectades per aquest incendi. Asseguren que els van haver d'evacuar i ara mateix escoltem com van viure aquesta evacuació i com es troben ara mateix.
14: Hace 3 días que estaban en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir, porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
15: El foc no està apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
13: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
7: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava. I és que aquest incendi de les Gavarres té també un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
11: Josep Rius és el portaveu dels Juntaires.
16: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
11: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
17: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també doncs, en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
7: Més enllà de Catalunya, també el risc d'incendi en diversos punts continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Voltaire-Negre, a França.
11: A Castelló, mentrestant, evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen encara desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
7: I la policia local de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit.
11: Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar en una botiga. El jove es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va fugir corrents. Els agents van activar una recerca i el van trobar poc després al camí vell. Havia encès vegetació a 4 punts diferents, separats pocs metres l'un de l'altre, amb l'intenció de crear un incendi. La policia els va poder apagar amb un extintor i van detenir el jove.
7: Una acció perillosíssima, donat la situació complicadíssima que s'està vivint, que us estem explicant, i que ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i ho hem preguntat al nostre home del temps, en Lluís Mi Pérez.
10: Situació de calor extrema. Hem de parlar que som a la setmana estadísticament on comencen les onades de calor més intenses a Catalunya, però amb un superàvit de graus que s'està ja sentint des de fa mesos. De fet, a finals del mes de maig vam tenir temperatures desbocades, gran part del mes de juny temperatures molt altes i els 6 dies que portem de juliol ja amb aquests valors que volten als 40 graus. De fet, a hores d'ara aquests 40 s'estan marcant a l'ombra a moltes comarques interiors de Girona, també de la Catalunya central, de l'Ebre i de Ponent. Aquesta tarda 41-42 graus tindrem, per exemple, el Segrià. I no s'acaba aquí aquesta calor. Demà la mateixa situació, fins i tot més calor. A Girona i Barcelona, 41-42 graus es podrien assolir en alguns indrets interiors de l'Empordà, també de la Vall del Llobregat, i el màxim de calor, per si fos poc, entre el dimecres i el dijous. Haurem d'estar pendents, però probablement s'arribaran a rècords. 43-44 graus a Ponent, són temperatures desbocades, de les quals doncs, n'haurem d'estar molt i molt pendents.
6: Notícies en xarxa.
7: Entrem en matèria política. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera en marxa a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats. De moment, el govern espanyol els ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
11: Hisenda destaca que si tira endavant els governs autonòmics no hauran de fer cap esforç fiscal els pròxims 3 anys.
7: Bon Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats perquè tenen comportaments i economies diferents.
19: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
18: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
20: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals a l'Estat. Seria no molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem respostes a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
18: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
7: En Entrem en matèria d'educació. Reforça el paper de les direccions de les escoles i els instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que requereixi o destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Aquestes són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa de Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per tal de capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat, també adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica el responsable d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
21: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
1: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran els canvis.
7: Mentrestant, els sindicats d'educació fan balanç de les reivindicacions aconseguides fins ara i reflexionen sobre com encarar el curs vinent. En el cas de l'Hospitalet de Llobregat, l'acord signat amb Educació permetrà l'arribada de més de 32 professionals al setembre per atendre l'escola inclusiva a la ciutat. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
22: El curs ha acabat, però no les demandes per millorar el sistema educatiu. Tot i que encara no se sap quines mobilitzacions hi haurà per l'inici del pròxim curs, els sindicats es mostren disposats a continuar negociant. Escoltem Xavi Vilanova, delegat d'Ústec a l'Hospitalet.
23: Hem aconseguit un salt qualitatiu en aterrar diferents millores del que estàvem reivindicant. Però hem d'anar a aconseguir més coses.
22: Pel que fa a l'altre sindicat majoritari de l'Hospitalet, Comissions Obreres, Mònica Bori, delegada d'Educació, parla sobre les millores aconseguides.
24: Nosaltres veiem això com un pas endavant, ho veiem com un canvi de paradigma i és un punt d'inflexió per continuar treballant.
22: Al març, el Departament d'Educació va arribar a un primer pacte amb Comissions i UGT. Al maig va arribar a un segon principi d'acord amb Ústec i professors de secundària. Tot i les millores, més d'un 65% dels docents van votar no al preacord i l'Ústec es va fer enrere. Es va tornar a les vagues, però la Generalitat va decidir tirar les mesures endavant. A l'Hospitalet, aquest acord permetrà l'arribada de més de 32 professionals per atendre l'escola inclusiva a la ciutat al proper curs escolar.
7: Passa un minut de 3:15. Anem de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic el Departament de Salut just 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
25: Bon dia. Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
26: No podem seguir siendo el plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
25: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
7: Seguim amb tu, Maite, perquè el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins divendres, fins al 10 de juliol. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, les xarxes socials i punts d'informació. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, i ho ha explicat la responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut a aquesta casa, a la xarxa.
25: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
0: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
25: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals. Avui n'han presentat els detalls, Carina.

0: Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
1: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
0: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
2: Canviem de comarques, l'Audiència Provincial de Lleida resol gairebé 90.000 assumptes judicials en el darrer any. Malgrat tot, més de 70.000 expedients continuen en tràmit per la saturació dels jutjats de primera instància. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
3: Aquest dilluns al matí ha tingut lloc la presentació de la memòria anual de l'Audiència de Lleida, on el seu president, Albert Guilanyà, ha destacat la necessitat de la creació de noves places pels propers anys.
4: De caràcter molt urgent, que possiblement podrien crear-se abans de que acabés l'any, hi hauria la sisena plaça a la secció segona de l'Audiència Provincial, que ara, en aquest moment, disposa de 5 places, passaria a tindre 6 places de magistrat, la creació de la plaça número 3 a Cervera, que em fa l'efecte que és absolutament indispensable.
3: El president ha explicat que aquesta saturació dels jutjats ha estat provocada per un mal dimensionament de les places creades durant els darrers 20 anys i perquè molts advocats d'arreu d'Espanya presenten demandes a Lleida. Segons el Consell General del Poder Judicial, una plaça hauria d'assumir 1.200 assumptes a l'any i actualment les 6 primeres de Lleida en tenen gairebé 3.000, encapçalant els rànquings de tot l'Estat. A més, actualment, la província de Lleida compta amb 46 places, de les quals 12 pertanyen a jutges substituts.
2: I és moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
6: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
5: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
2: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França és protagonista, tot i que ja deixa Catalunya després de 3 etapes en terres catalanes.
7: Bon dia, Marta. Sí, en aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres, aquesta etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens a la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten els Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però només 6 segons de marge respecte a Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de ciclistes que tenen 3 minuts de marge respecte al pilot on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar. El pas per Camp de Bànol, Mats Pedersen ha estat el primer.
2: Doncs justament a Camp de Bànol el públic està vibrant amb aquesta prova. Estan omplert les dues bandes de la Nacional 260 per veure els ciclistes. Anem fins allà. Ràdio Ripoll, Marc Roura, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs sí, el Tour de França justament acaba de passar ara per aquí els últims, acaben de passar per Camp de Bànol. El grup de ciclistes escapats s'han disputat l'esprint intermedi que finalment, com dèieu, s'ha endut el danès Mats Pedersen de l'equip líder del Trek. El pas del Tour de França ha plegat centenars de persones aquí al municipi que han sortit als carrers a veure i a viure aquesta etapa del Tour de França. De fet, molts campdebanolencs, com la Tània o en Pol, han volgut aportar el seu granet de sorra fent voluntaris.
9: Nosaltres amb la família, com que és un dia de festivitat i algo excepcional aquí al nostre poble, doncs hem volgut participar, col·laborar i bueno, fer el que és l'ambient que estem veient per aquí, la gent del poble, gent de fora, i que passi per aquí és doncs una sort.
10: M'agraden molt les bicis de carretera i l'esport en general i per això he vingut aquí i a sobre tinc família que són voluntariats i és un pas més per poder-ho vindre amb més facilitat. I una cosa a més també és

0: És un orgull tindre-ho aquí a la nostra terra, que feia 70 anys que no passava i és una oportunitat.
1: Ja ho sentiu, doncs un ambient de gala i molta expectació a peu d'asfalt per viure en directe el major espectacle del ciclisme mundial.
2: Sens dubte, gràcies, Marc Roure, des de Ràdio Ripoll. I a banda del Tour, l'actualitat esportiva també està marcada, Anna, pel Mundial de Futbol.
3: Sí, perquè aquest vespre a les 9 juga a la selecció espanyola, on buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. Escoltem-lo.
4: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
3: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial ja la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de bàsquet durant les tres properes temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València Bàsquet. I segons ha pogut saber la xarxa, el Quitzenàs Manresa està molt interessat en el fitxatge del pivot canadenc amb passaport sud-africà Nick Onghenda.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Són les 3 de la tarda.
2: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
3: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
4: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La segona onada de calor que portem de l'estiu ha arribat amb força i es preveu que duri bastants dies com a mínim fins al pròxim cap de setmana. Les temperatures s'han enfilat avui a Rubí a l'una de la tarda a més de 37 graus, però encara poden pujar més a mesura que avancin la setmana. El Metocat a més avisos de perill per aquesta nova onada de calor. En el cas de la nostra comarca, l'avís és moderat i especialment es centra en avui fins les 6 de la tarda d'avui. Les previsions indiquen que les temperatures arribaran al seu màxim de cara a dijous, amb una calor que tot fa pensar que li costarà de marxar. L'Esteve Fernández és el secretari de Salut Pública de Catalunya i alerta dels perills que pot suposar, per exemple, un cop de calor.
2: El cop de calor és quan el nostre organisme falla en la regulació tèrmica i quan, per exemple, tot i que fa calor i estem suant, deixem de suar, no? Per què? Perquè el cos ja perd aquesta capacitat de sudoració, que és la reacció fisiològica, la reacció natural per refredar-nos, no? I seguim tenint calor, la pell està molt vermella, està calenta, està seca, i la temperatura corporal és com el d'una febre, ens podem posar a 40 graus, ens baixa la consciència. Això són els símptomes i els signes més importants d'aquest cop de calor que necessita atenció mèdica urgent.
1: Davant d'aquesta situació de temperatures extremes, cal recordar que és necessari tenir molta cura, especialment de les persones afectades per malalties cròniques, dels infants o les persones grans. Recordem que cal buscar espais frescos amb aire condicionat o ventiladors i, si no, fer ús dels refugis climàtics que tinguin disponibles als municipis. Encara sobre aquest calor, el sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals: la cobertura de les vacances dels professionals sanitaris i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i acaba repercutint en els pacients. Javier Ofarril és el president del sector d'atenció primària X de Metges de Catalunya.
3: La solució no passa per pedir més esforç a qui porta anys sostenint el sistema. La solució passa per planificar millor, dimensionar correctament les plantilles i organitzar les demandes amb responsabilitat. Perquè la bona voluntat de los professionals no pot seguir sent el plan de estiu. La sanidad no necesita más improvisación, necesita más planificación. Los profesionales no pueden seguir sin el plan de contingencia de aquel sistema.
1: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la seva campanya Ni un minut més, segons la qual molts facultatius no estan fent hores extres ni allargant la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat. Fins ara, més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a aquesta campanya. I segons ha informat l'Ajuntament, la quarta promoció de Serenus ja ha començat a treballar amb l'objectiu de potenciar la convivència i la presència municipal durant les nits pels carrers de Rubí. Ens ho explica la Patri Díaz.
4: Aquest equip està format per 8 agents, un dels quals està fent també les tasques de coordinació, i realitzarà les seves funcions fins al dia 14 de desembre per mitjà del finançament dels plans locals d'ocupació 2025-2027 de la Diputació de Barcelona. El nou equip de Serenus ha estat seleccionat a partir de les borses de treball municipals que s'han creat per aquesta categoria professional. Les persones contractades es trobaven, de fet, en situació d'atur abans de la seva incorporació al programa. Els 8 agents nocturns treballen a jornada completa, de dimecres a diumenge, entre 8:45 de la nit i les 4 de la matinada, i estan adscrits a l'àmbit de relacions ciutadanes i de proximitat. Aquests agents cívics nocturns desenvolupen una tasca preventiva, també de proximitat als carrers de la ciutat. La seva presència contribueix a detectar incidències, orientar la ciutadania i mantenir una comunicació directa amb els serveis municipals i els cossos de seguretat quan sigui necessari. D'aquesta manera, el dispositiu reforça l'atenció a l'espai públic durant l'horari nocturn i amplia la capacitat de resposta municipal.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Fórmula Rubí Clàssics.